0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: Continuem avui la nostra secció de la Fundació Te Dóna Vida per a continuar parlant de l'obesitat infantil i sobretot, ja dic, de previndre-la i combatre-la. I avui anem a parlar amb la doctora Isabel Torró. És la doctora que està en el servici de pediatria a l'Hospital General de València, però a més és la cap clínic del programa PAIDO, ese programa que ha sigut premiat a nivell nacional per a combatre i previndre l'obesitat infantil. I amb la doctora Isabel Torró anem a parlar pues, d'hàbits saludables, sobretot d'alimentació, que és molt important també per a previndre i combatre l'obesitat infantil.
2: És important comentar que els xiquets, que són organismes que estan en creixement des de que naixen fins que arriben a l'edat adulta, al estar en creixement necessiten una sèrie de nutrients fonamentals que van a aconseguir que la seva salut siga l'adequada. I aquests nutrients fonamentals es donen a l'alimentació. Entonces, per això és tan important menjar adequadament, perquè en funció de lo que mengem serà la nostra salut i el nostre desenvolupament. Per tant, és molt fonamental saber exactament quins són els components bàsics que hem d'ingerir en l'alimentació, tant en quant a composició d'aliments com al mateix temps de composició i característiques dels aliments, també saber les calories que ens aporten aquests aliments, perquè tan mal és no ingerir els nutrients que necessitem per créixer adequadament com ingerir uns nutrients que ens aporten un excés de calories que pot ser que ens suposen un problema de salut perquè es comencem a acumular un pes que a la llarga ens donarà uns problemes importants de salut ja en la infància com després en l'adolescència, i sabem que les persones o els xavals que en l'adolescència tenen sobrepès o obesitat segurament van a ser adults obesos, i aquest problema va ser molt difícil de revertir en l'edat adulta si no hem aconseguit nosaltres previndre-lo en la primera etapa de la infància i d'adolescència.
1: I avui la nostra secció, la Fundació Te Dóna Vida, continuem parlant de l'obesitat infantil amb els membres de l'Hospital General, amb aquest programa que està premiat a nivell nacional, el programa PAIDO, i avui parlem d'alimentació, que és molt important per a combatre l'obesitat infantil, a la doctora Isabel Torró, que és la cap clínic de l'Hospital General en pediatria i a més la que dirigís el programa PAIDO. Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, muy bien, estupendamente.
1: Bueno, pues vamos allá con las preguntas de los niños, niñas, padres y madres que están ansiosos por preguntarte.
3: Muy bien.
1: Vamos allá, primera pregunta.
4: ¿Por qué se insiste tanto en que hay que tomar a diario ensalada, verdura y fruta?
3: Bueno, pues porque estos alimentos tienen muchas ventajas, ya que nos aportan vitaminas y minerales que son importantes para una buena salud, a la vez que también nos aportan gran cantidad de agua que nos va no solamente a hidratar de forma adecuada, sino que van a tener un efecto saciante sobre nuestro apetito y nos van a ayudar a combatir el hambre, y aparte, como aportan poca caloría, pues nos van a evitar también a que caigamos en el sobrepeso o la obesidad.

0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: Diego López, per banda esquerra, ho intenta l'Asturià, buscant allà Javi Guerra, volia fer-se una topassada, ojo que entra Diego López, ojo que entra Diego López, Hilari, Diego López, vamos. Diego López, gol! ¡Gol! ¡Diego López! ¡Diego López! ¡Diego López, gol! ¡El gol del Valencia! ¡El gol de Diego López! Para inaugurar el marcador, para ficarse per davanti sin el Power Horse Stadium en el minuto 13. Diego López, que ve guafet el nouaje del Valencia. Diego López, com ha marcat, com serenat, per aquesta banda esquerra, com li ha guanyat ahí la carrera al seu adversari. Que ve guafet, sí senyor. Diego López ajudant-se en Javi Guerra i la carrera de Diego López entra dins l'àrea, se queda sol i bata el porter de l'Almeria. S'avança el València, marca Diego López per davant el marcador. 0-1. Javi Guerra busca el pase per Andrea Almeida. El balón que le queda a Fran Pérez. A Bore Fran. Fran que lo intenta. Se va a acabar la frontal. Fran Pérez. El pase para Javi Guerra. ¡Gol!
2: ¡Gol!
1: ¡Gol! ¡Javi Guerra! ¡Javi Guerra! ¡Javi Guerra! ¡Javi Guerra! ¡Gol!
2: ¡El niño otra vez!
1: Sí señor, quin pase li han filtrat ahí a Javi Guerra en el 62, sensacional. Y ahí el de Xilet que torna a marcar per avançar al València, así en Almeria. Quant estava passant per moments, per problemes, el València, ahí ha aparegut Javi Guerra per a ficar el 1-2 al marcador, per a tornar a avançar al València.
3: Hola, soy Diego Torbi, escuchar los partidos de Valencia en Mestalla, en la radio oficial del club.
4: Bienvenidos a Mestalla. Un legado, un icono, la historia de un escudo, el templo de una leyenda, murciélagos en la grada, sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno, porque aquí se vive la tierra de valentía.
0: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27. El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
5: Hola, soy Mario Domínguez, jugador del Valencia Mestalla. Escucha todos nuestros partidos en la radio del Valencia Club de Fútbol.
1: Terry que continúa, la coloca Andrea Almeida, el balón ahí para Hugo Duro. La pilota para Gallar, reclama un smash, Gallar que la pencha, el remate, Hugo
2: Duro.
1: ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol!
2: ¡Golazo!
1: ¡Golas, golas, golas, golas, golas! ¡Golas, golas, golas, golas! ¡Golas, Hugo Duro! ¡Hugo Duro esta volta sí! ¡Esta volta sí, Hugo Duro, golas! ¡Golas de Hugo Duro en el minuto 78! ¡De partida marca Hugo Duro! ¡Esta volta sí! ¡El gol que pucha al marcador! ¡Quin golas de Hugo Duro!
6: VCF Radio, la radio oficial del Valencia Club de Fútbol.
2: Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour. Bienvenido a tu casa.
6: Valencia. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obri un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
7: Hola, soc José Luis Gallà i espero que no falteu en la cita tots els partits en VCF Ràdio.

0: pelota que se le escapa a Tapadilla. Y ahí estaba Sadiko Portu para espentarla, para ficarla. Dislaria y para vengarse del gol que había marcado en propia puerta. Empata el Valencia la eliminatoria. ¡Sadik!
1: Hola, soy David Otorbi. Escucha nuestros partidos en la radio oficial del club.
2: Los pies de los jugadores del Valencia Club de Fútbol están en las mejores manos, las de Podoactiva. ¿Y los tuyos? ¿A qué esperas? Estudio biomecánico de la pisada, plantillas personalizadas, quiropodia, cirugía del pie, la tecnología más avanzada del mundo y los mejores profesionales para cuidar de ti. Pide cita en Podoactiva Valencia, calle Valle de la Ballestera 52B o en Podoactiva Paterna, calle Mayor 2. Consulta las condiciones especiales para socios y abonados. Podoactiva, proveedor oficial de podología y biomecánica del Valencia Club de Fútbol. Los podólogos de nuestros jugadores y también los tuyos.
3: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa, l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han sigut 100 anys eterns, recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
4: Hola, soy Esther Gómez. Sigue nuestros partidos en VCF Media Radio.

0: el millor de VCF Media.
1: Avui vos anem a donar una classe de valencià per a celebrar el dia de la llengua materna.
2: Teniu que estar atents, que el que pitjor ho faci pagarà una paella.
3: Mel de romer significa algo que eix perfecte o que està molt bé, com per exemple una xua bonica que acaba en gol seria una xua mel de romer, o quan una paella està molt bona se diu, xa, esta paella és mel de romer.
1: Ara vosaltres tenim que pronunciar mel de romer.
4: Mel de romer.
1: Era tu?
4: Mel de romer.
3: Molt bé, xiquets.
4: Molt bé.
2: Tota pedra fa paret significa que qualsevol detall suma per aconseguir un objectiu, per a guanyar un partit.
1: Gràcies, Andrés.
4: Tota pedra fa paret.
3: Tota pedra fa paret.
1: Molt bé.
2: Guanyar, guanyar i guanyar significa aconseguir la victòria cada vegada que juguem un partit. El que volem és guanyar i guanyar, i és el que ens demana Rovira en la ràdio oficial del club sempre abans d'un partit.
4: Guanyar i guanyar.
2: Te amo, tío. No. Es del meu poble, eh? Es que siga del meu poble. A la taula i al llit, el primer crit significa que quan ens criden i el dinar està en taula, o el sopar, n'hi ha que anar en seguida, no n'hi ha que fer esperar. I per a dormir també, quan ens diuen que n'hi ha que anar a dormir, doncs pues en seguida a dormir.
1: Ara us toca pronunciar-la.
4: A la taula i al llit.
1: Al llit.
4: Al llit. Al primer crit.
1: Perfecte.
3: A la taula i al llit, al primer crit.
4: Molt bé.
1: Perfecte, valenciano parlant.
2: Sou uns valencians espectaculars ja, eh? Adoptats, total.
4: Espereu, esta me la set.
0: El millor de VCF Media.
5: Hola, soy César Tárrega. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.
6: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena. Se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad. La potencia, la fiabilidad, no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una

0: Moments històrics del València.
1: José Vicente Cuixart, que també va ser jugador del València en la dècada dels 80, era molt volgut per aquests jugadors, per aquests joves jugadors de l'Acadèmia del València.
2: El València ha decidit que una de les sales audiovisuals de la ciutat esportiva de Paterna portarà el nom de José Vicente Cuixart per a recordar-lo sempre.
3: Ell passava pràcticament més hores a la ciutat esportiva que a casa. Tenia dos fills, com jo i el meu germà, però també tenia molts fills més a la ciutat esportiva, que els tractava igual que a nosaltres. Al final, ells intentava inculcar els valors que ell demostrava. Ell sempre en la cabeza tenia la ciutat esportiva, para que un niño se quedase sin poder ir a casa, o a la Renfe, o al colegio, al instituto. Él al final tenía móvil 24 horas, incluso cuando nos íbamos de vacaciones en verano tenía el móvil conectado, y al final le decíamos desconecta del móvil porque al final no descansaba. Era su forma de trabajar y su forma de tratar el trabajo y a los niños. Es un orgullo que en la ciudad deportiva tantas horas ha pasado ahí y que vosotros, el club, tenga que reconocimiento a aquesta placa en una sala que segurament estarà ocupada per els nens de l'escola. Al final jo crec que és un orgull per a nosaltres.
4: VCF Ràdio, on millor són en els gols del València.
0: València Club de Futbol, amb el racisme, tolerància zero.
5: Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno, porque aquí se vive la terra de valentía.
0: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27.
6: Hola, soy Irene Soler, escucha todos los partidos del València Femenino en VCF Media Radio.

0: Moments històrics del València.
1: Un 2-2 ante el Castellón de la temporada 89-90 que contaba así Canal Nou.
2: Els jugadors del València que han posat per als companys de la premsa gràfica i el conjunt que prepara Víctor Espàrrago, que va a jugar amb Ocho Torena, Camarasa, Boro, Arias, Nando, Tomás, Toni, Arroyo, Lugo Pénez, Fernando i Fenoll. Per a possibles substitucions, Torres, Sempere, Ferrando, Subirats i Cuixart. L'àrbitre del partit serà el col·legiat navarrès, senyor Paz García, auxiliat en les bandes pel senyor Tresaco Gracia, amb el banderí color roig, i Martínez de la Puente, amb el banderí color groc. Alguna novetat des de la línia de vestidors, Jordi Carrascosa?
3: No, de moment cap novetat. Estan els jugadors sobre el terreny de joc, l'àrbitre sortejant els dos terrenys, l'esquerra per al València, la dreta per al Castelló. Res més, tornarem amb protagonistes des de la línia de vestidors.
2: Hem de dir que juguen una clara base ofensiva els entrenadors, especialment l'entrenador del València, si tenim l'alineació que els acabem d'oferir en sobreimpressió. Víctor Espàrrago col·loca teòricament tres homes en punta, Toni, Lugo Pénez i Fenoll, i per part del Castelló també destacar, mencionar la presència tant de Cabrera com de Raúl, inclús Pelet, encara que Cabrera tindrà una missió, com hem dit en la connexió de l'informatiu Notícies Nou, una missió d'enllaç, més bé de mitja punta, per a complementar els dos homes teòrics, homes en punta, que col·loca Luitxe en el partit d'avui. La temperatura agradable, el terreny de joc aparentment en bones condicions i tot a punt per a començar este derbi de la Comunitat Valenciana.
0: ADN València Club de Futbol. Este dissabte, el santuari del valencianisme tornarà a bategar ben fort. A les 9 de la nit, 54 edició del Trofeu Taronja, a Mestalla, València, Newcastle. Una important pedra de toc davant un equip potent de la Premier. Un partit per a preparar una temporada plena d'il·lusió on volem acomiadar-nos de Mestalla com es mereix. Des de les 8 de la vesprada et contem també els prolegòmens d'un Trofeu Taronja per al record. Connecta't a VCF Media Radio, l'app, el web o el canal de Twitch per a viure una velada plena de sentiment i valencianisme. Amb les veus de Josep Rovira, Víctor Barea i tot el nostre equip de comentaristes de luxe, este dissabte, 54 edició del Trofeu Taronja, a Mestalla, València, Newcastle. Escolta VCF Media Radio des de qualsevol part del món per l'app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil.
4: Hola, soy Yasmín. Sigue todos nuestros partidos en la radio oficial del Valencia.

0: Moments històrics del València.
1: Ara Ivan Elguera està col·locat pràcticament com un davanter centre, buscant alguna opció, sobretot una rematada de cap. Allà va la centrada per part del Real Madrid, buscant la Raúl, no hi ha res. Cañizares s'expulsa la pilota de damunt.
2: Ahora lo del Madrid.
1: Ya anem a veure. Ara va veure que és el que ha indicat.
2: Ahora lo del Madrid le echarán la culpa a...
1: Ha indicat penal. Ha indicat penal. En l'últim minut de partit ha indicat penal a Raúl. Jo no sé si ha sigut l'àrbitre o ha sigut a instàncies del Linier.
2: Me parece que el Linier, eh?
1: Em fa l'efecte que ha sigut l'assistent, perquè l'efecte és que l'àrbitre no ha indicat absolutament res. Ara li està fent un gest als jugadors del València. Hi ha targeta per a Carboni. Y anima ahora la jugada que será realizada en lupa durante
3: todo aquel partido más que polémico del Bernabéu de la temporada 2003-2004, aquel 15 de febrero, digo que muy polémico con el famoso e inexistente penalti de Marchena a Raúl.
1: Semblan serios. El que estará patint Jaume Ortí, el president del València, veient l'oportunitat que té el seu equip. I quan estem ja en el temps de descompte, servís de banda del València, ja va a pressionar tot el Real Madrid. Garrido, que apenas té una opció clara, opta pel llançament llarg, jugant amb Curro Torres. Este pràcticament ha entregat al contrari, centra Roberto Carlos, allà la s'avança.
2: Gana el área del Madrid, gana el área del València. Van en todos lados, cuando va arriba ya es un fenómeno.
1: Ara Ivan Elguera està col·locat pràcticament com un davanter centre, buscant alguna opció, sobretot una rematada de cap. Allà va la centrada per part del Real Madrid, buscant la Raúl, no hi ha res. Cañizares s'expulsa la pilota de damunt.
2: Ahora lo del Madrid.
1: Ja anem a veure. Ara va a veure que és el que ha indicat.
2: Ahora lo del Madrid le echarán la culpa a...
1: Ha indicat penal? Ha indicat penal? En l'últim minut de partit ha indicat penal a Raúl. Jo no sé si ha sigut l'àrbitre o ha sigut a instàncies del Linier.
2: Me parece que el Linier, eh?
1: Em fa l'efecte que ha sigut l'assistent, perquè l'efecte és que l'àrbitre no ha indicat absolutament res. Ara li està fent un gest als jugadors del València. Hi ha targeta per a Carboni. I anem a veure la jugada que serà...

0: Este dissabte, 54 edició del Trofeu Taronja. A Mestalla, València, Newcastle.
1: VCF Radio, el cor de l'afició.

0: t'informem cada dia amb rigor.
1: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
2: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amb un València.
0: Sense oblidar-nos del Mestalla.
3: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
4: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
0: Ni de la Academia.
5: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bocio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol. VCF Media Radio. La ràdio del sentiment.
6: VCF Educa. Jordi Hidalgo, responsable del Departamento de Identidad de la Academia VCF, explica el concepto Jugar a Foc, la identidad de juego de la Academia del Valencia.
7: Jugar a Foc es representar una manera de jugar y una manera de vivir, donde nosotros no esperamos a que las cosas pasen, sino hacemos que pasen. Esto nos identifica con unos valores muy potentes en el juego que hacen del Nostre Xoc algo muy nuestro. Con balón seremos decididos y determinados para ir a buscar la portería rival. Haremos de la presión nuestra aliada, buscando esos espacios que los rivales dejan a la espalda para sacar ventaja y sumar más jugadores a cada ataque. Así aumentamos las probabilidades de meter gol. Cuando tenemos el balón, iremos hacia la portería rival con determinación y siendo muy decididos, entendiendo y provocando a la presión rival porque sabemos que es nuestra aliada. Esos espacios que los rivales dejan a la espalda al venir a por nosotros, los vamos a aprovechar para sacar ventaja y sumar jugadores a cada ataque para aumentar las posibilidades de meter gol. Esta manera de atacar necesita de la empatía de los jugadores para reconocer cuando mi compañero es presionado, si me necesita más cerca, o cuando mi compañero tiene tiempo y tiene espacio, me necesita un poquito más lejos. Y así, este jugador con balón jugará con diferentes ritmos, ni demasiado rápido ni demasiado lento, para tratar de engañar al adversario, regalarle tiempo al compañero que va a recibir la pelota y así aumentar las posibilidades y las probabilidades de ir hacia la portería rival con mayor éxito. Cuando no tenemos el balón, ¿qué vamos a hacer? Tratar de recuperarlo lo antes posible presionando al jugador con balón allá donde esté. Para eso necesitamos tener la confianza y la valentía de poder hacerlo y si nos superan, volver a organizarnos, volver a juntarnos y defender y presionar el balón otra vez allá donde nos encontremos. Para eso defenderemos todos y juntos. Protegeré la espalda del compañero que sale a por el balón y tendré la capacidad de hacer un esfuerzo extra cuando nos superen, tratando de volver a juntarnos, volver a presionar y volver a recuperar el balón lo antes posible, porque lo que queremos es atacar. Y defendemos todos y juntos. Nosotros somos diferentes, jugamos diferente y queremos ganar de una manera diferente. Juguem a Foc.
8: Hola, soy Hugo Duro y si no te quieres perder mis goles, escucha la radio oficial del Valencia.
0: Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, tots a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM.
9: ¿Qué significa tener espíritu Karok? Es llenar tu vida de kilómetros de experiencias.
0: vivir miles de aventuras y que todas se conviertan en recuerdos de esos que jamás se olvidan. Y saber que cuando quieras, puedes empezar de nuevo. Skoda Karoq. Ya sabes cuál es su espíritu. ¿Cuál es el tuyo?
9: Hola, soy Stole Dimitreski. Escúchame paradas en UFC Media Radio.
0: Van a escuchar una reemisión del Partit del Valencia.
5: Este és l'11 del València que vol assegurar avui matemàticament la permanència. Sí, en Anoeta davant la Real Societat en la porteria. Està en un gran moment, està sent salvador i decisiu. El porter de Macedònia, Stole Dimitrievski, en defensa, banda dreta, va continuar jugant de lateral. El basc Unai Núñez, parella de centrals per al suís Erai Xomert. I avui exercint de capità el d'Aldaya, César Tàrrega. La banda esquerra per a Jesús Vázquez, perquè José Luis Gallà està lesionat. Avui Jesús va jugar en ixe lateral esquerre, en Guido Rodríguez, l'argentí, Filip Urinić, en el doble pivot en el centre del camp del València. Les bandes per al Sevilla, Luis Rioja i el guajín Diego López, que ve de marcar el gol de l'empat davant el Rayo Vallecano. De segon punta, alliberat ahí el de Chilete, Javi Guerra, i dalt el golejador del València, Hugo Duro. I per part de la Reial Societat, Mataracho, que va alinear un equip en moltes novetats, en molts canvis. Alex Remiro en la porteria, en defensa, banda dreta con Diem, per avui capital que diu adeu a Reial Societat, el Ustondo, parella de central, Zubeldia i John Martín. Aye Muñoz en la banda esquerra, centre del camp per Alex del València, Carlos Soler, Beñat Turrientes i el gallec Brais Méndez, i el trident ofensiu per a Pablo Marín, el Ruiz, el rus Zaharian, i dalt l'islandès Oscarsson. Xiurarà el navarrès Josu Galek. En este àrbitre pues no hem pogut guanyar esta temporada, perquè ens ha pitat dos partits: la derrota en Mestalla davant el Celta de Vigo i l'empat en Mendizorroza davant l'Alavés. Esperem que avui n'hi hagi més sort amb este col·legiat navarrès, que estarà ajudat pel VAR per David Gálvez Rascón, el col·legiat madrileny que estarà en el VAR. Pues tot està preparat, tot està pront per a que siguin les 7 de la vesprada en punt, 2 minuts. Tenen que començar tots els partits a la mateixa hora, per això ja els dos equips estan sobre el terreny de xoc. L'àrbitre també ha esperat a que siguin les 7 en punt per a que comencen tots en el mateix horari. I ja sabeu, avui el partit és televisat per Movistar. Els que tingueu pues, Movistar en casa, teniu l'opció d'àudio 5. En l'opció d'àudio 5 podreu escoltar els comentaris de Ricardo Arias, de Vicent Burguete i de servidor així en Anoeta per a este partit entre el València i la Reial Societat en este penúltima jornada de Lliga, diumenge 17 de maig, així en Donosti, en San Sebastián. El València buscant assegurar matemàticament ja la permanència. Li val guanyar, li val l'empat, també fins i tot perdent, i si se dona sèrie de resultats també estaria salvat, però ja diem, volem la victòria, volem acabar bé esta temporada, com vos hem contat en la prèvia d'este partit que està a punt de començar. Así en Anoeta, ahí está el València, ahí está Javi Guerra, Diego López, esperante el árbitre, pues xiule l'inici del partit. Estem ja pues en el compte enrere, perquè queden segons per a que siguin les 7 de la vesprada. I ja dic, tots els partits han de començar a la mateixa hora en esta jornada unificada de la Lliga. Pues tot està preparat, així en l'estadi de Anoeta, i estan les senyals horàries. Les 7 de la vesprada, espera a rebre l'ordre Josu Galek, el col·legiat navarrès, per a que comence el partit. Así en Anoeta, entre la Real Sociedad y el Valencia, pues va a comenzar el partido. Vinga, Valencia, lo que han dicho. A per la victoria, asegurar ya matemáticamente la permanencia en esta penúltima jornada de Liga. El primer balón ya que ha ficado ahí el Valencia. La deja pasar Javi Guerra para que se embacha fuera. Y el servicio de banda favorable para el Valencia. Pues Javi Guerra, lo que diem, de segon punta. Ahí me está Liberati, Urinic, Uy, en compañía de Guido. Urinic que avui juga en el joc de Pepelu, és el canvi respecte de l'altre dia, més els que estan lesionats, Jesús Vázquez i Unai Núñez per Gallà i per Renzo Sarabia. Bueno, pues la pilota en moviment que l'ha ficat en llarg el porter Stoli Mitreski, pues de porteria a porteria pràcticament, per a les mans de Alex Remiro i el que hem comentat, Ricardo Arias, a oferir un bon partit, una bona imatge, a veure si podem repetir el bon partit que ferem, les bones sensacions que va oferir l'equip en Bilbao fa dos, pues no, la setmana passada, no anar allà més lluny, pues avui així en San Sebastián, en Noeta.
10: Pues vamos a ver la actitud, ¿no?, de los jugadores, que son los auténticos protagonistas. Todos dependemos de ellos. Ahora ya el partido está empezado. Ahora ya las cábalas, las estadísticas, ahora ya es un simple partido de fútbol, 11 contra 11. Esperemos que no 12 contra 11. Y nada, pues a ver cuál es la actitud del equipo. Y si se siente fuerte y con confianza, ¿no? Y bueno, a ver si obtenemos un resultado positivo que nos hace mucha falta.
5: Bueno, pues valor para la Real Sociedad, que una Real Sociedad que tampoco se juega res en este partido. Ellos ya están salvados matemáticamente en los 45 puntos que tienen. También a jugar competición europea per ser campeones de Copa. Ojo que ataquen ells. Oscarsson busca la centrada. Y menos mal que no ha arribat per a la rematada, per a la segunda jugada. Penche en el balón. Dins l'àrea. Ojo al rechazo. No, el lanzamiento. Y gol.
10: Era fuera de juego.
5: Gol de la Real Sociedad de Ayen Muñoz. Acaba de marcar Ayen Muñoz. A los dos minutos de choc. Ya Dick. En la segona jugada venia Ayen Muñoz i acaba d'avançar a la Real Societat al marcador.
10: No sé quién se lanza al
5: suelo. El gol del lateral esquerre de la Real Societat.
10: No sé quién se lanza al suelo a interceptar el balón, el remate y la desvía. No sé si es Tárrega o Unai. Pero tengo mis dudas, en el pase que... En el centro que realiza Oscarsson, yo creo que... No sé.
5: Oscarsson centra, ahí no troba rematador. No, la jugada continúa, no, ellos centren desde la dreta, ahí entra Ayen Muñoz, sol, entra Islaria y en un llançament, pues, marca y avanza la Real Societat al marcador 1-0 a 2 minuts de xoc.
11: De totes formes, això és el que me referia, que al final els jugadors, encara que siguin suplents, com és el cas de Ayen Muñoz, 4 partits sense jugar, pues al minut 3 te claven un gol. És el que me referis, que és primera divisió, i per molt que l'altre equip jugui en més o menys suplents, pues els propis jugadors que volen mostrar la millor versió per a convencer al tècnic i també a l'afició.
10: No podíamos empezar peor, ¿eh?
5: Bueno, pues no podíem començar pitjor les coses, però bueno era encara igual, molt de partit.
10: Igual sirve para bien.
5: Sí. Pues ya dic, si el encara queda molt de partit per davant, però bueno, no era este el començament esperat en este partit, que als dos minuts pues marcarà la Real Societat, s'avançarà al marcador amb el gol d'Ayen Muñoz. Bueno, pues encara queda temps, per a reaccionar i per a refer-se con se sol dir Ricardo, ¿eh?
10: Pues sí, esa es la única esperanza que nos queda, ¿no? Que acaba de empezar el partido.
11: És més, Robi, Ricardo, vos vaig a donar una dada, i és que és el primer gol com a professional en primera divisió de Ayen Muñoz en tota la seva vida, des de la temporada 2018-2019, duen el primer equip, així que, pues ja diem, és un cop de realitat de que el València no es pot confiar, per molt menys que Isa baralla per l'ascens, bueno, per l'ascens no, per la permanència, disculpeu, la tinga prou acomodada.
5: Bueno, pues venga, no han comenzado el partido, a ver si son capaces de reaccionar en cara.
10: Por cierto, ahí está lloviendo, o hay posibilidad de lluvia.
5: Está núvol.
10: Porque está aquí núvol. Está cayendo una, Robi, pero de
11: así,
10: cuidado.
11: Así literalmente es como ahora mateix el partido de València. Ahora mateix ha sigut un tro, así en Paterna, igualet que el gol de Ayen Muñoz.
5: Así está núvol, de momento no plou. Bueno, pues ahora ataca el València, nuevo esa jugada. Arriba Diego López, línea de fons, evita que el balón isca. Ahora que intenta Diego López. Diego López que cao y es falta. Lianfez falta a Diego López. La falta lateral era Jesús Vázquez. El que entraba era Jesús. El que entraba Perisha Banda. Había desdoblado ahí a Diego López. Y la falta es a Jesús Vázquez. La falta que va a botar el Valencia en la par lateral dreta de la frontal del área de la Real Societat. El Valencia buscant empatar el partit en este començament d'encontre després d'eixe gol que ha marcat Ayen Muñoz per a la Real Societat. Allà va la falta que va votar Filip Urinić, el suís. Ja falta lateral, allà va Urinić al llançament. Anem a veure si avaló parat. Podem aprofitar el balón, llançament directe per dalt. El llançament directe de Filip Urinić anà per dalt del travesser de la porteria. Dale Remiro, que trau ràpid en llarg, tractant ahí de sorprendre. Un balón llarg ahí per a Pablo Marín, però bé, arribat ahí per a recuperar la pilota al València Filip Urinić. La juga Jesús Vázquez, ara per a Javi Guerra. El balón del de Xilet en la pilota, jugant darrere, buscant ahí línies centrals, Tàrrega. Per a Dimitrievski, Guido, tocant-la ahí, arrere de nou per la que la traga Tàrrega, i és ara Luis Rioja, el que juga arrere ahí per al lateral, per a Unai Núñez, que ja va ser lateral l'altre dia quan va entrar substituint a Renzo Sarabia, i avui de nou, Jesús Vázquez recuperant la pilota, ahí està Jesús amb el baló, té que xora arrere, pressiona la Real Societat, així de baló nostra, i ahí està traguent-hi-se pilota arrere per al seu porter, per a Stole Dimitrievski, trau en Kurt Guido, i ara ahí, per a Erai Schomert, per a que se'n vagin cap amunt el València. Ahí està Schomert, canviant el xoc completament a banda dreta, a veure que pot arribar Luis Rioja, arriba el Sevilla, ahí té que recular i buscar i se passe arrere, però ficar-lo una altra volta, per a que jugue Filip Urinić, i Guido. Guido tocant-la ahí per a Diego López, per dins, ara canvia el xoc a l'esquerra, per a Jesús Vázquez, desdobla Diego, per ixa banda esquerra, la torna a col·locar, a veure ixa pilota islària, per a Javi Guerra, que busca el llançament i gol!
10: ¡Vamos!
5: ¡Gol! ¡Javi Guerra! ¡Javi Guerra! ¡Javi Guerra, gol! ¡El gol del empate del Valencia! ¡El gol de Javi Guerra! ¡Win minuche, choque! ¡Buena la jugada ahí! ¡Que se ha marcado el Valencia! ¡Que vea definite! ¡Javi Guerra! ¡Para empatar el partido! ¡Para ficar el 1-1 al marcador! ¡Que ve le ha pegado! ¡Javi Guerra! ¡El de Chilete! ¡La jugada! Era bona ahí, per ixa banda esquerra que havia protagonitzat el València, buscat el passe ahí per a Javi Guerra, que l'ha col·locat ahí perfecta, el passe, el pontete que li ha fet Diego López, com se l'ha preparat Javi Guerra, i el gol de l'empat del València, 1-1.
11: El gol de Javi Guerra que ahí veíem, la combinación, la que va a decir de Paterna, Diego López, Javi Guerra, dos jugadores que se antenen a la perfección y al final es cuestión de temps, pues Diego López, ya vechem, gol en el último partido, ahora asistencia, el jugador Asturía, a ver si recupera un poco de confianza, porque cuante confianza, sense cap dubte es un jugador, un activo molt valuós de la plantilla. Y ahí estem, Javi Guerra, segon gol de la temporada y la chusta al pal més lluny, al segon pal, on no aplega Àlex Remiro. Javi Guerra que fa gala de la seua qualitat.
5: Un gran gol, Ricardo,
10: ¿eh? Lo más importante es igualar la contienda, ¿eh? Porque en el minuto 2 que te marquen te hace pensar en qué vamos a hacer ahora si se nos echan al traste todos los planes, ahora tenemos que remontar y lo mejor que podía ocurrir es esto, ¿no? Que empatáramos rápidamente. Ahora empieza un partido nuevo, Y más allá de que, bueno, nosotros hemos tenido un error, porque en la jugada del gol, cuando recibe a Allen, saltan tres jugadores nuestros y ninguno logra despejarla. Y ahora también, ahora creo que Javi, por las cercanías hacia la portería, hacia Remiro, hay tres jugadores de la Real que no le entra ninguno, y salva a los tres de una manera, pues bueno, de la única manera que podía conseguir el gol, ¿no?
5: Un gran gol, sí señor, de Javi Guerra, para empatar el partido al minuto 8, y lo que dice Ricardo, para reaccionar rápido después del gol de la Real Sociedad. Un Javi Guerra que en esa posición, Ricardo, ahí de segunda punta, de segunda davanter, més alliberat ahí de... Bueno, yo creo que ahí dona molt bon rendimiento Javi, ¿eh?
10: Es que Javi, tienes que liberarlo de trabajo defensivo. Para eso están Guido y está Ugrinić. Y Luis Rioja y Diego López. Y bueno, porque si no dice, bueno, pero ¿con cuántos atacamos? Solamente con Hugo Duro contra cuatro defensas. Pues bueno, la aportación de Javi se está viendo, ¿no? Es un jugador que llega con mucha facilidad, tiene buen disparo y lògicament hay que aprovecharlo.
11: Una bueno, Javi pues... Guerra que, com dèiem al principi de partit, quan hem vist l'11, que al final rendia sent més còmodo, més prop de l'àrea rival que de l'àrea pròpia. Jo crec que és un jugador per a veure el futbol de cara i no d'esquena, en aquesta posició de número 6, més retrasada que l'hem vist en ocasions. I pues, ahí veig, al final Javi Guerra és un jugador que té un talent espectacular, però hi ha que saber localitzar-ho i també pues, saber traure-lo a la palestra.
5: Bueno, pues 1-1, minuto 11 de esta primera parte, así, en Anoeta. De este empate, el Valencia estaría salvado matemáticamente en esta penúltima jornada de Liga. Cuantara voltró la pilota en defensa, ataque en Eich, la Real Sociedad, pilota a la izquierda para Jay Muñoz, tocanla ahí. Precisamente el balón para Carlos Soler, que volía a filtrar esa pilota, no le hicit. Recupera la pilota Valencia, Rere Guido, Guido para César Tárrega. El Wii Capital Valencia que golpecha la pilota larga buscando Hugo Duro, corre el madrileño, ahí está Hugo Duro en el control de la pilota, se le va el control a Hugo Duro, ni se pase ya que le había colocado César Targa, pero lo que di en Ricardo era vos reaccionar rápido y el Valencia pues guafete, a los 3 minutos marcaba Jay Muñoz,
10: 5
5: minutos después empatada en nosotros.
10: Pedíamos la dosis necesaria de suerte y la hemos tenido, porque si ellos han tenido suerte en su gol, nosotros también hay que reconocer que la hemos tenido, porque el balón pasa entre las piernas de tres jugadores, de tres defensores. Pero bueno, ya, estamos empatados.
5: Bueno, pues, ahora juega la Real Sociedad, ni a falta de Guido Rodríguez, la falta del miscampista argentí del Valencia.
10: Bien hecha, hombre. Cortas un contraataque a la primera.
5: Sobre Oscarsson, el davanter islandés de la Real Sociedad.
10: La verdad que a este jugador pocas tácticas defensivas le podemos dar, ¿eh?
11: Exacte.
10: Pocas enseñanzas defensivas.
11: Sí, ya ve curtit, recordem. Aparte
10: que también
11: mundial.
10: Sabe hacer las faltas.
11: Exacte,
10: y en el sitio donde las tiene que hacer. Para que no le castiguen con
11: molt important, perquè una cosa és fer-les faltes, que per això qualsevol jugador pot fer una falta, i altra, saber on fer-les i quan fer-les.
5: Bueno, pues ara és la Real Societat el que vol treure la pilota des del seu terreny de xoc, canviant el xoc a eixa banda esquerra per a Zaharian, el jugador rus, la deixa ahí per Aye Muñoz en el lateral, Aye Muñoz i Zaharian, tocant-la ahí per a Brais Méndez, ara rei una altra volta buscant ahí a centrals, per a que siga Zubeldia i Jon Martín, estos centrals avui de la Real Societat, portant aquesta pilota de nou a banda esquerra, ara Brais Méndez sobrint, tocant-la per a Jay Muñoz, ara en Erras, recuperem nosaltres la pilota bona, a veure què volia eixir, però no puc controlar aquest valor, Javi Guerra en condicions, i la pilota de nou per a la Real Societat.
10: Ai.
5: Ahí está Beñat Turrientes, el miscampista, formant ixe tribot en Carlos Soler i en Brais Méndez, ixe 4-3-3 que ha plantejat Matarazzo, l'entrenador
11: bueno,
5: de la Real Sociedad
11: que...
5: en este partit.
10: Javi, Vicent, cuando aprenda a protegerse el balón con el físico que tiene, con el cuerpo que tiene, va a ser un jugador completamente diferente.
11: Tiene unas cualidades que
10: no, porque aparentemente cuando pierde ese tipo de balones parece que sea un jugador muy confiado. Y lo que tiene que hacer es aprender a protegerse con su propio cuerpo a defender el tipo de jugadas que hace él.
11: Y, bueno, y que es un jugador también en envergadura, que al final es un jugador grande. Y parlant de migcampistes i de migcentros, fixa't, Robi, Ricardo, també fixeu vos que al final la Real Societat té un mig del camp que és Turrientes, Soler i Breix Méndez, lo que li permet que Turrientes es quede més endarrerit, i tant Carlos Soler com Breix Méndez mos poden fer ahí per ahir. Bona lectura de Corberán a priori en Ugrinić, que imagina que s'encarregarà més de Carlos Soler i de Guido, que estarà en Breix Méndez quan estiga més proper, i això és una de mitja punta.
5: Bueno, pues ahí está jugante el Valencia en este minuto ya, 15, primer cuarto de hora de partido ya cumplida sin Anoeta, empatante el Valencia 1-1, después del gol que marcaba se avanzaba la Real Sociedad, empataba Javi Guerra, 5 minutos después, ahora juega el Valencia, es Diego López el que juega a Rere buscando ahí Guido Rodríguez, Guido Mesa Rere buscando ahí a Centrals, a César Tárrega, y ahí está César Tárrega y Unai Núñez. Balón ahora a la izquierda. Balón ahí para Jesús Vázquez, quien derriche ahí la pilota para que la traga el balón. La Real Sociedad en servicio de banda. Ahí está Beñat Turrientes. Arrere y llévalo para Centrals, para que juegue ahí. El Ustondoiz, ahora para Allen Muñoz, arriba otra vuelta, buscantará y se pase, pero Zubeldia, y el balón que trae ahora Alex Remiro, en Yark, buscante ahí a Pablo Marín, Nisha Banda, Dreta, la Real Sociedad, balón ahí, para Beñat Turrientes, la toca Rere, para que llegue ahí, Zubeldia, para Allen Muñoz, y ahora, sembla que el partido se ha equilibrado un poco más, ¿eh? Yo creo que ahora el Valencia está més assentat després del 1-1. Jo crec que li ha assentat bé Ricardo. L'equip està, pues yo creo que més ordenat sobre el terreny.
10: Hombre, la verdad es que marcar tan pronto tanto uno como otro, ahora yo me imagino que por la mente de ambos equipos está el pensamiento de decir, cuidado, que vamos 1-1 y lo que no podemos hacer es que nos sorprendan otra vez, tanto un equipo como el otro, ¿eh? Y por eso está pues tan igualado, está. Ahora no tienen prisa.
11: Bueno, es que fíjate que realmente el Valencia, partint de que van a anar a per 3 punts, no és un bon resultat ni per a uno ni per a altre, però sí que se veres pues, que la Real pues, va intentar fer el millor partit en sa casa, el Valencia a domicili, però ens hem repost molt bé d'eixe pues, colp, varapalo en el minut 3. És molt important que l'equip hagi de recuperar la mentalitat i jo crec que ho està fent de categoria perquè ja ha que marcar el gol i després donar-li continuïtat.
5: Bueno, pues ahí está jugant el València amb la pilota a la volta ore. Eixe baló, la pilota és Ugrinić, el suís que vol jugar en llarg. Ara canviant el xoc, eixe passe de Ugrinić. El balón para Jesús Vázquez. Jesús Vázquez Arrere buscando ahí a Erai Xomert. Y ahora es de nuevo Guido Rodríguez el que te la pilota. Que trata de chugar Arrere Xomert. Tocanla ahí el Valencia poco a poco. Ahora buscando el pase a la derecha Luis Rioja. Y Unai Núñez en esa banda. De nuevo Arrere. Buscando a Centrals. Espera que traguen ahí la pilota llarga, Xomert, per a Diego López, no ha pogut controlar Diego López, la recupera la Real Societat, ojo el passe filtra de Carlos Soler per a Òscar Son, que bé li ha guanyat la posició, que bé li havia guanyat la posició Xomert, va Jesús Vázquez també en l'ajuda, per a que no arribi el davanter islandès de la Real Societat i allunyen ja aquest baló de l'àrea valencianista, encara que l'ha recuperat una altra volta, la Real Societat, de nou Turrientes, arrere, per a El Ustondo, i ara este, aguantar arrere i canviant de banda.
11: Pues
5: para que siga Aye Muñoz.
11: Pues Robi, atención, porque ya en mes gols ya diem que es una jornada en la que se chuguen pues 8 partits a la vegada. El Celta le ha marcat a l'Atlètic 0-1, però a banda d'estos dos gols de la Real Societat València, Oviedo a la vez, que ha marcat el Alavés, ara mateix el conjunt de Vitoria, que és d'eixa zona baixa, i suma 43 punts, i el Sevilla 0, Madrid 1, en el Pizjuán. Anem a veure com es soluciona la cosa, però ja t'ho dic, es mou el marcador en els demés partits.
5: Bueno, nosaltres amb este marcador, amb este empat, estaríem salvats i no dependríem dels altres resultats. Tot el que sigui guanyar o empatar, no depenem dels altres resultats ni molt menys. Bueno, pues la pilota que la recupera el València en este minut ja 20 de la primera part. Tenim ja molts amics ja connectats pues a través de Movistar en l'opció d'àudio, també seguint-nos per l'app i per la web. Te pots connectar a l'app i la web des de qualsevol part del món. I bueno, però tenim amics en Movistar ja pues connectats, escoltant-nos, i que també estan enviant-nos els seus missatges, que anirem llegint a poc a poc en la retransmissió d'este partit. Quan vol recuperar la pilota al València, Jesús Vázquez, ajudant-se ahir en Diego López. Diego López, que busca el passe al centre. Se való ahir sí, per a que siga Filip Urinić, el suís. Urinić i César Tàrrega amb la pilota. Ahí està tocant-la una altra volta César Tàrrega per a Filip Urinić. El való arrere, buscant a Erai Xomert. Xomert, que buscava ahir el passe no per a Jesús Vázquez. Ara la pilota una altra volta endarrerida. Ahí de Guido, buscant ahir a centrals. I el való que juga ja César Tàrrega, tocant-la Guido Rodríguez. Guido, Javi Guerra, una altra volta, se va a l'arrere, i és que replega, tanca bé la Reial Societat, no es deixa forats, i això ens dificulta més que puguem arribar pues, a terreny d'això de la Reial Societat. Ara la trau Guido Rodríguez, Tàrrega, ara sí, Javi Guerra, ahí se'n va, Javi Guerra, venia Turrientes per darrere, però se l'emporta Javi Guerra, bé Javi Guerra, en ese duel en Turrientes s'han portat el baló, el de Xilet, ara buscant ahí a Guido Rodríguez. Xomer, que se'n va cap amunt, Xomer, que la toca, ojo, que la torna a ficar dins l'àrea, llançament, gol, gol, gol, gol,
10: vamos,
5: gol, gol, gol, Hugo, vamos, Duro, gol, Hugo Duro, Hugo Duro, gol, Hugo Duro, gol, el gol del Valencia, el gol de Hugo Duro, que la avanza al marcador en el minuto 22, la jugada es de Xomert, ho ha fet ell, tota soleta, se n'ha anat cap amunt, el central suís li ha deixat la pilota ahí a Hugo Duro i ha marcat el golejador del València per a ficar el 2-1. Que bé Xomert, com li l'ha col·locat a Hugo Duro, que per a mi no estava ni molt menys en fora de xoc, i el davanter, el golejador del València, que fica per davant al seu equip al marcador. 1-2, Hugo Duro.
11: Pues Hugo Duro, que aplega per tercera temporada consecutiva els 10 gols en Lliga. És a dir, ja podem dir, després de 3 temporades, que Hugo Duro és un davanter que te garantitza mínim 10 dianes en competició domèstica. Un davanter madrileny que pues, estem veient una versió un poquet d'altibajos en tota la temporada, però sí que és de veres en quant a xoc, però les xifres es mantenen. Una jugada de Xomert que pues, està fent una, jo diria que una gran temporada, era ahí Xomert.
10: Vicent, la verdad, ¿churro?
11: Pot ser.
10: Pues los churros también valen, ¿sabes?
11: Pot ser, exacte, sí, totalmente.
5: No
11: totalmente.
5: Es un gran gol,
11: al final,
5: pero, no,
11: ya siga más bonito.
10: Es que te digo una cosa, remata con la espinillera y encima le pasa, bueno, le pasa ante las piernas.
11: Bueno, pero
10: no,
5: escucha. Se la porta Diego López, se la porta Diego López. Atención Diego López, la dice ahí, pero Hugo Duro más escorat, se escora masa. El balón arriba, espera Javi Guerra. Ahora Javi Guerra, sí, que se la prepara, busca el lanzamiento y el balón fuera. Ha tingut el Valencia el tercer. Ha tingut el Valencia el tercer en esta jugada ahí, que había iniciado Diego López, ha buscado el pase, pero Hugo Duro estaba más a escorar, Hugo Duro.
10: Y le come el terreno el defensor a Diego,
11: sí,
10: porque
11: pero,
10: Diego
11: pero
10: se iba solo.
11: Más aceleroso a lo mejor, Diego López. Sí. E igual en el cap tenía una cosa.
10: Pero hay que ser así de valientes.
11: Sí,
10: joder,
11: sí,
10: si tú
11: total,
10: quieres conseguir
11: total,
10: ganar partidos, hay que ser valientes.
11: Totalmente, de fet,
10: sí, ja
11: el València sempre ha funcionat millor siguent vertical que esperant en el seu camp i creant espais. Així que ahí veiem a Diego López, que al final pues, no ha pogut materialitzar, Hugo Duro no s'ho esperava, jo crec que
10: y
11: també...
10: Mira, y mira que no actua con mala intención Diego,
11: porque, no, ni molt menos,
10: porque en la jugada cuando toca el primer toque, si se deja caer, expulsan al jugador de la Real, ¿eh?
11: Pues bueno, está el VAR, sí que es deberes, que igual en la toda época valdría, pero en el fútbol de ahora sí que es deberes que igual el Martu tira para Carrere.
5: Bueno, pues ahora falta y que le ha costado la tarjeta al Rus Zaharian, tarjeta groga, pero a Zaharian Perisha, entrada a Javi Guerra, la tarjeta es clara y el choque se remamprena Siena Noeta en este minuto 25, guañante el Valencia 1-2, ame el gol de Hugo Duro.
10: Es que le
5: en
10: pisa,
5: el minuto 22.
10: Le pisa Rubi.
5: Ahora una treba Loyark. Sí, sí, la tarjeta groga es clara, es clarísima, porque chafa Zaharian claramente a Javi Guerra. Ahora que intenta otra vuelta al Valencia, pero anda a esquerra, es Jesús Vázquez el que te la pilota. Jesús, que te que recular, ficar y se pasa arrere, pero a Xomer, que veo había fe Xomer en la jugada de Hugo Duro, con Serenat Capamunt, y con Lia Filtrati se va lo de Islaria, para que rematara el golechador del Valencia, Hugo Duro, que aporta de gols. Hugo Duro en el seu compte particular, este segon per al València. Ara per la pilota, però estava bé atent ahir. Xomert per a ficar ixe baló en l'àrea Donostiarra. La pilota amunt, allà va Javi Guerra. Pues Ricardo Arias, en esta victòria, en este marcador, estaria més que salvatge en 46 punts en la taula de la classificació. Ja dient que al València li valdria per assegurar ja matemàticament la permanència. Un empate, una victoria, pues una victoria, 46 puntos, pues ya dic, son els que té ara el València.
11: Robi, estem així també atents als altres partits de la jornada, hi han dos gols més, en el Elche-Getafe, Elche 1, Getafe 0, i Atlético de Madrid 1, Girona 0, així que bueno, encara pues, que el València perguera, pues no, ara mateix seria també equip de primera divisió la temporada que ve.
10: Que se maten bueno, entre ellos.
5: I si acabara així a la jornada, després pues, podríem fins i tot mirar cap amunt en la tota la classificació. Però bueno, anem a esperar, que això encara no s'ha acabat, que encara queda molt. Però bueno, s'ha encarrilat bé la cosa. Va a recuperar la pilota Filip Urinic, buscant el passe per a Luis Rioja. Molt forçat, no va poder arribar Luis Rioja. Però l'equip està bé, Ricardo. L'equip després del gol de l'empat que ha marcat Javi Guerra, li ha sentat molt bé perquè ja dic que pues ha pasado a ser un atre, ¿eh?
10: A mí sabes lo que más me está gustando es que aun a pesar de ponerte por delante en el marcador y haber remontado el resultado de 1-0, es que no estás metiendo el culo atrás. No estás jugando atrás, estás jugándole de tú
5: ojo
10: a tú.
5: Ojo que recuperen la pilota una otra vuelta, a Neuro Hugo Duro amb el baló y ahora se han cantat y le ha llevat Carlos Soler y esa pilota per darrere, pero lo que está comentando Ricardo. Anem guanyant, però l'equip vol més, claro. I l'equip va pel tercer. Ojo que ara ataquen ells. Oscarsson, l'islandès, en la pilota la deixa arrere, però que ve Guido fent la cobertura defensiva, que ve Guido Rodríguez a emportar-se aquesta pilota i desfent la jugada d'atac de la Real Societat, quan tenen una falta.
10: Qué rápido ha estado
5: Muñoz sobre Luis Rioja.
10: Cómo ha sabido ver la jugada que estaban tramando, Muy bien.
11: Una de les coses que més s'ha notat, jo crec que des de la plegada de Guido, és que a l'equip abans li costava prou tornar cap arrere, corregant per la seva pròpia era, i és una cosa que Guido fa molt bé. De fet, pareix un típex, perquè és un corrector, Guido Rodríguez, i també l'equip sí que està siguent més vertical i atacant molt més, en lloc de tancar-te en la teva àrea, perquè pues, tancar-te en el teu camp front a la Real en sa casa és una trampa mortal.
10: Por cierto, ¿a quién le han sacado tarjeta de la Real?
5: Zaharian.
10: ¿O ha sido a nosotros?
11: A Zaharian. A Zaharian de la Real.
5: Bueno, pues este en el minuto 29, a punto de arribar a la mitja hora de esta primera parte. Se están ficando las cosas para Valencia en este 1-2, pero encara queda molt. Pero bueno, el Valencia ha fete el més difícil i és refer-se d'eixe gol matiner que havia marcat la Real Societat, empatar pronte i ficar-se per davant al marcador, que no era fàcil. I això és el que ens comenta pues Vicent Capilla, el teu amic Vicent Capilla, Ricardo, diu, ara tenim que jugar tranquils, hem fet lo més difícil. Pues sí, és cert, Vicent. Hem fet lo més difícil, pues ara a jugar en tranquil·litat.
10: Han hecho lo más difícil y ahora hay que hacer lo más práctico y lo más lógico, que es saber jugar partido como te convenga y dejarles que arriesguen ellos y traspasarles la responsabilidad a ellos.
5: Bueno, pues la pilota per al València, per al seu porter, per a Stole Dimitrievski. Ja tenim, van arribant molts missatges. Mira, Luis Macarreras, diu Robi, Richard i companyia. Esperemos un buen resultado hoy. Pues uy, estem guanyant, Luisma, estem guanyant.
10: Podia acabar el partido ya.
5: I ens envia un abraç molt fort el bo de Luisma. També Mamen diu, saludos para todos, Robi. A ver si hoy podemos celebrar la victoria con la familia al completo. Acaba de ser una altra volta Yaya. Mamen, o sea que desde así le enviamos las felicitaciones.
10: Enhorabuena, felicidades.
5: A ver si Wipot celebrar la victoria.
10: Ya tenemos otro.
5: Otro valencianista.
10: Otro valencianista más, seguro.
5: Bueno, y toda la familia son valencianistas, ¿eh? Toch, te llamamos Nech. Mamen,
11: pues a tres meses.
5: Bueno, pues continuemos así. 30 de la primera parte en Anoeta. Guañante el Valencia 1-2. Valenes gols de Javi Guerra y de Hugo Duro. Y ya diem l'equipe. Oferint una bona imatge, refense reaccionant ràpid al gol de la Reial Societat, empatant i després avançant-se al marcador en esta penúltima jornada de Lliga, on ja estaríem matemàticament aconseguint la permanència i després ja veurem, ja mirarem cap amunt si tenim que mirar. De moment és la Reial Societat el que està jugant ara. Cambiante el choc a banda esquerra per Arie Muñoz. Ahí votaba Unai Núñez, que toca la pilota de cap. Se'n va fora. I és servici de banda. Trau ràpid ahí buscant a Turrientes. Turrientes a la pilota. Arrere per a Carlos Soler. Carlos Soler que busca el passe. Ahí per a que arribara. En eixa posició era el Ustondo. La pilota que ha tocat en el jugador del València. En Diego López. Se'n anà fora i és banda. Que han tret ràpid ells.
11: Però fixa't, Robi, que la instrucció de la Real, la fulla de ruta està ben clara i és entrar per bandes, no per la Real, sinó perquè la València provoca que els bascos pues, no puguen jugar per dins i connectar en jugadors de qualitat com Brais Méndez, Carlos Soler, Turrientes, no troben els davanters, així que tenen que pues, trobar el xoc per les bandes. Ahí bueno, veiem pues, a Brais Méndez que està caigent a la banda dreta.
5: Ara el València que trau i se volo llarg, Guido Rodríguez corre, Javi Guerra más allá, no pot arribar, no pot arribar el de Xilet. I la pilota que va ser per a la Reial Societat. El baló arrere, per a que traga ixa pilota Zubeldia i Jon Martín. Els dos centrals, buscant ahí a Brais Méndez en ixe tribot en la Reial Societat. Però el València ben assentat ahí sobre el terreny de xoc d'Anoeta. Pilota ahí, que tornen a jugar i xarrere, buscar i xevaló, de nou per a centrals, perquè ahí el València no hi fora, i ara canvien el joc. A banda esquerra per a Arie Muñoz, se'n va directament fora, millor. I el baló que va ser per al València, en este minut ja 33. La primera part, 1-2 al marcador. La pilota que de nou la tornava a ficar en moviment el València. Boris Sebol que vol recuperar la Real Societat. Estava ahí atent bé César Tarrega, Guido que se'n volia anar, no ha pogut. El rechazo, ojo, que se l'emporta Oscarsson. Se l'emporta Oscarsson i fora. Oscarsson ha tingut l'oportunitat de la Real Societat i l'ha enviat fora, eh? Era una oportunitat claríssima i Oscarsson l'ha enviat fora millor perquè ahí se n'ha anat amb massa facilitat el davanter islandés.
10: La jugada típica de...
11: Respirem, ¿eh?
10: ¿Vas tú o voy yo? Y sí, entre los dos la casa por barrer.
11: Yo creo que, front la duda, el defensa siempre te quenará.
10: El de cara. El de cara siempre es el que manda en la jugada. Ahí a Tarrega no se le puede recriminar nada, o sea, porque no. Es a Xomer, que es el que va de cara.
11: Pues Robi, menys mal que el València està fent els seus deures perquè en la zona de baix tots els equips estan fent lo seu. Recordem, bueno, excepte alguns, però a la vez guanyant...
5: Ojo, ara la Real Societat a Boris Chevaló, l'ha enviat fora.
10: Bien.
5: L'ha enviat fora.
10: Bien tirado.
5: Xa pilota, sí, era Carlos Soler el que havia entrat ahí. Ha buscat el pal dret, a ajustar-la ahí, però el valor se li ha anat fora al ex del València. Bueno, nosaltres ja dic, en este resultat, Vicent, salvatge matemàticament, ens val la victòria o l'empat, independentment de lo que facin els altres.
11: Correcte, però Pero si de casa así en UCF Media te oferim el carrusel, el minuto marcador, a la vez guanyant, Español també 0-1, Rayo 1-0, Llevant 1-0, Elche 1-0 i Girona per Gent. Aixina que Girona i Osasuna, que són els únics equips de la zona baixa que no estan fent els seus deures junt a Sevilla.
5: Bueno, pues ja dic, i amb esta victòria anem a esperar la jornada perquè el Getafe també està perdent i això pues faria que, bueno, mirar cap amunt, però...
10: Tu vives cerca d'Alcoi, no?
11: Més moral
5: bueno,
11: que...
5: Bueno, l'esperança és l'últim que n'hi ha que perdre en esta vida. De moment estem fent el que toca, el que tenim que fer, que és guanyar... Asegurar ya la permanencia matemática en estos 46 puntos.
10: Eso es,
5: encara
10: eso
5: queda
10: es,
5: molt.
10: Eso es.
5: Encara queda molt. Y después pues ya veurem si arribem en alguna possibilitat que atra a ese últim partit de Lliga. ¿Per qué no?
11: Perquè sí, millor, que... millor no te dic ara mateix a quant està en tots els resultats de la jornada el València d'Europa, perquè Robi passaria, com hem dit, de ser de Benifayó Natal a ser d'Alcoi. Així que no va seguir
10: de
11: res.
10: De l'Alcoyano,
11: exacte, de l'Alcoyano.
5: Anem a esperar,
11: sí. Més
5: anem
11: que
5: a esperar perquè ara el que ataca és la Real Societat, és Beñat Torrientes, el que té la pilota. Való ara de nou per a la Real Societat, després d'aquestes dues jugades, de perill de la Real Societat en la porteria, la que ha tingut Carlos Soler i l'anterior d'Òscarson, han sigut molt clares. A veure si poden recuperar i tindre una altra volta el control del partit i que ells pues, no arriben. En tanta facilitat pues... està jugant la Real Societat. El baló, el passe per a Brais Méndez. Brais Méndez volia col·locar aquesta pilota. Ojo a la centrada des de la banda esquerra. El remat, Òscarson. Més mal que ha errat Òscarson. Més mal que ha errat Òscarson. Perquè el remat era molt perillós, el del davanter islandès. Més mal que ha errat, ja dic que està aproximant-se massa per ir, Ricardo, la Real Societat una altra
10: bueno,
5: volta.
10: És es su obligació, el apretar, el subir, acelerar el ritmo i poner en dificultades al València. O sea, aquí regalar no te van a regalar nada. Tenlo por seguro.
11: Bueno, pero fixeu-vos que el perill de la Real Societat està pues venint per on dèiem, pel mig del camp. La eixa plegada de Carlos Soler, una que t'han plegat pel mig del camp, una que t'han fet mal, menys mal que el tir s'ha marxat desviat. I ara, Òscarson, que te rematava quasi soles en eixa zona més centrada de l'àrea.
5: Bueno, pues anem a veure esta falta lateral favorable a la Real Societat. Falta lateral... Bueno, pues anem a defensar bé ahí, lo que demanen sempre este jugador és a baló parat, estar atents, que no n'hi hagin desajustos defensius, allà va el baló, penxat dins l'àrea, aixita ahí, Dimitrievski no ha pogut rematar ixe baló, que ha acabat perdent-se per córner, pues va ser córner,
10: Sí, perquè la toca.
5: Va ser córner.
10: La toca, no la llega a despejar, però la toca.
5: No ha arribat a... Traula i ha tret en curt ja la Real Societat. El valor de Brais Méndez toca en l'arrere. Ara per a Carlos Soler. Penxa la pilota Carlos Soler dins l'àrea. De cap l'havia tret ahir Unai Núñez, però estava la jugada invalidada per fora de xoc del jugador de la Real Societat. La jugada invalidada. Estem en el minut 38, ja tram final d'esta primera
10: venga,
5: part.
10: Venga, hay que llegar así al descanso, por lo menos.
5: El València guanyant 1-2. Valen els gols de Javi Guerra al minut 8 i el de Hugo Duro en el minut 22. Quantara.
10: Sí que fora de joc, sí.
5: L'àrbitre pues ha parat el partit perquè sembla que un assistent el linier, un dels linears està en problemes. Un dels linears
11: bueno,
5: està
11: que
5: en
11: no
5: problemes. No sé si li va el pinganillo, crec que no li va el pinganillo. En fi, l'àrbitre que ha parat el partit. Xoc de test així en Anoeta. Minut 39 d'esta primera part, està guanyant el València 1-2. Salvat ja matemàticament.
10: Los árbitros del Colegio Navarro no pertenecen al mismo que al País Vasco.
11: No.
10: Ya, porque territorialmente no todos son considerados vascos, ¿eh?
11: Sí, pero no.
10: O sea, ¿qué quieres que te diga?
11: Porque además no podría estar arbitrant el
10: ya sé, no, pero
11: sí,
10: a ver,
11: sí.
10: nosotros
11: al límite.
10: Nosotros Los tenemos como vascos.
11: Sí, sí, sí, que es que igual s'haguera saldat pues ficant un col·legiat, no sé, canari, per exemple. Però bueno, recordem que el València, que no guanya en casa de la Real Societat des de 2020. Entonces, pues
10: igual, el València, casi como Bilbao,
11: que té que defendre.
12: Sí, ja ho comentem en la prèvia del partit, que era un partit com en Bilbao. El València, pues així feia molt de temps que no guanyava, des de la temporada 2020-2021, fa 6 anys, com va passar en Bilbao. Pues està guanyant, de moment 1-2, però encara queda molt, però bueno, el València que ha encarrilat la victòria, sobretot ha reaccionat molt bé en el que estem dient d'aixe gol matiner de la Reial Societat, empatant contra Javi Guerra i després Hugo Duro al minut 22.
11: Vos vaig a dir més.
12: Bueno, pues es se va remampendre el partit.
11: El València no és que solament no ha guanyat des del setembre de 2020, sinó que en les seues dues últimes visites ha perdut allí en la, bueno, en casa de la Real Societat. A veure ara si podem...
12: Javi Guerra, com van que penja la pilota. Javi Guerra que penja i se valor, però anar directament a les mans de Alex Remiro, el porter de la Real Societat, que va a ficar el balón en moviment. Ja estem ja en el tram final
10: el destino,
12: d'este primer temps.
10: El destino al primer toque era Hugo Duro. Lo que pasa es que le ha salido muy largo el pase.
12: Bueno, pues ahí está jugando la Real Societat. Balón para Oscarsson. Ojo, Oscarsson, el llançament de Oscarsson. ¡Fora! El llançament de Oscarsson. Está en reclamant fora de xoc.
10: ¿Pero quién está con este jugador? Fora de xoc. Fuera de juego, ¿no?
12: Pues es lo que está en reclamant fora de xoc. Pues Oscarsson la toca Dimitrievski.
11: Bueno, que si la toca,
12: la toca Dimitrievski desviant a córner, que a mi m'havia paregut que estaven fora de xoc, el davanter islandès i Dimitrievski a córner.
10: En la primera toma no se ve bien. En la segunda tampoco.
12: Pues no era fora de xoc perquè...
10: No, no.
12: I ara se trau el córner, el baló penjat d'Islari, aneu i se baló, ahí està Dimitrievski fent-se la pilota el porter de València, que acaba de salvar pues el gol de l'empat de la Real Societat. Ha aparegut una altra volta Stole Dimitrievski, que està, ja diem, en un gran moment el porter de Macedònia.
10: Lo que no entiendo es cómo este jugador llega con esa facilidad a portería. Joder, pegaros uno a él, Tárrega o Xomer, pegaros uno a él.
12: Bueno, pues ara de nou n'hi ha falta favorable al Real Societat, la falta que li ha fet César Tárrega a Brais Méndez, que ha xiulat l'àrbitre, però Dimitrievski, que ha aparegut en el partit de nou fent una parada que era el gol de l'empat per a la Real Societat. Però hi estava Salvador Dimitrievski con l'embate xat i així el porter del València.
11: Bueno, estem tenint sort de que Oscarsson, pues desde que va a plegar a la Real Societat no està així tot com sempre deia, perquè va a plegar com un gran golejador. Però sí que és de veres que l'islandès pues, té aquests partits grisos que no s'ha acertat cara al gol. Bueno, basta en que diga això, com que pa que ara he veig a
12: Mordella. No. La falta que trau Brais Méndez directament a les mans, el porter del València. Sí, senyor, amb seguretat, atrapa la pilota. Stole Dimitrievski, que ja dic que està sent determinant decisiu en aquests últims partits del
10: verdad,
12: València en un gran moment. Sí, senyor,
10: verdad,
12: de Macedònia.
10: La verdad es que por arriba es un portero muy seguro, ¿eh? Eso te complace enormemente porque para la defensa es un alivio increíble. Parece que no, pero eso la defensa lo agradece como nadie, ¿eh?
11: Y también Solisir, de la segua portería.
10: No, por eso te digo, que es valiente, es atrevido.
11: El mayor seguro para un defensa.
10: No espera a ver qué es lo que pasa o a que le remate. No, es atrevido, sale. Oye, y lo que es, los que hemos jugado cerca del portero, siempre lo hemos dicho. Joder, si tienes que fallar, falla, pero por salir. No por quedarte debajo de la portería.
12: Ahora está reclamante el jugador de Valencia una falta a Urinić, que no ha pitado el árbitro.
10: Falta de Carlos Soler, espera... además.
11: Sí.
12: Pues el árbitro no la ha pitado.
10: Y ahora sí.
12: Y el balón espera la Real Societat. Y al minuto 44, arribant al 45. Y creo que yo va a fechir pro minuche en esta primera parte. Pues ahí está jugando la Real Societat. Es Turrientes. Turrientes y Soler tocanla ahí. En terreny de xoc del València, se'n vol anar Benyat Torrientes per eixa banda esquerra, se'n va Torrientes, el tall ve Unai Núñez, la pilota al reixàs que la recupera Carlos Soler, volia penjar eixa pilota que talla bé de cap Jesús Vázquez, la lluny ahí, eixa valor que torna a recuperar-lo, la Reial Societat, Jo Martín, buscant el passe

0: Hola, soy Esther Gómez. Sigue nuestros partidos en VCF Media Radio.
1: Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno. Porque aquí se vive la tierra de valentía.
2: Festejan las nuevas equipaciones del Valencia Club de Fútbol de la temporada 26-27. Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
3: Javi Guerra, dintre, Javi Guerra!
2: T'informem cada dia amb rigor.
4: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
2: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
5: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
2: Sense oblidar-nos del Mestalla.
6: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
2: Ni del femení.
7: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
2: Ni de la Academia.
8: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
2: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Hors, les llegendes Àries i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
9: Hola, soy Lena, sigue todos nuestros partidos en la radio oficial del Valencia.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Benvinguts a l'informatiu del València, a l'informatiu d'UVCF Media Ràdio d'este dilluns 3 d'agost, on el València afronta la setmana del trofeu Taronja. El partit de presentació davant la seva afició el disputarà el València este pròxim dissabte a les 9 de la nit a l'estadi de Mestalla davant el Newcastle. Un València que va tornar este passat cap de setmana d'ixe stage de pretemporada a St. Josh Park, a terres angleses, on va estar durant tota la setmana passada i que va finalitzar amb ixe partit davant l'Stock City el passat dissabte amb empat a un. El València va empatar a un davant l'Stock City en ixe gol de Danjuma, que està sent el protagonista de lo que va ser pues ixe stage per terres angleses, amb els dos gols que va marcar, ixe gol davant l'Stock City després d'una gran jugada, tot siga dit, de Javi Guerra. Ara l'equip que a partir de demà tornarà als entrenaments, així a la ciutat esportiva de Paterna, com diem, per a començar a preparar aquest partit del pròxim dissabte, el trofeu Taronja, davant el Newcastle. Un rival ja més important, ja més dur i exigent en esta pretemporada, perquè el València s'enfrontarà pues, a un equip de la Premier League i que té les seues files jugadors importants. Serà un bon test el que tindrà el València, ja diem, este pròxim dissabte en Mestalla, de cara a lo que serà el debut de la Lliga el pròxim dia 22 d'agost a Mestalla davant el Celta de Vigo. Encara que este partit, el Trofeu Taronja, no serà l'últim partit de la pretemporada del València, perquè encara quedarà per disputar un partit més, que serà la pròxima setmana, com també estava ja previst, després d'ajornar-se la Lliga fins el dia 22, el València volia disputar altre partit, serà la pròxima setmana, per allò de mantindre el nivell competitiu. Bueno, pues ara ho comentem tot en este informatiu i farem balanç, anàlisi a lo que ha sigut ixe segon stage de la pretemporada en St. George Park, en ixa victòria davant el Derby County, en el partit d'entrenament 2-1, i en ixe últim partit que va disputar el València davant l'Stock City, amb ixe empat a 1, i on ja diem el més destacat va ser Danjuma, el protagonista, el protagonisme, un golejador de Danjuma, la cobra, que va marcar 3 gols en els dos partits que va disputar el València per terres angleses, 2 davant el Derby County i 1 davant l'Stock City. Un Danjuma que vol ser un jugador important per al València de cara la pròxima temporada. Va jugar els seus primers minuts en estos partits de pretemporada i va jugar precisament de nou, de davanter de referència. Ho comentem tot i també comentarem que ja el míster Carlos Corberán va definint el que pot ser l'equip titular, la columna vertebral de cara a l'inici de la Lliga i se dissabte 22 d'agost davant el Celta de Vigo, amb el porter Stole Dimitrievski, que bueno, va jugar pues, davant l'Stock City els seus primers minuts en la pretemporada i mostrant-se pues, segur, com ja ho va ser en la segona volta de la Lliga, on va ser un jugador molt important per a l'equip, amb César Tàrrega i De Haas com a centrals, i ixe doble pivot en el centre del camp, amb Guido Rodríguez, amb Ugrinic, també amb Dien, un dels fitxatges del València, al igual que De Haas i Sato, que s'han, ja ho comentarem i ho venim comentant en esta pretemporada, s'han adaptat, s'han acoplat molt bé a l'equip, dins i fora dels terrenys de xoc. Bueno, pues, de tot això i moltes més coses anem a parlar en este informatiu del València, que, per cert, molts de vosaltres, sobretot els abonats, esteu preguntant-nos quant arriba el passe, quant arriba l'abonament de la pròxima temporada. Alguns de vosaltres ja l'heu rebut en el vostre domicili. A tres tranquils, que ja està en camí, i jo crec que molt pront, en els pròxims dies, la pròxima setmana, arribarà pues, ixe passe, ixe abonament del València de cara a la pròxima temporada, un abonament que és molt especial, perquè és la deu de Mestalla, i és un passe pues, que té pues, un disseny també pues, molt especial i molt exclusiu per a despedir com cal a l'estadi de Mestalla. Bueno, pues, els que encara no tingueu el passe o l'abonament, dir-vos que se'l podeu descarregar, tindre l'abonament digital. Bueno, pues ara després en l'informatiu també donarem aquesta informació de servici públic com cada dia. Donarem així l'informatiu del València. I també important, este dijous a l'estadi de Mestalla, jornada de donació de sang. Com cada any, la Fundació del València i el Centre de Transfusió de Sang de la Comunitat Valenciana organitza pues, aquesta donació de sang, o sea, podeu donar sang i també pues, podreu tindre dos entrades per al trofeu taronja. Ho comentem tot, com comentarem també l'actualitat de l'acadèmia en un Mestalla, el filial del València, que porta dos partits en esta pretemporada, dos victòries i en bones sensacions per a l'equip d'Òscar Sánchez, el que estem veient en esta pretemporada. El València femení, que també pues, continua preparant la seva pretemporada, ja va jugar la setmana passada el primer partit de la pretemporada, va empatar davant el Barley i que ja sap també pues, quant debutarà en el seu retorn a la Lliga F. Serà a Mendizorroza davant l'Alavés el diumenge 30 d'agost a les 5 de la vesprada. Bueno, pues de tot això i moltes més coses anem a parlar en este informatiu que com cada dia podeu veure en la app, en la web, en el canal de YouTube del València i des de la setmana passada també estem pues, recordant i dient que pots escoltar-nos en el teu cotxe a través de l'aplicació del València i bueno, pues, a través de CarPlay o Android Auto. Ahí pues, també pots escoltar-nos. És molt fàcil, actualitzes l'app del València i de seguida t'apareixerà en el teu cotxe i ahí pots escoltar-nos des de qualsevol part del món, allà on estigues. Igual que pots veure este informatiu cada dia a través de l'app, de la web i el canal de YouTube. Bueno, pues anem a començar i anem a saludar i a donar la benvinguda com cal a don Pablo Orts, que s'incorpora avui. Així, pues, després de lo que ha sigut uns mesos de paternitat i cuidant dels seus, però ja tenim així a Pablo Orts. Pablo, què tal?
2: La veritat que molt bé, amb ganes ja de tornar, estar seguint-vos en totes les plataformes, depenent del dia i de la circumstància. A més, com dies, amb la novetat ara de sobretot per la comoditat, no? Allò del CarPlay i l'Android Auto, perquè ja es podia escoltar, tu li donaves al reproductor i estàs connectat per Bluetooth, no? En el cotxe podies escoltar-ho, però ara és molt més pràctic, no? Perquè aquells que ja tenen pues, el sistema operatiu del cotxe algo més modern, simplement tenen el logo en la pantalleta, li podran fer clic i directament escoltar tots els continguts d'esta casa i la veritat que és molt, molt pràctic. Jo he fet ús ja de l'aplicació d'esta novetat, quan també pues, això, està seguint el YouTube i totes les plataformes durant estos mesos.
1: Bueno, pues ahí podràs escoltar-nos, ja dic que en el dia a dia, en el nostre informatiu, pues ara, en estos mesos d'estiu i a partir de setembre, en la nova programació, que també pues, anem a tindre per davant i que ja vos anirem contant. Bueno, Pablo, pues anem en l'actualitat del València, com diem, va tornar este passat cap de setmana, d'eixe segon estatge de la pretemporada, en Sant George Park, on va finalitzar en ixe partit davant l'Stock City. 1-1, ara parlarem, ara farem un anàlisi, balanç de tot el que ha sigut, però anem en l'última hora de l'equip que tornarà de mals entrenaments, així a la Ciutat Esportiva Paterna, per a preparar ja ixe trofeu taronja del pròxim dissabte.
2: Sí, demà l'equip tornarà ja a treballar així en les instal·lacions de la Ciutat Esportiva de Paterna, sobretot pues, pensant, no?, o emulant ja el que seria pues, una setmana de competició, no?, com aniran donant-se pues, en un futur. Sempre ho hem dit, no? En circumstàncies normals, el trofeu taronja és el partit previ a l'inici de Lliga, quan ja sabem que per temes del Mundial i el calendari pues, ha canviat un poc aquestes primeres jornades, el València no jugarà en ixe primer cap de setmana de competició, per dir-ho d'alguna manera, per tant, canvia un poc, però ja pues, és entrar en ixa dinàmica de competició, a més per l'entitat del rival, per el fet de que és l'estrena al camp de Mestalla una temporada més, si jo crec que ja, no? Pues, a poc, des de demà, centrats ja en ixa nou model, en ixa nova fase de la pretemporada, que ja és l'última, la que anem a tindre.
1: És el trofeu taronja, el partit per excel·lència, és el partit de presentació en Mestalla davant la nostra afició, i ahir pues, el València disputarà ixe partit davant el Newcastle, que ja és pues, és el rival, jo crec que va ser el rival més important, més exigent i més dur que va tindre fins ara el València. Recordem en els partits que va disputar en l'estatge d'Olot, a les instal·lacions del Royal Albert Training Center, va ser aquell partit davant el Petro de Luanda, després així en l'Antonio Puchades, el partit davant l'Eldense i el Castelló, la setmana passada en Sant Josep Park, ixe partit també pues, d'entrenament davant el Derby County, el partit davant l'Stock City, ara el trofeu taronja, però encara quedarà un partit més, perquè com venim comentant, el València començarà més tard en la Lliga, el pròxim 22 d'agost en Mestalla davant el Celta de Vigo, i sí que n'hi ha ja previst per a la pròxima setmana altre partit. El rival pues s'està tancant, però se vol que siga pues un rival per a mantindre ixe nivell competitiu de l'equip de cara a lo que serà ja pues l'inici de la Lliga.
2: Sí, com estàvem comentant, s'ha hagut d'adaptar, no, ixe habitual tram final de la pretemporada de cara a l'inici de la Lliga, i a més s'ha de fer de manera molt conscient, perquè l'inici de Lliga va ser més intens que de manera habitual, perquè al no jugar en aquest primer cap de setmana s'ha de recuperar el partit, i això va fer que aquestes primeres setmanes de competició, una vegada arranque en aquest tram final del mes d'agost la Lliga per als nostres, pues vaig a ser molt intensa, ja que a plegar de la millor manera possible. Per això diem pues, la pròxima setmana, a l'espera de poder anunciar pues, tots els detalls, però està treballant per a pues, tindre aquest últim amistós que pues va a canviar un poc, no? La idiosincrasia de la pretemporada del València de lo que és habitual.
1: Mentrestant, com diem, l'equip tornarà demà als entrenaments, així a la Ciutat Esportiva de Paterna, encara que en este dia lliure, com sol ser habitual, molts dels jugadors s'han passat per així, per la Ciutat Esportiva de Paterna, sobretot els que estan lesionats, que estan recuperant-se de les seues lesions i els que van acabar amb problemes físics també, pues ixe estaix de Sant George Park, com va ser pues Justin de Haas, Diakabi, bueno, que recordem no va entrar en la convocatòria per al partit davant l'Stock City, o Justin de Haas, que va acabar el partit en problemes físics. Però, Pablo, estem parlant, els dos han estat este matí en la Ciutat Esportiva de Paterna, tractant-se, recuperant-se. No són lesions greus ni important, pues, les típiques lesions. En el cas de Diakabi, que recordem, va reaparèixer, ha reaparegut ja en esta pretemporada, després de 6 mesos vora de lesió, no va poder finalitzar l'entrenament, ja ho contarem, el passat divendres. Però, bueno, estava així previst que no entrarà en la convocatòria, perquè, bueno, ara en pretemporada el que n'hi ha que és previndre, pues, i sobretot anar en molta cura per a no forçar als jugadors, i aquest va ser el motiu perquè pel qual no va entrar en la convocatòria.
2: Sí, com diem, doncs, avui aprofitant d'aquest dia lliure per a seguir treballant, per a recuperar-se, no?, aquests jugadors amb aquestes molèsties. Evidentment, hi ha altres jugadors dels que hem parlat que tenen lesions d'algo més de durada i que també estan treballant per a tornar com es pronte millor, però en aquest cas doncs, són dos futbolistes, dos centrals, que per diferents circumstàncies doncs, han estat avui així per a... doncs, tornar com es pronte millor, en el cas de dia que ve, com dius, més o menys pues, després de la càrrega de treball que està portant en eixa progressió de cara a la tornada a la competició, pues, un poc dins de lo previst, ja veuré, pues, de Haas també. És cert que jo crec que ha vingut, no?, amb moltes ganes, amb eixe ímpetu que està demostrant i també és, inclús podríem dir, dins de lo habitual, no?, que puguen donar-se aquestes circumstàncies.
1: Sí, en el cas de Justin de Haas, que va jugar pues, pràcticament tot el partit davant l'Stoke City, se va retirar en el tram pues, final per unes molèsties, res greu, res important, el que patix el jugador neerlandès del València, que podrà estar. També ja dic per aixe trofeu taronja del pròxim dissabte en Mestalla. Recordem que Sadiq continua recuperant-se d'aixa lesió muscular que li va impedir estar en el stage de Sant Josep Park per terres angleses. El davanter pues, se va quedar en València recuperant-se de la seva lesió per veure si, ja dic, pot estar, s'espera que sí, per al debut de la Lliga el pròxim 22 d'agost, perquè se va lesionar en l'entrenament previ al desplaçament cap a terres angleses, i això va ser el motiu pel qual se va quedar així el davanter nigerià.
2: Sí, no ha estat en este stage el bo de Umar Sadiq, que se l'espera de tornada pues, en les pròximes setmanes per a sumar alternatives en eixa parcel·la ofensiva. Esta pretemporada ja el van veure en acció en els partits així en la ciutat esportiva de Paterna, però ara després no anirem parlant un poc més del que ha sigut este stage, però en eixa posició de nou pues, hem vist també les alternatives que té l'equip, com comentaves a l'inici de l'informatiu, Robin Bixé, protagonisme per a Arnau Danjuma, que també pues, suma algo més de competència, no?, en eixa polivalència que té. Evidentment, pues, el que ens interessa és que estiguen tots disponibles com es pronte millor per a que totes aquestes alternatives estiguen en la mà de Carlos Cobrani del cos tècnic per a decidir i per a pues, elegir el que millor consideren per a cada partit.
1: Bueno, pues així està, ja dic, l'estat de la infermeria del València, en aquests jugadors recuperant-se, en el cas de Haas, sense massa problemes, Diacabí, pues, ja dic que se va quedar fora de la convocatòria, però és més que res perquè estem en pretemporada, ell ve també ja de reaparèixer després de vora 6 mesos de lesió, i bueno, el cas de Sadiq, pues bueno, encara pues... tindrà que estar unes setmanetes més recuperant-se, però s'espera que pugui estar per a inici de la Lliga. Dit això, Pablo, anem a analitzar un poc, a fer balanç de lo que va ser ixe estatge de la pretemporada de València la setmana passada en Sant Josep Park, en ixe magnífiques instal·lacions on va estar el València, que va acabar en ixe partit davant l'Stock City del passat dissabte, 1-1, amb gol de nou de Danjuma, després d'una gran jugada de Javi Guerra, i un stage que on el València va disputar dos partits. Un partit d'entrenament, també la setmana passada, el passat dimarts, davant del Derby County, on va guanyar 2-1 en aquests dos gols de Danjuma, i com diem, el partit davant l'Stock City, 1-1, on Danjuma pues, és el protagonista, podien dir, perquè bueno, va marcar 3 gols en aquests... dos partits i tornant a jugar, perquè Danjuma fins ara no havia jugat en esta pretemporada per aquestes molèsties que havia arrossegat en l'esquena, pues va jugar davant el Derby County, va marcar aquests dos gols i l'altre dia davant l'Stock City ja van veure aquest gol que va marcar després d'una gran jugada de Javi Guerra, Pablo.
2: Sí, ara mateix estem veient-lo en imatge per a aquells que estiguen seguint-nos per l'app, pel web o pel canal de YouTube, eixe gol, eixa definició també de killer apareguent en el punt de penal de el jugador neerlandès del València, i com estàvem dient, en la fase anterior de la pretemporada, pues, aquestes molèsties en l'esquena li van impedir pues, estar present en aquests amistosos així en la ciutat esportiva de Paterna, però ja en terres angleses ja ha tingut l'oportunitat de jugar, i a més, el que estàvem dient, apareguent com a golejador, marcant tots els gols de l'equip en esta setmana en terres angleses davant el Derby County i també davant el Stoke City en eixa posició pues més centrada com a referent ofensiu, deixant en este cas la banda per altres companys. Sabem de la polivalència, no? Ja vam veure la passada temporada d'Arnau Danjuma, i de moment pues, acceptant, no? el repte d'ocupar eixa demarcació.
1: Un Danjuma que es mostrava molt content en acabar pues, el partit davant l'Stoke City per això dos gols, i tres gols que va marcar, dos davant el Derby County, un davant l'Stoke City, i també pues, molt tranquil sobre el seu futur.
3: Bueno, yo creo que en la primera parte teníamos mucho control, hemos jugado muy bien, hemos generado ocasiones para ganar el partido, pero ellos no han conseguido muchas opciones para ganar el partido, y creo que el gol que han metido fue un poco suerte también. Al final creo que el resultado es justo. Bueno, yo creo que he tenido mis mejores años como delantero. Me siento cómodo jugar ahí también, y bueno, yo puedo jugar donde me piden jugar. Yo sé también que puedo jugar muy bien como extremo. Pero bueno, yo creo que siento cómodo jugar como delantero también, porque hay un poco más espacio, puedo correr un poquito más también, y con mi velocidad para mí siento cómodo ahí también. Pero bueno, al final puedo jugar donde me piden jugar, y estoy cómodo como extremo también. Sí, hay muchos rumores. Bueno, en el momento soy jugador de Valencia, estoy con mi foco aquí, estoy trabajando aquí, y yo pienso que bueno, el año pasado era un año duro para nosotros, porque yo pienso que tenemos más para dar a vosotros, a nosotros también, y que este año puede ser un año bueno para todos. Bien, creo que hemos trabajado muy bien esta semana. Yo me quedo con las sensaciones que tenemos algo para dar. Hemos trabajado duro también, y las sensaciones están bien. Bueno, también siempre los partidos en la pretemporada no son partidos real, porque, por ejemplo, hemos entrenado dos veces cada día, los jugadores están un poco más cansados que normal, y yo confío mucho en el equipo, confío mucho en que podemos hacer, y bueno, a ver, es parar y dar todo lo que podemos dar cuando arranca la temporada.
1: Danjuma, protagonisme golejador en esta pretemporada per terres angleses, marcant ixos tres gols i dient que ell vol, que està molt tranquil sobre el seu futur, i que vol ser un jugador important per a l'equip.
2: Sí, com diem, al final, pues, les primeres setmanes de pretemporada, amb ixes molèsties, no va poder participar dels amistosos, però una vegada ho ha pogut fer-ho, pues està demostrant, no?, ixes ganes que té de recuperar sensacions i de tornar a ser important en un València que també, no?, pues espera que puga ser-ho, i que en este inici de Lliga, com ja ho va ser en l'inici de la temporada passada, puga continuar sent un jugador determinant.
1: Jugant de nou, com diem, de davanter de referència, Arnau Danjuma, Hugo Duro, Danjuma van jugar aquests partits tant davant el Derby County com davant l'Stoke City en absència de Sadiq, que ja han contat que se va tindre que quedar així en València recuperant-se d'aquesta lesió muscular. Però bueno, hem vist a Danjuma, que també va acabar el partit pues, davant l'Stoke City jugant en banda, com ja va jugar la passada temporada en Lliga, però jugant de nou, molt còmode, molt a gust i marcant gols.
2: Sí, com diem, ho hem comentat en aquesta definició del gol davant l'Stoke, apareguent en el cor de l'àrea, més manejant-se bé per a crear-se l'espai després de la jugada de Javi Guerra. Va ser la primera part, no?, jugant d'inici, en la que va ocupar aquesta demarcació. Després, a l'inici de la segona, pues va caure a banda ja per els primers canvis que va fer Carlos Corberán, fins a pràcticament l'hora de partit. que ja va deixar el terreny de joc, però, com diem, sent protagonista en esta fase de la pretemporada, en aquestes dues posicions, en les que ja el van veure la temporada passada, jo crec que poc queda per descobrir d'Arnau Danjuma en este sentit, però, pues, ahí sent important i aportant en esta pretemporada el jugador neerlandès en aquestes dues posicions, en la banda esquerra i en la punta d'atac.
1: Danjuma, que, com diem, ha sigut protagonista en este estatge de pretemporada per terres angleses, que va acabar en aquest partit davant l'Stock City, bueno, el partit, i d'aquest empat, bueno, que ja pues, comentaren en la retransmissió del passat dissabte, pues, vam veure un València, podríem dir, de més a menys, un bon València, una bona primera part, la que va protagonitzar en el B365 Stadium de la ciutat de Stoke-on-Trent, una primera part amb un 11 pues molt titular, podríem dir. L'equip s'ha mostrat sòlid, ordenat, avançant-se, com ja hem comentat, en aquest gol al marcador de Danjuma després d'aquesta gran jugada de Javi Guerra. La segona part va ser més fluixa del València, pues ahí van haver ja pues més canvis en l'equip, i després pues, va arribar també aquesta jugada desafortunada del gol de Montferrer en pròpia porta, que va significar l'empat del Stoke City, Pablo.
2: Sí, al final la primera part, com estàs comentant, Robi, vam veure un equip que pot ser prou semblant al que puga plantejar en les primeres jornades Carlos Corberán, pues, tenint en compte alguna circumstància, no? Com aquesta acumulació de baixes en el lateral dret, en el que va ser protagonista Montferrer, per a lo bo i per a lo roïm, perquè jo crec que va estar pues, en la línia de l'equip, però després va tindre aquesta acció de mala fortuna el jugador del Mestalla, i va ser una primera part. Evidentment, 45 minuts per a tots els que havien jugat d'inici. A partir d'ahí pues, van començar els canvis amb una primera tanda, no? al descans, canviant pues, jugadors en totes les línies, amb canvis en la parella de centrals, l'entrada d'Iker Córdoba, Dani Rabo, Goduro i Otorbi. Després, al minut 60, no? Com comentàvem abans, l'eixida de Danjuma, entre d'altres, per a una altra tanda de jugadors, però van entrar a participar diferents futbolistes, i això és tot el disc que hem vist en el 85. Sempre passa, no?, en estos partits de pretemporada, que una vegada comencen aquestes rotacions, aquests canvis, pues, també el ritme baixa, aquests canvis de posició d'alguns futbolistes, vas adaptant-te, i al final va passant el partit sense que passen massa coses.
1: L'important és que l'equip pues, va rodant-se, va agarrant aquest ritme, aquest nivell de competició que donen estos partits, tots els jugadors pues, tenint protagonisme, minuts, per a lo important, arribar de la millor manera possible al debut de la Lliga el pròxim dissabte 22 d'agost a Mestalla davant el Celta de Vigo. I ara, pues, a preparar, a continuar pues, preparant a partir de demà ixe partit del trofeu Taronxa en Mestalla a les 9 de la nit davant el Newcastle, que ja diem va ser a 3. Jo crec que és el rival més dur, més exigent que va tindre el València en esta pretemporada. És un equip Premier en jugadors importants, encara que han perdut pues, a jugadors com Gordon, com Tonali, pues, també com el Bruno Guimarães.
2: No està la cosa tranquil·la per allí.
1: Sí, perquè el seu entrenador ha dimitit també, sí, però, per totes aquestes eixides, però així i tot és un gran equip, i jo crec que va ser un bon test de cara a lo que serà el debut de l'any.
2: Sí, al final, per a un poc seguir en la línia, està increixent, podem dir, de la pretemporada, perquè pues, hem passat de el primer rival en l'estat, l'equip del Petro de Angola, a dos equips de segona divisió espanyola, després equips de Championship, també en ixe increment, no?, en quant a la competitivitat dels rivals per a pues, tancar esta fase en el trofeu taronja davant el Newcastle, pues, ja amb un rival de molta entitat, a més per a seguir veient, no?, algo que ja vam començar a veure en estos últims partits, sobretot el dia de l'Estoc, el que dèiem abans, un 11 pues, algo més titular, una parella de centrals que comença a consolidar-se, el mig del camp, no sé si anar veient, no?, hi ha coses del que s'està treballant en la pretemporada.
1: I d'això anem a parlar ara després d'esta pausa per a publicitat, de que ja pues, l'entrenador del València, Carlos Corberán, ja va definint, ja va consolidant ese equipo titular, esa columna vertebral de cara pues el inicio de la Liga en Mestalla davant el Celta de Vigo. Todo eso, anem a parlar ara en torno a la publicitat.
4: Hola, soy Luis Rioja y no te pierdas nuestro partido en la radio del Valencia.
5: Este dissabte, el santuari del valencianisme tornarà a bategar ben fart. A les 9 de la nit, 54 edició del Trofeu Taronja, a Mestalla, València-Newcastle. Una important pedra de toc davant un equip potent de la Premier. Un partit per a preparar una temporada plena d'il·lusió on volem acomiadar-nos de Mestalla com es mereix. Des de les 8 de la vesprada et contem també els prolegòmens d'un trofeu taronja per al record. Connecta't a VCF Media Radio, l'app, el web o el canal de Twitch per a viure una velada plena de sentiment i valencianisme. Amb les veus de Josep Rovira, Víctor Barea i tot el nostre equip de comentaristes de luxe, este dissabte, 54 edició del Trofeu Taronja, a Mestalla, València, Newcastle. Escolta VCF Media Radio des de qualsevol part del món per l'app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe, a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo. Inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer. Forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única. La de dos iconos que comparten su ADN. Siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo. Sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean. Dando lo mejor de nosotros. Unidos. Tots a una veu. Porque somos una tierra de valientes. De esfuerzo. De sentimiento. De orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM.
6: Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno. Porque aquí se vive la terra de valentía.
5: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido. Zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. ¿Quieres ganar un abono doble en tribuna del Valencia Club de Fútbol y vivir la emoción de Mestalla? Con Divina Seguros puedes conseguirlo. Contrata antes del 10 de agosto un plan de ahorro y entrarás en el sorteo de este premio único. Porque si hay algo que en Divina Seguros queremos es que nuestros valencianistas confíen en la protección de lo más importante, su bienestar y su pasión por su equipo. Entra en divinaseguros.com e infórmate. Conéctate al sentiment. Conéctate a VCF Media Radio.
1: El València debutarà en la Lliga el dissabte 22 d'agost a Mestalla davant el Celta de Vigo. Ja estem en el tram final de la pretemporada el dissabte el trofeu taronja davant el Newcastle. La pròxima setmana, altre partit, també que disputarà el València, en ixe rival, que a l'espera de confirmar-se que puga ser pues, oficial, t'apunta que serà el Rajà de Casablanca, però esperarem a l'eixa confirmació oficial. Però serà l'últim partit que disputarà el València de la pretemporada abans del debut de la Lliga. Però ja hem vist en estos últims partits, sobretot el del passat dissabte davant l'Stoke City, on el míster Carlos Corberán pues, ja va definint, consolidant el que pot ser ixe equip titular de cara al debut de la Lliga, la columna vertebral de l'equip. Ja comentarem en la retransmissió del partit que anava a eixir pues, en un 11 que podria ser el titular i que ixos jugadors anaven a tindre pues, alguns d'ells més minuts, com aixina pues, van ser, que van disputar pues, entre 60-70 minuts, altres van jugar 45, però bueno, sí que hi ha les càrregues de treball per a aquests jugadors que van a formar la columna vertebral de l'equip titular de cara al debut de la Lliga són més grans, són més intenses, i ho van veure davant l'Stoke City. Dimitrievski, que fins ara no havia jugat en tota la pretemporada, va tornar a jugar, va jugar tot el partit, els 90 minuts, el porter de Macedònia. Van veure també com aquesta parella de central, de Haas i Targa, també se consolida i al centre de la defensa, en un Gallà en banda esquerra, la banda dreta, va jugar pues, Montferrer, el lateral del Mestalla. També en aquesta posició va jugar Rodrigo Gamón, a l'espera que el València pues, fitxe en aquesta posició, aquest reforç en la banda dreta. El doble pivot en Guido Rodríguez i en el suís Filip Urinić, encara que també en aquesta posició va jugar pues, Dien. Per davant d'aquest doble pivot, Javi Guerra, que també ha sigut de lo més destacat d'esta pretemporada, jugant pues, de mitja punta, de jugador d'enllaç, de 10, com vulgueu dir-ho, però alliberat, molt alliberat i amb molt de protagonisme. De fet, com hem dit, la jugada del gol de Danjuma és una gran jugada de Javi Guerra. Un Javi Guerra que en eixa posició, ja vam veure en la segona volta de la Lliga, pues, va rendir a un gran nivell. Les bandes, una per al japonès Sato, que està sent pues, la sensació d'esta pretemporada, l'altra per a Luis Rioja, i en la davantera, pues, Danjuma, con Diem o Hugo Duro. Però bueno, ixe és, Pablo, pot ser, d'ahir va eixir segur, l'equip titular de cara a lo que serà el debut de la Lliga. Encara queda el trofeu taronja davant del Newcastle i ixe últim partit la setmana que ve, però jo crec que ja el míster va definint lo que pot ser l'11, a l'espera també que arribi el lateral dret, el fitxatge en eixa banda dreta.
2: Sí, al final, sí, si ens agafem un poc, no, el que va ser el tram final de la temporada, pues, hi havia que anar, no, omplint els buits que hi havia en diferents moviments de la plantilla i també encaixant aixòs jugadors que han vingut d'este mercat d'estiu i ja anem veient, no, pues, amb la tornada de Dimitrievski a la titularitat, a tindre la presència de Vahid Pals, pues, com van consolidant-se, ixa parella amb Tàrrega i De Haas, que està sent, pues, com diem, no? El que sembla que comença a agafar més cos.
1: Dimitrievski, molt segur l'altre dia, va jugar els primers 90 minuts, tot el partit, perquè fins ara havia sigut pues, Vicent Abril i Cristian Riveros, que havien jugat, però fins ara no havia jugat Dimitrievski, i bueno, com sempre el porter de Macedònia, molt segur, va ser un jugador molt important en la segona volta de la Lliga, ho hem dit, Dimitrievski va ser pues, un porter que li va donar molts punts al València perquè va ser decisiu en parades pues, que van donar pues, punts al València i l'altre dia en el seu retorn pues, veurem el que és capaç d'aportar pues, Dimitrievski.
2: Sí, al final l'acció del gol, com comentàvem abans, aquest autogol de Montferrer va ser una acció desafortunada ahir per una pues una situación, ¿no? Tan de sentada lateral, pero bueno, al final yo creo que también, ¿no? El que se espera de esto es que aporte el que ya va a hacer la temporada pasada y ya plus de veteranía también, de saber estar y de donarle tranquilidad, ¿no? Como digo, a una parella de centrales que comienza a agafar forma amb Tàrrega y Dejas, que és un dels nouvinguts, no ho hem comentat, que està trobant d'eixe lloc en els esquemes de...
1: I hem parlat en la primera part informatiu de Dan Juma, el protagonisme golejador de Dan Juma, del que ha sigut pues, en este stage per terres angleses. Però jo també jo crec que tenim que detindre-nos en Javi Guerra. Jo crec que Javi Guerra també l'hem vist en eixa posició, com diem, de mitja punta, d'enllaç, aportant pues, molta presència ofensiva. Ahí està el gol, que ho hem comentat, però Javi Guerra també consolidat en eixa posició on també va rendir en la segona volta de la Lliga.
2: Sí, a més jo crec que amb el factor que no sé si és clau o determinant d'estar acompanyat amb Guido i Ugrini, jo crec que s'estan entenent bé en eixos diferents rols en el mig del camp. Jo crec que la presència d'un futbolista com Guido li dona pues, molta tranquil·litat als altres integrats d'eixa medular. I a més, pues, a Javi Guerra el coneixem amb molta mobilitat. També Ugrinić, que de vegades no, s'intercanvien ahí rols per moments. Jo crec que són futbolistes molt dinàmics, però Javi, pues, evidentment, no té aquesta capacitat de superar línies, d'aparèixer en l'àrea. Caure, per exemple, pues, un poc al lateral de l'àrea, com va fer l'altre dia en aquesta acció, en aquesta assistència a Arnau Dan Juma, i està pues, també fent ixe pas endavant que jo crec que s'espera, no?, d'un jugador cridat a ser tan important com és Javi Guerra.
1: I després els fitxatges que ha fet el València fins ara, i és que estan encara per vindre, com Justin De Haas, el central neerlandès, el japonès Rino Sato o el migcampista de Mali, Aliou Dien, que ho hem comentat, s'han adaptat molt bé a l'equip dins i fora del terreny de xoc. Jo crec que també això és molt, molt important. Hem vist, jo crec, que un Justin De Haas al central neerlandès, en lo que ens parlaven d'este jugador, un central zurdo, en bona eixida de baló, 1,94 d'alçada, en poderío, les jugades, ja dic, per dalt, mostrant el seu poderío, bones sensacions. Dien, jo crec que també molt bé, adaptant-se i sobretot assimilant tot el que vol tàcticament el míster en el centre del camp, com diem, acompanyant a Guido Rodríguez, perquè, bueno, és cert que en la primera palatria va jugar Ugrinić, però després va eixir també pues, Dien, i també pues, en eixa posició, o què dir de Sato, que és la gran sensació d'esta pretemporada per eixe golàs que va marcar davant l'Eldense, però també rendint molt bé, en eixa posició d'extrem esquerre i mostrant tot el bo que ens havien parlat d'este jugador, qualitat, descaro, atreviment i també sacrificat en el treball.
2: Sí, és que estem parlant de jugadors de diferents perfils que han aplegat este estiu al València. En el cas, com comentaves inicialment de Justin De Haas, és un jugador ja fet, que ve d'estar en la Lliga Portuguesa, de ser pues, titular habitual en el Famalicao en estos últims cursos i que pues, continua en eixa progressió, no? Ara en el València, pues, tractant de ser important ja des de l'inici, d'aportar pues, també eixa solidesa, eixa capacitat, no?, de ajudar a l'equip des de la rereguarda, amb un Dieng, no?, que és cert que és un jugador pues, algo més major en quant a la edat, però que ve d'un futbol pues, més diferent i, com dius, treballant també tàcticament, és un portent físic.
1: Va marcar un golàs, des de fora de l'àrea per tot l'escaire davant el Castelló, però, sí. Però sobretot això, jo crec que en eixa posició acompanyant a Guido en eixe doble pivot, hem vist, jo crec que s'ha adaptat molt bé i tàcticament té clar, no?, eixe posicionament en el camp.
2: Però que diem també, no?, que també és un jugador de molta potència, que això te pot ajudar, no?, evidentment, en certs moments o en certes maneres de jugar en alguns trams de partit. Jo crec que és important un perfil així i que estem veient-lo, no?, que a poc pues, va tenir protagonisme en l'equip, en eixe doble pivot i com dies, no? Sato és algo molt diferent perquè és un jugador molt jove que està en eixe moment de poder explosionar, de poder cambiar definitivament la seva trajectòria. Un jugador que ja ve fent les coses bé al seu país i que ara amb la plega d'Europa ho estem veient en la pretemporada. És un jugador que no s'amaga, que té molt de potencial ofensiu, però com dius, que no se li cauen els anells a l'hora de treballar, d'ajudar i de ser disciplinat tàcticament.
1: Bueno, pues el míster, que ja dic, en este pròxim partit, que l'equip tornarà pues, demà als entrenaments per a continuar preparant ixe encontre davant el Newcastle, el del Trofeu Taronja, continuarà pues, perfilant el que pot ser ixe equip titular, ixe 11, però sobretot una columna vertebral que va, jo crec, veient-se pues, molt definida de cara a l'inici de la Lliga. Ho hem contat, demà torna l'equip als entrenaments, després va tornar de matinada, la matinada del diumenge, d'ixe estàs per Sant Josh Park, i va donar el dia descans d'ahir. Avui, encara que avui, com diem, molts dels jugadors han estat així. Els que estan pues, en algun problema físic o es lesionats de llarga durada, pues, recuperant-se, com és el cas de Justin de Haas, que va acabar en problema físic, però bueno, no té res greu i podrà estar, igual que Diakaví, que se va quedar fora de la convocatòria, però ja dic, res preocupant. De cara al trofeu Taronja, això també és important. N'hi ha una jornada de donació de sang el pròxim dijous a l'estadi de Mestalla, al pal Covid de Mestalla, aquesta jornada de donació de sang que sempre organitza la Fundació del València, aquesta fundació pues, solidària, preocupant-se per tots, i en aquest cas, pues, ja dic, juntament amb el Centre de Transfusió de Sang de la Comunitat Valenciana, ha organitzat aquesta pues, donació de sang, Pablo, que recordem, tot aquell que vaig a donar sang, que està molt bé, pues també podrà tindre dos entrades per al Trofeu Taronja.
2: Sí, una vegada més, una relació que des de 2001 continua donant els seus fruits, aquesta vinculació entre el València i el Centre de Transfusions de la Comunitat Valenciana. La data és el dijous dia 6, l'hora, a partir de les 8 i mitja del matí fins a l'una i mitja, eixa donació de sang que en la llotja VIP del camp de Mestalla, a més, estem dient, en un any especial, evidentment com és este per a el Coliseu de l'Avinguda de Suècia, i tot aquell que vulga pues pot aportar, en este cas, amb la seva donació, pues, molt. Molt més del que puguem pensar, els que estiguen dubtant entre anar o no. Al final, les entrades són un estímul per al aficionat, però el que ens ha de motivar, no? És allò que van a ajudar, pues, anant a esta donació de sang, per a que la gent ho tinga clar. Van haver entrades fins a esgotar existències, que no són infinites, i sí que ens explicaven que evidentment s'han de complir els requisits per a poder donar sang, per a optar a aquestes entrades, que són tindre més de 18 anys, pesar més de 50 quilos i no acudir en dejú per a esta donació. Així que els convidem a tots a que acudisquen a la llotja de Mestalla el pròxim dijous.
1: Dijous, jornada solidària, donació de sang al estadi de Mestalla, al palco VIP. Vos esperem. Més informació de servici públic que donem en este informatiu. Vos havíem donat un apunt en la portada de l'informatiu, però ara anem a ampliar, perquè sou molts, sobretot els abonats, els que esteu preguntant-nos, bueno, quant arriba l'abonament, quant ens arriba el passe? Alguns de vosaltres ja ha arribat, ja vos ha arribat, així en el seu audit, però altres no. Bueno, tranquils, que en els pròxims dies, la pròxima setmana, vos arribarà aquest passe. De fet, pues, el València ja ha ficat pues, en marxa per a que tots aquests abonats, que són pues, 40.000 els que han renovat el seu passe, pues, el tindreu en el vostre domicili pues, molt pronte. Ja sabem que és un passe molt especial, és la deua a Mestalla, per això el València ha volgut que este passe siga pues, això, molt especial, molt exclusiu, però ja diem, tranquils, que vos arribaran els pròxims dies, i si no, se pot descarregar el abonament digital.
2: Sí, evidentment, la maquinària està en marxa, qüestió de logística dels enviaments, pues a cadascú li anirà plegant conforme aquests processos d'enviament es donen a la direcció que tinguen registrada en el portal del soci, en aquesta zona, no?, en de la web en la que està tota la informació dels nostres abonats, i en els pròxims dies, pues, com diem abans, algú li haurà plegat ja, algú li plegarà avui, demà, pues, en estos pròxims dies aniran aplegant els diferents domicilis dels abonats, però sobretot també és important, encara que t'aplegui el físic, tindre en compte que es pot accedir a l'abonament digital. Ja es pot accedir, encara que no tinguis l'abonament físic, des de, com diem, el portal del soci, al web del València, i descarregar-lo en format passbook per a tindre-lo en el mòbil, i això ja, pues, te permetrà tindre per a tota la temporada, perquè, a més, com sabem que este abonament és tan especial, estic segur que hi ha qui no voldrà ni dur-lo en la cartera, voldrà tindre-lo en casa guardat amb aquest lema de Mestalla és etern. I un xicotet a punt, en la web està tota la informació per a obtenir, com diem, aquest format digital de l'abonament. Sí que hi ha que tindre en compte que els abonats de la grada d'animació que tenen inclòs, és l'únic sector que té inclòs el trofeu taronja en l'abonament, si no han rebut l'abonament per, com diem, estos sistemes de distribució al llarg de la setmana, podran passar per taquilles el mateix dia de partit per a recollir la seva entrada de cara al partit contra el Newcastle.
1: Informació de servici públic que també vos contem cada dia sin l'informatiu del València. Ara una pausa i anem en l'actualitat de l'Acadèmia.

0: Portant pedra de toc davant un equip potent de la Premier. Un partit per a preparar una temporada plena d'il·lusió on volem acomiadar-nos de Mestalla com es mereix. Des de les 8 de la vesprada et contem també els prolegòmens d'un trofeu taronja per al record. Connecta't a VCF Media Radio, l'app, el web o el canal de Twitch per a viure una velada plena de sentiment i valencianisme. Amb les veus de Josep Rovira, Víctor Barea i tot el nostre equip de comentaristes de luxe, este dissabte, 54 edició del Trofeu Taronja, a Mestalla, València, Newcastle. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada!
1: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena. Se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante. Siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
2: VCF Radio, la Academia.
3: Anem com cada dia en l'actualitat de l'Acadèmia amb el Mestalla, que porta dos partits disputats en esta pretemporada, dos victòries i bones sensacions. Vicent Burguete, què tal?
4: Bona esperada, Josep Rovira. On fire el Mestalla de Òscar Sánchez, que està deixant bones sensacions, també bons resultats, acoplant-se ahí a aquests juvenils també que estan pujant en el filial. Així que, bueno, pues Òscar Sánchez està intentant exprimir el jugo en lo que té.
3: El passat cap de setmana, victòria davant el filial del Sunderland.
4: Exacte, 1-2 front al equip anglès, el filial del Sunderland, el Sunderland sub-21 en el Pinatar Arena, i ese partit que es va fer ahí en esa frontera entre Alacant i Múrcia. Pues bueno, l'equip d'Òscar Sánchez, que primer pues va marcar Héctor Mir al baló parat, recordem, un jugador que ha pujat del juvenil i en època cadet, siguent defensa, va marcar 10 gols, ni més ni menys, en una temporada. A veure si tenim sort, i este any també ho replica en el filial, i també després va marcar en els minuts finals Adrián Ochoa, a trapesa, que puja del juvenil. Este any serà part del València-Mestalla, i recordem també que l'any passat va marcar 21 gols en 28 partits, siguent el quart juvenil de tota Espanya en major promís de gol per minut.
3: Bueno, pues victòria davant el Sunderland, però també havia guanyat en el primer partit davant el Villarreal B, o sigui, porta 2-2. Partits de pretemporada és el que hem dit, per a, bueno, pues anar agarrant aquestes bones sensacions, ritme de competició, però bueno, està en bona línia l'equip d'Òscar Sánchez, que el pròxim partit és este pròxim cada setmana, no?
4: El dissabte, front al Cieza, rival que serà també de Lliga, de segona federació, i ser grup 3. Recordem que ha hagut i ser reajust en els grups, ara ja no tenim equips catalans, sí que tenim equips murcians, així que el Cieza, que també serà rival en Lliga, recordem, pues serà el tercer rival del València-Mestalla en pretemporada, per ara tot exitós, totes victòries. A veure si contra el Cieza també continuem en Isaracha.
3: El Cieza, sí, que serà, com està comentant Vicent Burguete, rival del filial del València quan comence la Lliga. Bueno, dels canterans i dels jugadors del Mestalla ho han comentat també, que bueno, ahí estan tenint també el seu protagonisme. Pues Rodri Gamón, Montferrer, encara que l'altre dia pues va tindre mala sort, tenia ja jugada desafortunada, però Guanyala també

0: Què dir de Vicent Abril? Ahir estan també els canterans del Mestalla ajudant al primer equip. Bueno, això en quant al Mestalla. Vicent, tenim el juvenil de la nostra acadèmia en Canàries perquè avui debuta en un torneig que va guanyar l'any passat.
1: El conjunt de UG Rivera, el juvenil A, que va a intentar revalidar i defendre el seu títol, el seu trofeu, en el torneig sub de neu Bonita Cante Pro, en La Palma i en Gran Canària. Un torneig pues, de cert de prestigi en equips de la Lliga, pues, Real Societat, Sevilla, també el València i també pues, un rival d'entitat com és l'Aston Villa de la Premier League d'Anglaterra i també pues, Las Palmas, Tenerife i els anfitrions, El Paso i Mensajero.
0: Debuta esta vez. No?
1: Esta vesprada a les 7 hores locals, 7 hores peninsulars, 6 hores locals, front a Las Palmas, el equip de Euge Rivera que l'any passat va guanyar la final front al Real Madrid.
0: Bueno, pues també vos contarem com què és el que fa el juvenil en este prestigiós torneig que ja diem va guanyar la temporada passada. Alguna cosa més?
1: Per cert, si algú vol veure, a les, recordem, 7 hores peninsulars en el stream, ho hem deixat en la notícia, de la competició, ahí podreu veure des de YouTube.
0: Bueno, pues això en quant a l'actualitat de l'acadèmia, el València femení, Pablo, que continua preparant el pròxim partit de la seua pretemporada, el primer el va empatar así en el Antonio Puchades davant el Barley.
2: Sí, està ja pues, en aquesta quarta setmana de pretemporada de cara a aquest inici de Lliga, que ara parlem, perquè ja té horari confirmat. Des de el València femení continuen treballant. El pròxim que hi ha per davant és un duel dissabte davant el Birmingham City en les instal·lacions d'Oliva Nova. Va coincidir pues, amb aquest trofeu taronja, estan les nostres treballant, com també va coincidir el partit del Mestalla. Va ser una vesprada de molt de futbol, que la contarem evidentment així, i anirem donant detall d'aquest partit també del femení.
0: I com diem, ja té dia i hora per al debut en la Lliga F, per al retorn a la Lliga F, les de Miquel Crespo.
2: Sí, ja tenim l'horari d'aixa primera jornada de Lliga per a les de Miquel Crespo en la seva tornada a la Lliga F, encara que pues, dona la curiositat que va ser contra un rival que ja tenien la passada temporada, altre equip que va aconseguir l'ascens com és el Deportivo Alavés, i eixe partit, eixa estrena de la temporada per a les nostres serà el diumenge 30 d'agost a les 5 de la vesprada.
0: I recordem, en eixe trofeu TM també per al València femení, partit molt especial així en Antonio Puchades, serà el partit de presentació.
2: Sí, i a més serà contra el mateix rival del trofeu taronja de l'equip masculí contra el Newcastle, eixe duel, recordem, 23 d'agost a les 7 de la vesprada en el Puchades.
0: Això ha sigut tot en este informatiu del València d'este dilluns 3 d'agost. Nosaltres tornem demà, com sempre, a la mateixa hora, sí, per a contar-vos tota l'actualitat del València i de tots els seus equips.

0: Torna a escoltar este contingut a iVoox i Apple Podcast. Han escuchado una reemisión del informativo.
1: Hola, soy José Luis Gallá y espero que no falteu en la cita tots els partits en VCF Radio.
0: La salud valencianista a VCF Radio.
2: La Fundació et dona vida, així estem, amb els integrants del cos mèdic del València Club de Futbol, els integrants del cos mèdic de l'Acadèmia del València Club de Futbol, en esta secció que ens ajuda sempre a tindre més informació, no? I més dades a l'hora de poder actuar en qualsevol incidència. Avui, a més, ve de la mà d'una novedosa aplicació de mòbil, que també la medicina va modernitzant-se, i també hi ha aplicacions per al mòbil que són molt interessants des del punt de vista sanitari. Anem a parlar tot això amb el doctor Juan Aliaga. Juan, què tal, com està? Molt bona vesprada.
3: Hola, bona vesprada.
2: Avui, en el mòbil en la mà, en una aplicació que és molt xula. M'ho estava comentant abans, però m'agradaria que ens explicara, no? A tots els oients d'UVCF Ràdio, a tots els pares, a tots els nanos, com és esta aplicació que t'ajuda també a tindre més informació des del punt de vista sanitari.
3: Pues sí, és una aplicació que neix d'una necessitat, i és la de intentar reduir en lo possible la mortalitat en els casos més greus de parades cardiovasculars, que sabeu que és un dels ítems sanitaris més cridaners en la nostra funció. A partir d'aquesta necessitat, des del cos metge de la UEFA, en uns col·laboradors que són companys nostres d'altres clubs d'Espanya, se va pensar en una aplicació mòbil senzilla on es podrà explicar de forma ràpida i visual què és el que hi ha que fer quan trobem en un camp de futbol pues un cas d'una parada cardiorrespiratòria.
2: És una aplicació que és per a qualsevol mòbil, no? Per als d'Android, per als d'iOS, per a tot tipus, qualsevol persona, no fa falta que sigui un metge, sinó qualsevol persona se pot baixar aquesta aplicació, que com se diu? Quin és el nom exacte? Què fem per trobar-la?
3: Bé, l'aplicació es diu CPR11. L'11 és evident, perquè estem parlant de futbol i són 11 jugadors, i el que s'ha fet és aprofitar aquesta relació del futbol per fer una explicació en 11 senzillets passos que estan pensats no per a metges, que també, però que està pensat per a que qualsevol persona que estigui en un camp de futbol en el qual no hi hagi un servei metge, que són la majoria, pues, puga traure d'un problema greu a una persona mentre arriben els serveis sanitaris que puguen fer-se càrrec de la situació.
2: Així, nosaltres ja tenim l'aplicació CPR11, se l'havien descarregat abans de fer esta secció amb el doctor Juan Aliaga, evidentment, i bueno, ja tenim així descarregat l'aplicació i veiem que n'hi ha, així, quan l'obris, 11 passos, efectivament, 11 passos vinculats en el tema del que estem parlant en el dia d'avui, que és en el cas de que tingues algun futbolista que te'l trobes en quina situació?
3: Bé, el primer que tenim que saber és definir la situació, i és el que ens diu el primer pas en el que vam parlar, que diu ràpido reconocimiento.
2: Pues anem a apretar-li, doctor. Apretem el botonet així que posa ràpido, número 1, ràpido reconocimiento.
4: Si vemos que un jugador cae y cuando nos acercamos le encontramos inconsciente, se trata de una parada cardíaca. Podemos sospechar una situación de parada cardiorrespiratoria cuando un jugador colapsa súbitamente sin que necesariamente haya sufrido un impacto, no responde a los estímulos.
3: Es decir, el explicador y nos va a decir que básicamente nos anem a trobar quan un jugador colapsa súbitament, és a dir, cau a terra súbitament, si és que has que ha tingut ningun traumatisme previ o ninguna situació que te faci pensar que ha hagut una relació directa. És a dir, s'ha desmaiat, no sabem per què, podem estar en un cas. Què és el que ens determinarà? Probablement que el jugador no respon a ningun estímul quan arribem al seu costat i que, a més, no respira amb normalitat. Potser no respirar amb normalitat o potser inclús que no respire.
2: I ese seria el primer pas, no? El reconèixer que estem davant d'una parada cardiorrespiratòria en un futbolista, en un jugador, en un xaval que de sobte pues, cau a terra, se desmaia sense que n'hi hagi pues, ni un xoc, ni una entrada, ni res de res. Anem al segon pas. Dos. evaluació i col·locar boca amunt.
4: Coloque al jugador boca arriba, manejando el cuello con cuidado. Estimule al jugador.
3: Una vegada han trobat que la persona que ha caigut realment té problemes de respiració i sí que tenim que tindre en compte que una sacudida, un espasme, no ens pot fer pensar que no realment està sol, perquè aquestes situacions d'espasmes poden ocórrer en una parada cardiorrespiratòria. Entonces, hem de tindre molt en compte que una vegada se trobem en el cas a la persona que està corrent això, tenim que tindre en boca per amunt. Segons els que ha caigut, tindrem que manejar el coll en compte. Ja hem parlat altres dies dels problemes dels traumatismes. Evidentment, una persona que es desmaia pot haver caigut de qualsevol manera i pot haver-se lesionat el coll, i això hem de tindre en compte. ¿Vale? Una vegada tenim en aquesta col·locació, hem d'intentar estimular el jugador, comprovar que ell emetís una resposta que pot ser una resposta dolorosa o una resposta auditiva o visual, és a dir, un golpet. Si coneguem el nom, dir el nom, contesta, respira, t'encuentres bien, en força, ¿vale? Tot això sempre hem d'intentar, una vegada trobem aquesta persona així, anar ja avisant al 112.
2: Correcte, que ese serà el següent pas. Quan ja han comprovat que aquesta persona pues igual no està acabant de reaccionar al que estem tractant de fer-li, arriba el tercer punt. Veiem així, en l'aplicació de la que estem parlant, està CPR11, una aplicació que diem, pues podeu descarregar qualsevol persona al vostre telèfon mòbil, i si vos trobeu una situació de necessitat, pues tindre ahí una primera informació, si és que no teniu cap sanitari al vostre costat. Com diem, tercer punt, demanar ajuda. Anem a apretar també este botonet.
4: Si el jugador no responde, pida ayuda llamando al teléfono local de emergencias. En Europa, 112. Solicite que le traigan un desfibrilador.
3: Molt bé, exactament. Ja us heu avançat abans. Nosaltres, si tenim l'equipació habitualment, no ho fem, però diguem que és important, i a nosaltres ens cursés d'atenció, encara que siguem personal sanitari, a no ser que treballem ja directament en un SAMU o en un quadre que ja portem, que siguem nosaltres l'últim escaló de la urgència, també és convenient sempre cridar al 112, atenció, perquè tinguem sempre en el més ràpid possible l'atenció a aquest pacient. Sabem, i d'això ens heu ficat inclús en l'aplicació, que si podem, si tenim capacitat de tindre, tindrem que demanar el desfibrilador que habitualment en quasi totes les instal·lacions esportives hauria d'haver, sobretot en categories altes, i si ho aconseguim seria ideal tindre almenys una descàrrega en els primers 3 minuts des de que ocorreix l'episodi. Això moltes vegades no podem tindre-ho perquè evidentment desfibrilladors no n'hi ha en tots els llocs. Nosaltres hem aconseguit ja tindre un desfibrilador portàtil que portem als partits on anem nosaltres, per sempre tindre això recollit, i així en la ciutat esportiva també ne tenim equipos ja preparats, perquè és molt important la rapidesa en aquests casos.
2: Ahí el que passa és que també que estigui escoltant no es pot pensar, ui, jo no vaig a tocar un desfibrilador, que com vaig a saber jo fer alguna cosa, no? Jo m'esperaria que vinga algú a que siga ell l'encarregat, però clar, el problema és, i si resulta que per molt que haig avisat ràpidament i que per molta pressa que se donen, igual aquests minuts són essencials, no?
3: Sí, però n'hi ha que tindre en compte que en totes les instal·lacions públiques en les que n'hi ha desfibrilladors, que avui en dia no només són les instal·lacions esportives, també en els aeroports, en les estacions, tots aquests llocs públics, habitualment i junta l'aparato té que haver gent de l'abast de la instal·lació que has que ha fet algun curs de formació, que són cursos molt senzills. Els aparatos avui en dia són semiautomàtics, vull dir, l'únic que tens que saber és ficar els electrodos, i l'aparato normalment ja té una imatge que te fica quan tens que ficar-los, un botonet de on-off on l'aparato analitza el pulso cardíaco que hi ha i analitza si necessita una descàrrega o no la necessita. Aquesta senzilla maniobra ja solventa el 90% dels problemes. No fa falta ser metge. Quan arriba el metge ja se va encarregar d'altres coses. Però aquestes coses, una persona en una xicoteta formació pot tranquil·lament solucionar aquest problema.
2: Bé, doncs ahí teniu, de moment, estos tres primers passos d'esta aplicació CPR11, que ja diem, se la pot descarregar qualsevol persona, i sempre és important tindre-la en el mòbil I així, si vos trobareu en un món donat, pues una persona que podeu sospitar que té una parada cardiorrespiratòria, sabríeu com reaccionar. De moment hem repassat tres passos, n'hi ha molts més passos. Que això, doctor, anem a deixar-ho per a següents edicions de la Fundació Te Dona Vida.
3: Sí, anirem a poc desgranant tota la mangrana, que és, la veritat és important i és una de les funcions més importants nostra, que és la formació i sobretot la prevenció en aquest tipus. No hi ha sols els traumatismes i totes les coses menors, que està molt bé que ho fem, perquè a més ajudem molt als entrenadors, que moltes vegades se veuen els que van sense este suport metge o sanitari de xicotetes coses, inclús aquestes coses que poden ocórrer, pues està bé que tinguin aquesta formació. I si no mos poden sentir, però almenys que algú li pugui contar a on poden tindre aquesta informació de forma senzilla.
2: I ja sabeu, esta aplicació de mòbil de la que avui hem estat parlant, CPR11, una aplicació on en 11 passos, de forma molt ràpida, te diuen què has de fer, que has de trobar-te en un futbolista, en un xaval, en una persona pel carrer, que també te pot passar, pues, que pugues sospitar que ha tingut una parada cardiorrespiratòria. Pues, ja diem, una aplicació, te la descarregues en el mòbil, CPR11, i te pot donar unes indicacions. Pues bé, doctor, les següents setmanes anem desvelant més passos d'esta aplicació i segur que n'hi ha més aplicacions per ahí de mòbil, de primers auxilis i de coses que poden ser interessants, que estarem a l'espera de que vostè ens conte.
3: Perfecte, pues així estarem, per anar informant-vos.
5: Hola, sóc Jesús Vázquez. Escolta tots els partits en VCF Media Ràdio.
0: València. El cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa! ¿Tienes una empresa? ¿Quieres crecer de la mano del Valencia Club de Fútbol? Únete al Business Club, el club de negocios que reúne al tejido empresarial en torno al Valencia Club de Fútbol. Adéntrate en nuestra comunidad formada por más de 400 empresas y disfruta de un calendario lleno de eventos exclusivos. Si estás interesado en hacer contactos, relaciones profesionales y oportunidades de negocio, no lo dudes. Apúntate al Club de Empresas del Valencia Club de Fútbol. Business Club, una forma diferente de pertenecer, una forma premium de crecer.
6: Hola, soy Javi Guerra. Celebra todos nuestros goles en la radio oficial del club.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: Obrim secció de la Fundació Te Dona Vida. Tenim un dels representants dels servicis mèdics de l'Acadèmia del València per a que ens parlen d'alguns assumptes que poden ser d'interès vostre. Avui un tema interessant. El dia no convida a parlar del fred, però, doctora Aliaga, què tal, com estem? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Bueno, el fred està allà al costat i n'hi ha que protegir-se. Ja dic que avui el dia no ha acompanyat per parlar del fred, perquè bueno, hem estat per damunt dels 20 graus i la gent dirà, anem a parlar de fred? Pues sí, anem a parlar de fred perquè bueno, a partir de diumenge diuen que baixen molt les temperatures, no?
2: Això és el que s'ha publicat i donat que és un tema que a nosaltres ens afecta prou perquè són moltes les consultes que fem al llarg de l'hivern per este, diguem, problema i que afecta realment moltes vegades a hores d'entrenament dels deportistes, doncs crec que és important parlar-ho.
1: Bé, doncs anem a parlar d'eixe fred, d'eixes coses que venen sempre vinculades en el fred. Evidentment, fa fred, estem fent esport a l'aire lliure, estem fent esport en esta època de l'any en la que ja pues, a partir de les 6 de la vesprà ja és de nit, n'hi ha molta humitat i evidentment és més fàcil refredar-se. Així que d'aquest assumpte anem a parlar en el dia d'avui i esta és la primera de les preguntes que tenim per a vostè.
3: Hola, soy Mario y quiero saber por qué nos constipamos.
2: Bé, n'hi ha un cúmul de circumstàncies que totes juntes són les que acaben afavorint aquesta circumstància. El primer que tenim que saber és que la majoria de quadres als que denominen refredats estan associats a mecanismes, a microorganismes de tipus virus que estan en l'ambient i que també estan alguns en la flora nostra habitual i que per certes circumstàncies del clima o de la nostra immunitat interna totes aquestes circumstàncies favoreixen que puguen créixer de forma desmesurada en el nostre cos i organitzar una sèrie de problemes que són els que nosaltres qualifiquem com catarro comú, com refredat, que en funció de cada persona després pot evolucionar a un simple quadre o banal o pot evolucionar a una complicació com pot ser una infecció bacteriana o pot ser una complicació en una persona al·lèrgica que pugui tindre una rinitis associada a un asma, etcètera. El cap és molt ampli, però bàsicament s'han de quedar en que n'hi ha una circumstància infecciosa de tipus víric, que n'hi ha un component climatològic, a vegades natural o a vegades, després ho parlarem, artificial, i n'hi ha una immunitat personal que per qualsevol circumstància pot haver-se alterada i que favoreix que aquests microorganismes creixin.
1: Per exemple, si estàs a país de defenses, més fàcil constipar-te o refredar-te, no?
2: Efectivament, en aquest aspecte de les defenses és una de les coses que ens agradaria parlar.
1: Molt bé. Anem, per tant, amb més qüestions vinculades al que pugui ser refredats en aquesta època de l'any. Una segona pregunta, també per aclarir conceptes.
4: Soc Izan, vull saber si és el mateix un refredat que una grip.
2: No és el mateix, encara que pugui tindre una sintomatologia semblant. El tipus de virus que ocasiona la grip és un virus diferent al virus que ocasiona els catarros i diguem que és un virus més complicat i que el quadre associat a la grip pot engreujar-se molt més que el d'un catarro comú. Per això normalment n'hi ha vacunacions per la grip perquè pot ocasionar més problemes i realment no s'ha aconseguit una vacuna per als refredats, primer perquè n'hi ha diversos microorganismes involucrats i segon perquè realment la immunitat que creen no és tan gran com per poder assegurar que no vas a tornar a caure, perquè n'hi ha altres circumstàncies que són de les que hem parlat.
1: Així que diferència entre la grip i el refredat, sempre se diu el refredat pues, té menor durada o pot prolongar-se en el temps, la grip sempre se parla d'allò d'una grip se cura en 7 dies medicant-se o 7 dies en el llit, és a dir, el mateix. Anem precisament en una qüestió vinculada en com abordar el que puguen ser la forma, no?, de tractar una grip. Tercera pregunta.
5: ¿Son útiles los antibióticos para curar un constipado?
2: En principi no. Com han dit, estan associats a quadres de microorganismes de tipus víric que no tenen cap resposta a l'antibiòtic, d'acord? sí que pot ser útil en el cas de complicacions, quan ja tenim quadres d'amigdalitis associats o un quadre de sinusitis associat perquè ha hagut una hiperproducció de mucositat i se'ns ha acumulat en algun lloc del cos, i això, si no se pot alliberar, se pot infectar, aleshores pots i deus donar un antibiòtic. Però de principi el quadre catarral no deu de tractar-se en antibiòtic.
1: Anem amb la següent pregunta, que va evidentment vinculada amb esta. Quarta pregunta.
6: ¿Qué medicamentos nos pueden ayudar a evitar un resfriado?
2: Esta es la pregunta del millón. Perquè les receptes i receptes que es fa en una consulta per quadros catarrals, per tratar el moc, per tratar la tos, per tratar el dolor de gola, el dolor de nas, són milers i milers. Efectius? Pues depèn molt de les persones. Sí que tenim una xicoteta classificació en la que podem dir una medicació de tratament simptomàtic pot ser el tratament el paracetamol o l'ibuprofeno, que són medicaments que sabem uno més analgèsic, l'altre més antiinflamatori, en funció de lo que tinguem a la vista. Després, medicaments que es poden apoyar, que bàsicament són els mucolítics, els expectorants, en funció de la sintomatologia. Els antitussius, que són uns medicaments que la majoria d'ells no solen tindre massa efecte i que entendim a cada vegada els metges receptar-los menys. I després està tota la medicació d'apollo. La medicació d'apollo inclou moltíssimes substàncies. A mi m'agradaria que quedara dins del tractament l'aporte de vitamina C com un facilitador de la immunitat personal, de la millora de les mucoses i d'altra sèrie de, i que així el tenim pràcticament natural i no fa falta ni medicar-la.
1: Sempre s'ha dit, meu dia, te menges una taronxa al dia i no te refredes.
2: Exactament, o un suc de llima, en un poc de mel. Després podem trobar apoyo en substàncies que ens favoreixen la respiració, com els eucaliptos o els baos, que també es fan nostres àvies, que tot ve des d'allí i realment funcionen. I després tindre molt en compte que gran part de nostra immunitat passa per una bona hidratació. Si les mucoses estan ben hidratades, poden resistir molt millor l'atac d'un d'aquests microorganismes, i realment gran part dels refredats que nosaltres veiem en la pràctica nostra així en la ciutat esportiva, si fèrem una vista en arrere per a veure on estava la causa principal, de vegades no és tant el canvi de clima que pot ser, però moltes vegades està enllaçat en un defecte en la hidratació de les persones. Per això insistim sempre molt en això també.
1: Pues mira, això s'interessa, no? N'hi ha que beure contínuament, això que se parla de 2 litres d'aigua al dia aproximadament, per a estar ben hidratat i per a, pues, en aquest cas, pues, no refredar-se. També un bon consell que vos dona el doctor Aliaga. Estem parlant, així en aquesta secció de la Fundació Dona Vida, de com actuar quan tens un refredat i què és exactament un refredat, però ara jo crec que aquesta pregunta per acabar és una de les claus. La cinquena pregunta en el dia d'avui.
7: Soc Omar i vull saber com es pot evitar un refredat.
2: Pues esquemàticament vos el vaig a dir tal com hem parlat. Hem d'estar ben hidratat, hem de prendre molta vitamina que ve enllaçat, perquè tu, si tenim la sort que tenim així de tindre bones taronges i bones llimes per fer bons sucs, el suc de taronja i de llima és ric en vitamina C i a més de portar aigua aporta la vitamina que te va ajudar. Hem de tindre molt de cura en els canvis de temperatura. Avui en dia l'eixida dels vestidors sol ser un moment clau per tindre una entrada de procés, perquè sabeu que allí l'aigua calenta i el vaho, tota la humitat que n'hi ha en obrir la porta, tot això es modifica i passem al fred, i n'hi ha que tindre molt de compte en eixir ben sec, en que la roba estigui ben seca, en ràpidament anar a casa i anar ben abrigadet, perquè
1: I en el moño també. L'altre dia estava veient així enfront una mare que estava en el secaor, en el xuecabells, al xiquet, i estava donant-li, perquè clar, tenia el moño un peliu llarg, i clar, i si has d'entrenar, te dutxes, i si és en el moño manyat, pues el constipat està ahí.
2: Hem de tindre sempre en compte que l'exercici físic és un dels elements de merma de la immunitat més important. Vull dir, tu quan acabes un entrenament, el teu cos està treballant de valent i la teua immunitat no està per a esperar qualsevol tipus de bitxo que li vinga. Entonces és un moment en què s'aprofiten, d'acord? Si ràpidament, primer, evitem el possible que tinguem aquest canvi de temperatura brusco que genere un canvi ambient dins de la persona que aprofite aquest virus per infectar-nos, pues millor que millor.
1: Molt bé. Bueno, pues ahí teniu una sèrie de consells de com evitar refredar-se, de com actuar en el cas de que tingues un refredat, un constipat. I bueno, pues a partir d'ara, quan vinga el fred, ara quan vinga este diumenge, a abrigar-se, a seguir estos consells que ens dona el doctor Juan Aliaga, i a tractar de fer que al llarg de l'hivern no n'hi hagi molt de refredat.
8: VCF Media Radio, 24 hores a tu lado. Amunt València.
9: València Club de Futbol. Amb el racisme, tolerància cero. ¿Quieres ganar un abono doble en tribuna del Valencia Club de Fútbol y vivir la emoción de Mestalla? Con Divina Seguros puedes conseguirlo. Contrata antes del 10 de agosto un plan de ahorro y entrarás en el sorteo de este premio único. Porque si hay algo que en Divina Seguros queremos es que nuestros valencianistas confíen en la protección de lo más importante, su bienestar y su pasión por su equipo. Entra en divinaseguros.com e infórmate.
10: VCF Radio, la radio oficial del teu equip.

0: Habéis bordado, está precioso. Es un rincón de toda la vida de los valencianos, de paso siempre, que lo conocemos todos los valencianos, pero le habéis dado el toque nostálgico del fútbol, ¿no?
1: No creo que nadie alcance a su cifra, a la cifra de goles que tiene. Que ojalá, porque sería bueno para el Valencia.
2: Difícil va a ser y que se supere eso. Estamos hablando de un mito. Ha sido una de las figuras más grandes que haya tenido este equipo. Por lo tanto, hay que considerarlo, hay que quererlo, hay que tenerlo como algo especial y así va a ser.
0: Ya con el paso de los años nos hemos ido dando cuenta de que bueno, los logros conseguidos por él han sido importantes, que siguen estando ahí y que, lógicamente, además de que van a ser muy difíciles de superar, yo creo que bueno, él formó parte de una época muy importante en la historia del Valencia, los grandes primeros títulos, ¿no? Y eso desde luego no se olvida. Cada uno dejará su huequecito en la historia, pero el de él no es una huella, es un pisotón con todas las de la ley. Él marcó una época y fue el referente de la época más importante del Valencia.
3: Nosotros vivimos con el Valencia y estamos con el Valencia. Somos de Valencia, somos valencianos, falleros.
1: Nos alegramos mucho de que el Valencia se acuerde, igual que nosotros nos acordamos todos los fines de semana del Valencia.
4: El millor de VCF Media.
5: Hola, soy César Tàrrega, escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.
6: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en aquest estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna. I que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, del Camp de Mestalla.
4: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
7: Javi Guerra, dintre, Javi Guerra!
4: T'informem cada dia amb rigor.
8: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
4: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
9: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amb un València.
4: Sense oblidar-nos del Mestalla.
10: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
4: Ni del femení.
11: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
4: Ni de la academia.
12: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneo a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
4: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Arias i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
13: Hola, soy Tere Morato. Seguís l'actualitat del València femení a VCF Media Radio.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: I així estem un dia més en l'informatiu del València, l'informatiu d'UVCF Media Ràdio d'este dimarts 4 d'agost, on el València ha tornat avui, este matí, als entrenaments, així a la ciutat esportiva de Paterna, per a començar a preparar ja ixe partit, el trofeu taronja, d'este dissabte 9 de la nit a l'estadi de Mestalla, en ixe partidàs entre el València i el Newcastle. El València, que després de ixe estaix de pretemporada per terres angleses a Sant Josh Park, avui ha tornat pues, al tall per a preparar ixe partit, que és el, podríem dir, el més important de la pretemporada. És el trofeu taronja, el partit de presentació davant l'afició valencianista i el rival més dur, més exigent que va tindre el València en esta pretemporada. És el Newcastle, un equip de la Premier, un equip pues, amb grans jugadors, encara que en les últimes setmanes han perdut jugadors també importants, però així i tot és un gran equip i serà un bon test per al València de cara a lo que serà el debut, l'inici de la Lliga, el pròxim 22 d'agost a Mestalla davant el Celta de Vigo. Bueno, pues ara vos contarem pues, com ha sigut la tornada als entrenaments del València. N'hi ha novetats que ara pues, comentarem. I parlant de l'inici de la Lliga, ahir se va confirmar, la Lliga va confirmar l'horari del València-Barça. Quarta jornada de la Lliga. Se jugarà diumenge 6 de setembre a les 4 i quart de la vesprada. Un dia i una hora que així a València pues, encara pot fer pues, molta calor. Mira la que estem patint pues, en aquestes últimes setmanes, en eixa onada de calor. Pues, anem a veure. Eixes 6 de setembre a les 4 i quart de la vesprada. De fet, hi ha hagut alguns aficionats que s'han queixat. Veurem un inici de la Lliga que ja ho contarem en el seu dia. Va ser molt dur i exigent per al València per aquest ajornament del partit contra el Betis. Ara també, coneguent l'horari del Barça, pues van a ser 4 partits els que va jugar el València en poc més de 15 dies, perquè començarem en aquest partit dissabte 22 d'agost davant el Celta de Vigo. El dimarts següent, el partit ajornat davant el Betis. El diumenge següent, 30 d'agost a Riazor, davant el Deportivo de la Coruña. Ixe València-Barça a Mestalla, diumenge 6 de setembre. Ja dic, un inici de Lliga dur i exigent, on l'equip, l'entrenador i els jugadors pues, també se van queixar, no? Perquè evidentment el València pues, en una setmana té que afrontar 3 partits que van a ser pues, importants, ja diem, per aquest ajornament de la Lliga. Bueno, pues ara ho comentem tot, com cada dia, si l'informatiu del València, on avui també continuarem fent balanç a lo que ha sigut ixe segon estatge de la pretemporada del València per terres angleses, els noms propis que ens ha deixat el que fins ara està sent la pretemporada del València, en un Danjuma protagonista, pues, golejador de l'equip en aquests 3 gols que va marcar en dos partits, jugant de nou de davanter de referència, en un Javi Guerra que també està tenint un protagonisme especial. L'altre dia va ser l'autor d'aquesta gran jugada que va donar-li el gol precisament a Danjuma. Un Javi Guerra que està jugant en aquesta posició de 10, de mitja punta, alliberat, com ja van veure la temporada passada, en la segona volta, on també pues, va rendir. I també pues, parlarem de les bones sensacions que estan deixant-nos els fitxatges del València, del neerlandès Justin de Haas, del japonès Sato i de Aliu Dien, a l'espera de que vinguin pues, més fitxatges i més incorporacions que anirem comptant quan toque. Bueno, pues ja dic tot això, de tot això i moltes més coses. Per cert, recordar que este dijous a l'estai de Mestalla n'hi ha una jornada molt solidària, una jornada de donació de sang que com cada any pues, organitza la Fundació del València i el Centre de Transfusió de Sang de la Comunitat Valenciana, perquè fa falta sang. Els bancs de sang així a València necessiten pues, plasma i bueno, jo crec que és una bona ocasió per a aquell que vulga donar sang el dijous des de les 8 i mitja del matí fins a la 1 i mitja del migdia podrà donar sang i a més pues, també tindrà dos entrades per a aquest trofeu taronja del pròxim dissabte. Bueno, pues ara vos ho content tot, com cada dia, en este informatiu, on també pues, repassarem l'actualitat de l'acadèmia, del Mestalla, del juvenil, que està jugant ixe torneig a La Palma, on ahir va empatar. Vam a jugar a l'altre partit, el València femení, que continua preparant també la seua pretemporada. Bueno, de tot això i moltes més coses, ja diem des d'ara. I fins a les 2 del migdia, que com cada dia podeu veure este informatiu per la app, per la web i pel canal de YouTube del València. Allà on estigueu, des de qualsevol part del món, se connecteu a la app o a la web o al canal de YouTube i podeu veure en directe este informatiu. I si no, després també queda gravat i a qualsevol hora del dia el podeu veure en la app del València. I també podeu escoltar-nos en el cotxe. També a través de l'app i per les aplicacions de CarPlay i Android Auto, ahí també ja dic que podeu escoltar pues UCF Media Radio pues des de on estigueu i a aquestes hores i tota la nostra programació. Pues anem allà, que tenim moltes coses que contar. Don Pablo Orch, com estem?
2: Molt bé, la veritat, amb ganes, no?, de fer tot el repàs a l'actualitat del València i, com sempre, recordar també que jo tinc aquesta pedrada sempre, iVoox i Apple Podcast, terra, també, per a quan no poden escoltar-nos en directe, tenen tots els continguts ahí, tant d'este informatiu com ja quan arrenque la temporada, pues la resta de programes, inclús els partits, els directes, els gols, ho tenen tot ahí.
1: I més coses.
2: Que n'hi ha molts aficionats que jo sé que els agrada allò de descarregar-se algun gol i posar-se-lo de ton en el telèfon, pues que sàpiguen que ahí ho tenen tot.
1: Pues en l'iVoox
2: i Apple Podcast.
1: I Apple Podcast, ahí està, pues tots els nostres continguts, que també vos anirem comentant més novetats de cara la pròxima temporada. Comencem, Pablo. L'equip ha tornat avui als entrenaments, així a la ciutat esportiva de Paterna, després d'aixer estatge de per terres angleses, per a preparar aixer partit del trofeu taronja. Anem a contar pues, com es troben els jugadors. Willy Rioja no s'ha entrenat.
2: Sí, entrem en la fase final, per dir-ho així, de la pretemporada, novament a la ciutat esportiva de Paterna. Avui han arrencat aquests últims entrenaments abans de l'inici de Lliga, amb pues, la notícia, no?, en este cas de Luis Rioja, que no s'ha pogut entrenar amb els companys per unes molèsties. Anem a estar pendents de com està el jugador andalús, que ja ho hem vist, no?, durant la pretemporada, que torna a ser un dels fixes per a Corberan.
1: Luis Rioja, que va acabar en molèsties el partit davant l'Stoke City i avui no, pues, no ha pogut entrenar-se i estem pues, a l'espera de conèixer l'abast de la lesió per veure quin és l'estat físic de Luis Rioja. Segur se va perdre el partit del trofeu taronja, però ja dic que estem també a l'espera de conèixer l'abast d'eixa lesió, on avui el jugador sevillà no s'ha entrenat així en la ciutat esportiva Paterna.
2: Com diem, va ser qüestió d'esperar per a saber, no?, pues, fins a quan no va poder estar, però aquells que estiguen seguint-nos per l'app i per la web o per el canal de YouTube estaran veient les imatges de l'entrenament i estaran veient alguna cara que pues al contrari que el cas de Luis Rioja, és protagonista positiu en l'entrenament de, sí, del dia d'avui.
1: Ja dic que Rioja és pues la nota negativa. La nota positiva de l'entrenament en el dia d'avui és Dimitri Fulquier, que ja ha fet una part de l'entrenament així a la ciutat esportiva de Paterna i que està en aquest tram final de la seva recuperació.
2: Sí, la veritat que parlem de la fase final de la pretemporada i també podem dir que entra en una nova fase, no? Aquest procés de recuperació de Dimitri Fulquier, i a poc, pues, si tot va com està previst, va a guanyar presència en aquest treball del grup des del dia d'avui. Avui ha fet una part de la sessió per anar introduint-se progressivament en aquest treball, i per això destaquem, no?, que és un pas més dins d'aquest procés.
1: Recordem que Fulquier ha estat vora 6 mesos lesionat. Va ser operat, va passar pel quiròfan el passat mes de febrer per aquesta lesió que ell arrossegava pues ja en aquests partits de Lliga. Tenia moltes molèsties en el genoll esquerre i se va decidir que passara pel quiròfan allà pel mes de febrer. I ja dic, després de vora 6 mesos, pues avui l'hem vist ja pues fer, com estava contant Pablo, una part d'aquest entrenament amb el grup. Les sensacions són bones, les que ha tingut Dimitri Fulquier en l'entrenament, però, com també estem dient, va entrar de manera progressiva en l'equip. O sigui, entrenarà, pues, avui ha fet una part de l'entrenament, anirà pues, veient quines sensacions té, com va assimilant aquestes càrregues de treball. Està en la fase final, podem dir, de la seva recuperació, però veure a Fulquier ens alegra molt.
2: Sí, la veritat que és una bona notícia, no? Sobretot després de pues, tot el temps que porta sense poder estar amb els companys, no sols en esta pretemporada, evidentment, sinó en el tram final de la passada campanya, i saber, no?, pues, que continua en aquesta evolució, que ja pot, encara que siga en fase inicial, pues començar a treballar amb els companys. Jo crec que és bo per a ell també, des del punt de vista anímic, veure que està més a prop, no?, i s'ha tornat a poder ajudar, que jo crec que és el que volen tots els futbolistes.
1: I després, en l'entrenament d'avui, Justin De Haas, que també va acabar en molèsties el partit davant l'Stock City, el neerlandès William Bist també pues entrenar-se amb normalitat. Ja comentàrem en el dia d'ahir que havia estat així, la ciutat esportiva de Paterna, tractant-se que eren pues, unes molèsties lleus i que anava a poder estar Justin De Haas per al trofeu taronja. Diakabi, que també recordem, ja contàrem des de l'estatge el passat divendres, que no havia completat l'últim entrenament a St. George Park i no va entrar en la convocatòria per al partit davant l'Stock, també entrenant-se a normalitat.
2: Sí, ja són, pues, dins de les notes positives d'esta tornada al treball, pues, evidentment destaquen la de Fulquier, però també les de Mukhtar Yakubi i Justin De Haas, que ja s'han reincorporat, això sí, amb normalitat, amb aquesta càrrega de treball exigent d'aquestes altures de la pretemporada, i els hem vist, no?, pues, novament ja recuperats aquestes molèsties, participant i pues, agafant novament aquest ritme competitiu.
1: Tant De Haas com Diakabi estaran disponibles per al trofeu taronja. Ja dic que no és el cas de Luis Rioja i tampoc de Fulquier, evidentment, que està pues, en la fase final de la seva recuperació, i veurem si pot arribar per a l'inici de la Lliga, encara que anirà a poc amb el lateral de Guadalupe. Pepelu, que també pues, se va lesionar el partit davant el Castelló en un fort colp a la costella. Avui, en esta tornada als entrenaments de l'equip, també s'ha entrenat amb normalitat. També és una bona notícia perquè Roger no va jugar per precaució el partit davant l'Stock City, però també pot estar disponible per al taronja.
2: Sí, al final recupera efectius Carlos Corberán de cara a aquest pròxim amistós, primerament per a treballar durant la setmana, però també pues, de cara a aquesta posada de llarg en el camp de Mestalla este pròxim dissabte. Així que més alternatives, no?, les que té el tècnic de Xeste per a poder conformar aquest equip i per a seguir provant, per a seguir treballant, que al final és l'important en estos moments.
1: I per acabar este repàs a l'infermeria de València en el dia d'avui, s'ha dit que, recordem, no va anar a aquest stage de St. George Park per aquesta lesió que se va pues, produir pues abans del viatge cap a terres angleses, continua el seu procés de recuperació, continua pues al marge del grup, pues bueno, està fent un treball de recuperació amb els readaptadors i amb els fisios hacia la ciutat esportiva de Paterna, i tampoc s'ha dit que arribarà per al partit del trofeu taronja, esperem que estiga per l'inici de la Lliga.
2: Sí, en este cas pues, el seu procés va per un camí, per un ritme diferent, encara no podrà estar per a este cap de setmana per a jugar, però sí que l'esperem, no?, en el camp de Mestalla per a fer costat als companys i per a pues, tornar, no?, al Coliseu de l'Avinguda de Suècia, que és algo que també esperem un poc tots, no?, en esta temporada especial, pues, que ja tornarà a estar tots junts en el camp de Mestalla, i això ho podrem fer ja este dissabte.
1: Bueno, pues això en quant a l'entrenament en el dia d'avui, en eixa notícia, la lesió de Luis Rioja, que va acabar el partit amb l'Stock City en problemes musculars, i ja diem, no estarà per al trofeu taronja, i estem a l'espera de conèixer l'abast de la seva lesió. L'equip que continuarà entrenant-se fins el dissabte, el dia del partit, demà doble sessió de treball, matí i vesprada, dijous tornarà així als entrenaments, i això va ser pues, el pla de treball fins, ja dic, ixe partit del pròxim dissabte davant el trofeu taronja, per a, ja dic, anar començant i preparant bé el que va ser l'inici, el debut en la Lliga, el pròxim 22 d'agost en Mestalla davant el Celta de Vigo, on hem comentat en la portada, Pablo, i anem un poc a parlar de tot això, perquè evidentment, pues, després de confirmar-se ahir que el València-Barça, jornada 4 de la Lliga, se jugarà diumenge 6 de setembre, 4 i quart de la vesprada, de la qual cosa no ha sentat massa bé pel calor, el València pues, tindrà que afrontar 4 partits de Lliga en poc més de 15 dies. Però anem per parts. Confirmar l'horari i la queixa també d'alguns aficionats.
2: Sí, perquè s'ha confirmat l'horari d'eixa jornada 4 de la Liga eSports, en la que els nostres s'enfrontaran al Futbol Club Barcelona, un partit sempre especial, en el camp de Mestalla, diumenge 6 de setembre, a les 4 i quart de la vesprada. Per què la queixa dels aficionats? Pues perquè l'estadística diu que la temperatura eixes hores, en eixes alçades de setembre, pues pot estar al voltant o per damunt dels 30 graus, i implica que a més pues, per les hores del dia que són, gran part de l'estadi estarà al sol i no serà còmode per als aficionats pues, gaudir d'un partit, com diem, sempre especial, i pues, d'ahir el fruit de les queixes dels aficionats. Esperem que això tampoc afecte massa pel que fa als futbolistes, que sí que pues, és algo diferent, però entenc, no?, que la gent es queixi, perquè no és l'horari que podíem esperar, no?, per a, també per a este partit, tenint en compte pues, el que significa per a tots.
1: Recordem que el València, l'equip, els jugadors, l'entrenador també se va queixar de aquests tres partits que tenia que afrontar el València en este inici de la Lliga. El dissabte 22 d'agost davant del Celta de Vigo, després dimarts dia 25 davant el Betis, el partit ajornat, i el dia 30 el partit de Riazor davant del Deportiu de la Coruña, que és curiós. El Betis, que demana l'ajornament del partit, juga divendres i el València juga dissabte. Té un dia més de descans. I clar, i ara, amb este partit, són 4. I el València, pues, poc més de 15 dies, té que afrontar 4 partits, 3 d'ells a l'estadi de Mestalla i un fora de casa a Riazor davant del Deportiu de la Coruña. En l'exigència que això té, i sobretot climatològicament, és el que estem dient. El mes d'agost, ja saben les temperatures així, que són pues, sofocants. I, clar, el cansanci que pot fer mella. I ja dic, va haver una queixa. I, de fet, el capità del València, José Luis Gallà, quan estiguem en l'estatge d'Olot, a les instal·lacions del Royal Albert Training Center, ja ho comentava.
3: Un poco sorprendidos estamos, ¿no? Que nos metan al final tres partidos nada más empezar la liga. Es algo que creo que no se ha visto nunca. Al final, con el calor que está haciendo y todo, pues es algo que la verdad que es extraño. Y luego también, pero bueno, al final nosotros nos tenemos que intentar adaptarlo lo antes posible, pero es importante empezar bien. Los dos partidos en casa, sobre todo los dos primeros, arrancar bien la temporada, eso va a ser muy, muy importante.
1: Això ho comentava Gallà, ja dic, quan van conèixer que el València tenia que jugar 3 partits en una setmana, ara són 4 en poc més de 15 dies. Bueno, pues partits de molta exigència en un començament pues, que va ser pues, molt dur per al València, i jo crec que la queixa estava clara.
2: Sí, i a més perquè ho dia el capi José Gallà, que és important este inici de lliga, perquè a més d'estos 4 partits que estem parlant, que van a ser en qüestió de 2 setmanes, 3 d'ells van a ser al camp de Mestalla, sabent el que significa això sempre per a l'equip i de la importància, no?, de treure els punts a casa. Per tant, pues va ser eixe estrès competitiu que va tindre l'equip per a iniciar la temporada en estos 4 partits. Recordem el de la jornada 1 és el que va ser el segon en disputar-se, perquè amb aquest ajornament el València arrencarà la lliga en Mestalla contra el Celta el 22 d'agost a les 7:30 de la vesprada, per a després jugar dimarts contra el Betis, els dos seguits a casa, el que diem de tractar de començar amb bon peu però amb pocs dies de recuperació, per a viatjar a l'altra punta d'Espanya a jugar contra el Depor i després aquest partit contra el Barça, perquè diem hi ha molta exigència i evidentment pues els nostres, ja pensant en això, el que volen és treure els màxims possibles en aquest inici de lliga per a agafar la inèrcia, però pues en compte, tenint en compte tots aquests entrebans que dona el calendari.
1: Bueno, pues n'hi ha que preparar-se bé i això és el que està fent l'equip en aquests dies i ja dic avui en la tornada al treball. Ja estem pues, en el tram final de la pretemporada del València, el dissabte ixe trofeu taronja davant el Newcastle i encara quedarà un últim partit més de la pretemporada perquè el míster volia, pues, després de conèixer que s'havia ajornat ixe partit contra el Betis i en jugar el pròxim 22 d'agost, la pròxima setmana disputar encara més un altre partit, com aixina pues, va ser, per a mantindre el nivell pues, competitiu i que l'equip pues, arribi en les millors condicions possibles a aquest debut de la Lliga. Contat això, Pablo, bueno, anirem contant també com estem en la setmana del trofeu Taronja, el trofeu per excel·lència del València, i el partit també jo crec que més important d'esta pretemporada pel rival, pues ja més dur, més exigent. El València fins ara pues ve d'enfrontar-se a dos equips de la Championship, de la segona divisió anglesa, com ha sigut el Derby County i el Stoke City, abans l'Eldense, que acabava de pujar a segona divisió, i el Castelló, un equip pues, de segona, que també va estar a punt de pujar a primera, sense comptar el partit davant el Petro de Luanda, que va ser un partit pues, d'entrenament. Este és el partit, tenint en compte la seriositat del rival, pues més exigent i més dur.
2: Sí, ja ho comentàvem ahir, no? Pues un poc fent balanç del que ha sigut la pretemporada fins ara, que anava creixent a poc la dificultat i intensitat dels rivals, i el que ens toca ara per este trofeu taronja, com no podia ser d'altra manera, pues és un rival d'entitat com és el Newcastle United. Això sí, ara comentarem que no pleguen el seu millor moment, però no per això va ser un rival fàcil, a més tenint en compte el potencial que cada vegada més hi ha en la Premier League, en qualsevol dels equips, amb aquesta entrada de grans inversors, cada vegada són més grans projectes, els traspassos, ara comentarem, l'últim que han fet ha sigut de UPA per a lo que és la Lliga Espanyola.
1: És cert que el Newcastle ha perdut jugadors importants, sí. Gordon, que s'ha anat al Barça, han perdut a Tonali, se parla també que Bruno Guimaraes està en la rampa d'eixida, però així ni tot té jugadors importants l'equip anglès.
2: Sí, a més, per exemple, perquè hi ha els últims moviments, pues, la incorporació del porter fins ara del Braga, de Lucas Hornicek, a més de 30 milions d'euros per aquesta incorporació de, del porter. Es parla, no? Comentaves de la possible eixida de Bruno Guimarães, però comences a veure els possibles substituts i les xifres que s'estan parlant i explica ben bé, no? El potencial, pues, evidentment, d'un equip que, tot i els canvis en l'estabilitat que està tenint, pues, té darrere, pues, un fons, com és el saudí, que fa que pues, puga comptar amb uns jugadors d'un nivell estratosfèric.
1: Per cert, que el València és la segona volta que se va enfrontar al Newcastle, també en pretemporada. L'última va ser fa molts anys i va ser en St. James Park.
2: Sí, va ser en este cas amb el Newcastle com a local. En 2008 va perdre per 2-1 amb gol de Joaquín Sánchez per als nostres. Esperem, pues, que es puga completar la revenja en este trofeu taronja i que una vegada més, pues, com diem, el trofeu per excel·lència de la pretemporada valencianista es quede a casa en este any tan especial per al Camp de Mestalla.
1: Bueno, pues seguirem contant, ja dic, l'actualitat del nostre València, preparant aquest partit del trofeu taronja i del rival, del Newcastle, a les 9 de la nit. Pues bueno, també pues, contarem també en els pròxims dies el que va ser també aquest trofeu taronja, com sol ser l'habitual, el partit de presentació, quan va començar els actes. Bueno, ja vos anirem detallant. I, això sí, Pablo, continuen havent les entrades a la venda per al trofeu taronja, que no entra en l'abonament, que no entra en el passe. Només és de la grada d'animació, tenen el trofeu taronja, pues, inclòs. La resta, pues, bueno, encara n'hi ha entrades a la venda.
2: Sí, estan les entrades encara disponibles, encara que, mira, acaba d'entrar ara al web mateix, hi ha alguns sectors que ja no tenen eixa disponibilitat, perquè pues els aficionats ja estan adquirint amb bon ritme eixes localitats. Recordem que hi ha un preu especial, un preu reduït per als socis VCF, tant aquells que són abonats com els que no, perquè este partit, com diem, no entra en l'abonament, a excepció de la grada d'animació, com ja hem explicat dies enrere, i després un preu, pues, diferent per a aquells que no són socis VCF, però la veritat que, com sempre, no, preus molt econòmics per populars, i sempre a mi m'agrada dir, i ho he comentat també estos dies en la ràdio, una bona oportunitat per estrenar-se en Mestalla i per a viure-ho amb la família.
1: Bueno, pues el trofeu taronja el dissabte a les 9 de la nit. Per cert, ja que estem parlant d'aquest trofeu taronja, ho hem comentat en la apertura d'aquest informatiu, en la portada: dijous, jornada solidària a Mestalla, donació de sang, que si aneu també podeu tindre dos entrades per a aquest trofeu taronja, Pablo.
2: Sí, és altra de les opcions, no, que hi ha, que és ser solidari, a acudir a aquesta donació de sang del pròxim dijous a la llotja VIP del Camp de Mestalla, i pues, una vegada demostrada la solidaritat en aquesta donació de sang, pues, rebre la recompensa, no, d'aquestes dos entrades per al trofeu taronja. És un al·licient extra, una motivació per a, pues, aquells que siguen donants o que vulguin ser-ho i que aporten el seu gran de nena en algo tan important, no, com és el centre de transfusions.
1: Des de les 8 i mitja del matí fins a la 1 i mitja se passeu per Mestalla. La donació de sang serà al palco VIP, en una, bueno, com cada any, la Fundació del València i el Centre de Transfusió de Sang de la Comunitat Valenciana, pues, organitzen esta jornada per a donar sang que necessiten. Els bancs de sang de la província de València, pues, ara també l'estiu, pues, molta sang, i a més de ser solidaris, pues, també podrem anar al trofeu taronja.
2: Sí, per a aquells que no ho hagin fet mai i que no sapien els condicionants, pues, bueno, simplement és imprescindible per a poder participar en esta i en qualsevol donació de sang de les que es fan al llarg i ample de la nostra comunitat, tindre més de 18 anys, pesar més de 50 quilos i no acudir en dejú. No és una analítica, per a aquells que ho pensen.
1: Continuem en este informatiu del València d'este dimarts 4 d'agost, contant-vos més coses de l'actualitat valencianista. Ara parlarem també dels nous propis que estan deixant-nos esta pretemporada del València, que també poden ser importants la pròxima.
4: Hola, soy José Luis Gallá y espero que no falteu en la cita todos los partits en VCF Radio.
5: Este dissabte, el santuari del valencianisme tornarà a bategar ben fort. A les 9 de la nit, 54 edició del Trofeu Taronja. A Mestalla, València-Newcastle. Una important pedra de toc davant un equip potent de la Premier. Un partit per a preparar una temporada plena d'il·lusió on volem acomiadar-nos de Mestalla com es mereix. Des de les 8 de la vesprada et contem també els prolegòmens d'un trofeu taronja per al record. Connecta't a VCF Media Radio, l'app, el web o el canal de Twitch per a viure una velada plena de sentiment i valencianisme. Amb les veus de Josep Rovira, Víctor Barea i tot el nostre equip de comentaristes de luxe, este dissabte, 54 edició del Trofeu Taronja, a Mestalla, València, Newcastle. Escolta VCF Media Radio des de qualsevol part del món per l'app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe, a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, todos a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM.
6: Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno. Porque aquí se vive la terra de valentía.
5: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. ¿Quieres ganar un abono doble en tribuna del Valencia Club de Fútbol y vivir la emoción de Mestalla? Con Divina Seguros puedes conseguirlo. Contrata antes del 10 de agosto un plan de ahorro y entrarás en el sorteo de este premio único. Porque si hay algo que en Divina Seguros queremos es que nuestros valencianistas confíen en la protección de lo más importante, su bienestar y su pasión por su equipo. Entra en divinaseguros.com e infórmate. Conecta't al sentiment. Conecta't a VCF Media Radio.
7: Bueno, yo creo que he tenido mis mejores años como delantero. Me siento cómodo jugar ahí también y bueno, yo puedo jugar donde me piden jugar. Yo sé también que puedo jugar muy bien como extremo, pero bueno, yo creo que siento cómodo jugar como delantero también porque hay un poco más espacio, puedo correr un poquito más también y con mi velocidad para mí siento cómodo ahí también, pero bueno, al final puedo jugar donde me piden jugar y estoy cómodo como extremo también.
1: És Arnau Danjuma, un dels nous propis que està deixant-nos esta pretemporada del València i sobretot ixe estatge per terres angleses i els dos partits que va disputar el València davant l'Stoke City, on va marcar Danyuma, i davant el derbi contra aquell partit d'entrenament que també pues, Danyuma va ser protagonista, va marcar dos gols, tres gols en dos partits, jugant de nou de davanter de referència. I escoltàvem a Danyuma dient que ell pues, està a gust jugant de nou, però també pues, jugant en banda, no? Pues, per l'esquerra o en el fiquen. Però bueno, lo important és que Danyuma faça gols, Pablo.
2: Sí, i que estiga enxufat com ho està i com ho ha demostrat, no? En este stage a terres angleses, que recupere, no? Allò que en l'inici de la temporada passada pues, li va donar molt, molt a l'equip quan està en ratxa, quan està pues, en eixa bona dinàmica. Esperem, no? Que puga tornar a enllaçar, pues, aprofitant d'esta inèrcia de la pretemporada, un bon inici de lliga, i que bé siga en banda o bé siga en punta on el necessite Carlos Corberán, pues, puga portar al màxim. Ell ha dit que es troba còmode en punta perquè pues, té més espais i que per moments pues, pues, li agrada aquesta zona, però que evidentment pues, també pot jugar en la banda, on ja sabem també que pot ser desequilibrant.
1: I el més important, i ho va comentar també en aquestes declaracions després del partit davant l'Stoke City, ell vol tornar a ser un jugador important per a l'equip, és conscient que la temporada passada pues, no va estar al seu millor nivell, però ha començat la pretemporada amb bones sensacions, marcant gols, i que continuï la ratxa.
2: Sí, perquè pues, el que volem, no?, és que estiga cada vegada millor. També pues, recordem que durant la pretemporada va tindre unes molèsties, i ara que ja està pues, en esta dinàmica competitiva, plegue al principi de lliga, i que pues, en eixa intens inici que anem a tindre, pues perquè no puga ser protagonista i puga donar-nos moltes alegries.
1: Jugant de nou, de davanter de referència, o jugant per banda. És cert que en aquests partits està lesionat, recordem Sadik, que se va quedar en València, i ha jugat de nou. També pues, Hugo Duro han alternat ixa posició. Però bueno, també de cara a l'inici de la Lliga, és altra opció, que també pues, contempla el míster, ficar a Danyuma de davanter.
2: Sí, perquè ahir ja ho parlàvem, no? De fet, ho vam veure en el partit contra l'Stoke, ixe 11 prou titular que podíem pensar que ja va perfilant Carlos Corberán, i vam veure ixa connexió també amb Javi Guerra, no? Que és un dels futbolistes importants de l'equip, com s'entenen bé, com és, els dos pues, saben trobar-se, i això també és important, no? Aixes sinergies que van donant-se en el terreny de joc.
1: Sí, perquè l'altre dia, en el partit davant l'Stoke City, va jugar de davanter Danyuma, en les bandes per l'esquerra va estar Sato, per la dreta va estar pues, Luis Rioja, en la mitja punta pues, Javi Guerra. Pues podria ser, ja dic que pues, un 11 o un front d'atac de cara l'inici de la Lliga. Anem a estar pendents també de Luis Rioja, de l'abast de la lesió, però bueno, estaria Sato, si no el mateix Danyuma, per a jugar en banda. Tindries a Hugo Duro, i també s'espera que arribi Sadik per l'inici de la Lliga.
2: Sí, perquè parlem també de futbolistes, ja que has mencionat més noms propis com Rinosuke Sato, que té la capacitat de partir des de la banda per anar cap al mig, la mobilitat de Danyuma, que pot partir des de la punta d'atac i caure a la banda, pues, eixes aparicions també de Javi Guerra, un perfil més clàssic també de Rioja, però si juga cama canviada, que ho està fent, pues, pot anar cap a dins, i també és important, no?, eixa mobilitat, eixa capacitat, eixes alternatives d'anar canviant de posició, que sempre va facilitar trobar els espais en la defensa rival.
1: Per cert, has parlat de Javi Guerra, Pablo, un Javi Guerra que també en esta pretemporada està sent protagonista. Va fer la jugada d'eixe gol que va marcar Danyuma, però en eixa jugada made in Javi Guerra, com la que van veure algunes d'elles en la segona volta de la Lliga, un Javi Guerra pues, en eixa posició de mitja punta, de segon davanter, de 10, com vulgueu dir-li, alliberat, però en arribada a l'àrea rival, i ahí pues, també és una posició que ha consolidat i que també pues, el míster, pues, bueno, després de veure d'aquest bon rendiment, ha estat també treballant-la en esta pretemporada.
2: Sí, sobretot per el que comentes, per eixa paraula, no?, d'alliberat. Al final, ell partís des de el mig del camp per davant d'eixe doble pivot, però pues, amb molta mobilitat, amb molta capacitat. Tal volta no és eixe mig de punta clàssic, no? que podíem pensar-ho, en altres moments l'hem vist, o eixa persona que està, o sigui, jugador que està per darrere del punta, sinó que amb molta mobilitat pues, té la llibertat, no, d'aparèixer inclús, ho hem vist, recorrent molts metres per darrere de vegades del doble pivot, apareguent en l'eixida de pilota, ajudant i estan sempre, no, tractant d'estar pues, en aquests espais que ell sap ocupar per a superar línies i per a donar-li a l'equip pues, joc i opcions i eixes passades de gol com l'altre dia.
1: Dan Juma, Javi Guerra, protagonistes en esta pretemporada, que portem de pretemporada del València i que també podrem veure el dissabte en eixe trofeu taronja on el València s'enfrontarà al Newcastle. Com podrem veure també pues, els nous fitxatges del València que ja hem vist pues, en eixos, en estos partits de pretemporada. Sato, les bones sensacions que ens ha deixat el jugador japonès. Justin de Haas, el central irlandès, o el migcampista de Mali, Aliou Dien. També van ser els alicients de cara a aquest trofeu taronja. I a veure-los en Mestalla, en casa, els hem vist així, en l'Antonio Puchada, en el partit que va jugar el València davant l'Eldense, davant el Castelló, l'altre dia davant l'Stoke City, però ara ja en Mestalla, en casa, i davant l'afició, altre els alicients, veure els nous fitxatges, que estan deixant bones sensacions, Pablo.
2: Sí, perquè al final, així en el Puigades, pues, evidentment l'aforament és reduït, és el que és, i no va ser tanta gent els que el va poder veure in situ. Ara sí, al camp de Mestalla, pues, la cosa canvia. A més, per l'entitat del rival, no podem veure pues, un poc més en acció, algo més real, més pròxim al que seran aquests primers partits de Lliga, com es desenvolupen aquests futbolistes que estan cridats, no? A anar guanyant en importància en l'equip, amb Sato, amb ixe atreviment, amb ixa capacitat, no? de desbordar, d'aparèixer, d'aportar en atac i ixe treball defensiu, amb pues, tot ixe recorregut, ixe múscul, ixa potència de Dieng i la solvència defensiva que està mostrant Justin De Haas, acompanyant pues, a César Tàrrega en aquestes últimes aparicions, però amb el company que siga està fent bona pretemporada, donant bones sensacions, com la resta dels nouvinguts.
1: Bueno, pues, tot això és el que ens espera el pròxim dissabte, en ixe trofeu taronja, el partit de presentació del València a Mestalla, davant la seva afició, en ixe València a Newcastle. Estem repassant el que ha sigut l'estatge del València per terres angleses, i aquests partits davant el Derby County i l'Stoke City, i, bueno, eixe partit davant l'Stoke City, pues, en l'estadi pues, vam conèixer pues, aficionats del València, concretament una família anglesa i un aficionat alemany que van estar allí en el B365 Stadium de la ciutat d'Stoke-on-Trent i bueno, es van conèixer i sobretot es van explicar pues, els seus vincles valencianistes, perquè és una família anglesa i un aficionat alemany.
8: Estuve en un partido contra el Atalanta, también un amistoso de pretemporada. Desde entonces he sido un gran aficionado. Estoy aquí porque es un amistoso y queda relativamente cerca. Son 2 horas y media en avión, así que estoy aquí. Obviamente tenemos muchas ganas. Acabamos de volver de pasar una semana en el Valencia Club de Fútbol Summer Camp y los chicos tuvieron el placer de conocer a algunos de los jugadores. Estamos muy emocionados de verlos aquí en Inglaterra.
1: Les històries de fans valencianistes, esta família anglesa i esta aficionat alemany que també es va deixar l'estadi de Sant Josberg i el partit davant l'Stoke City, Pablo.
2: A més, amb participació en el campus del xaval de la família anglesa, ho han dit, que venien d'estar en el campus i això ja és pues fer un pas més, no, en eixa vinculació, en eixa estima pel València.
1: Per cert, Pablo, parlant d'aficionats, Umar Sadiq, la setmana passada va sorprendre a un xiquet precisament del campus que tenia aspecte autista.
2: Sí, en este caso a Cristian, un chiquet, un dels participants en el campus que té TEA i que pues, va rebre, jo crec, una sorpresa d'un Umar Sadí que la veritat pues, es va portar de meravella i que va saber, no? Pues, donar-li esta sorpresa i fer molt feliç en este cas a Cristian, un dels participants en el campus.
9: Hola, soy Cristian, soy de Paiporta. Me gustaría conocer a Umar Sadik.
10: ¿Y el que tienes atrás cómo se llama?
9: ¿Qué?
10: Gírate un momento.
11: No, gírate, gírate.
9: ¡Sadik! He venido al campus del Valencia a aprender, a jugar, a hacer amigos. Espero que te esfuerces mucho. Y yo te recomiendo este baile para cuando metas un gol. Este.
10: ¿Quieres que lo hago en Liga o mejor en Liga, no?
9: Sí, en Liga.
10: Seguro que voy a hacer, ¿ok?
12: Oh, qué bonito.
9: Gracias.
10: ¿Y cómo hacemos?
1: Cristian Tornero, que bueno, estava feliç, encantat, després de la sorpresa que li va donar Umar Sadik i el repte que li va llançar Pablo de fer ixa, s'ha dit, quan marqui un gol, ixa celebració tan especial, eh?
2: Sí, però ja en un poc, si era en pretemporada o en Lliga, li va dir que no, que siga en partit de Lliga, a més, pues, evidentment hem d'esperar a que recuperi el bo d'Umar Sadik i tant de bo, no, pues, puga fer pront ixa celebració i completar ixe repte que li ha llançat Cristian després de conèixer-lo gràcies al campus del València.
1: Pues esperem que se recupere pronte Sadik, que torne i quan marque un gol, pues ja sap el repte que li ha llançat Cristian Tornero en aquesta celebració especial d'ixe ball. Pablo, anem a donar també informació de servici públic. Hem contat que encara queden a la venda les entrades del trofeu Taronja, el recordatori per anar el dijous a donar sang a l'estadi de Mestalla i també els abonaments de la pròxima temporada tan especials, és la 10 en Mestalla, i bueno, pues els abonats del València volen tindre ixe record per a tota la vida i estan ansiosos per rebre el passe. Tranquil, que el passe ja està de camí, en els pròxims dies el tindran als seus domicilis.
2: Sí, de fet està plegant ja, alguns dels nostres aficionats ja el tenen. Jo he de dir que l'he pogut veure físicament en ixe disseny tan especial, la veritat que està molt xulo. És evidentment pues, un abonament especial, com no podia ser d'altra manera, i és un abonament que pronte, si encara no ha plegat, pronte el tindran els nostres aficionats a casa. S'ha començat ja pues, amb tot ixe sistema d'enviament i depenent de la zona de cada abonat pues, tarda més o menys en aplegar, però tot el procés de distribució està en marxa i aplegarà els pròxims dies. Per aquells que no vulguin esperar-se o que pues, no vagin a estar en casa, els aplega un domicili, estan de vacances i volen tindre-lo ja en el mòbil, que sàpien que en el portal del soci poden descarregar-lo per a tindre el passe.
1: A mi m'ha arribat en el dia d'ahir. Me va arribar el passe, així està, el passe per a la pròxima temporada, pues així el tenim. Bueno, me va arribar ahir, pues en els pròxims dies, el que encara no el tinga, tranquils, que vos arribarà. I si no vos ha arribat...
2: Formato bueno, electrònic.
1: El format digital. El passe vos arribarà segur i el tindreu. I si no, pues per a l'inici de la Lliga, cas que no sé, vos hagi arribat, teniu...
2: O que esteu de vacances i teniu el passe assignat en casa.
1: Però també pot tindre-ho en el mòbil, el format digital.
2: En el portal del soci es fa per a poder descarregar-lo i que pues el tingui, no? En ixe format passbook en el dispositiu mòbil.
1: Bueno, pues continuem així en l'informatiu del València. Contamos més coses de l'actualitat. Ara l'acadèmia, el Mestalla, el juvenil, que el tenim de torneig, el València femení. Tot així era l'informatiu.
13: Hola, soy Hugo Duro. Escucha todos los partidos en la radio oficial del club.
5: Este dissabte, el santuari del valencianisme tornarà a bategar ben fart. A les 9 de la nit, 54 edició del Trofeu Taronja. A Mestalla, València-Newcastle. Una important pedra de toc davant un equip potent de la Premier. Un partit per a preparar una temporada plena d'il·lusió on volem acomiadar-nos de Mestalla com es mereix. Des de les 8 de la vesprada et contem també els prolegòmens d'un trofeu taronja per al record. Connecta't a VCF Media Radio, l'app, el web o el canal de Twitch per a viure una velada plena de sentiment i valencianisme. Amb les veus de Josep Rovira, Víctor Barea i tot el nostre equip de comentaristes de luxe, este dissabte, 54 edició del Trofeu Taronja, a Mestalla, València, Newcastle.
14: Arranca el partido. Fritos pasa a Pérez. Se va Pérez. Se desmarca Fritos. Consigue enviar la pelota al tacón de Pérez. Aparece de nuevo Fritos. Prepara el centro. No hay fuera de juego. Chuta Pérez. ¡Gol! ¡De Fritos Pérez!
5: Las patatas del deporte valenciano. Valencianista ahorra repostando con la tarjeta Bonus BP del Valencia Club de Fútbol. Si eres socio o aficionado del Valencia Club de Fútbol, puedes beneficiarte de un descuento directo al repostar carburantes BP Ultimate. Si aún no dispones de la tarjeta, puedes solicitarla totalmente gratuita en las tiendas de Mestalla y Colón. ¿A qué esperas? Aprovechate del ahorro. ¿Quieres cuidar de tu salud de forma natural? En Herbolario Navarro velamos por la salud natural del Valencia Club de Fútbol. Y también queremos cuidar de ti. Disfruta de nuestra alimentación ecológica. Productos sin gluten, cosmética natural y fruta y verdura de proximidad. Descubre nuestros complementos alimenticios, infusiones y vitaminas para alcanzar tu mejor versión. Visítanos en nuestras tiendas físicas o encuéntranos en herbolarionavarro.es. Herbolario Navarro, cuidando tu salud natural para que sigas disfrutando del fútbol muchos años más. ¡Amunt! Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. Es una pasada.

0: Ateneu, però bueno, ahir van començar 1-1 front a Las Palmas, equip local, en aquesta dificultat que sempre té enfrontar-se a un equip que juga pràcticament en casa, encara que no siga la seva illa. 1-1, el conjunt d'Euge, van començar pues, en un gol de Vílchez en la primera part, d'evitar que van fer un molt bon primer temps, en una molt bona jugada de Rubén Torres, que per banda esquerra, en una segona jugada rematava Víctor Vílchez, en ese 10 a l'esquena, i finalment, en les últimes jugades del partit, pues Las Palmas que s'avançava, ficava les tables, el 1-1 en una jugada a balo parat.
1: Demà el segon partit, no?
0: Demà el següent partit, front al Sevilla, un Sevilla que va guanyar 7-1 el primer partit, però demà veurem es deuge.
1: N'hi ha que dir que el juvenil Lliçó d'Honor, estos tornejos, este Cantepro en Canàries i la setmana passada el Cotif, són tornejos, evidentment, que estan servint de pretemporada per a l'equip de d'Euge Rivera, pues que també estan pues, competint. Algo més de...
0: Sí, no res, el conjunt d'Euge Rivera que intentarà revalidar per tercera vegada consecutiva el títol de divisió d'honor i recordar que demà a les 8 hora insular, 7 hora peninsular, 7 així, juguen front al Sevilla, el podreu veure en el stream de YouTube.
1: Del Mestalla, que continua també pues, preparant el seu pròxim partit de la pretemporada, que serà este cap de setmana a Terres Murcianes, després d'haver disputat ja dos partits, dos victòries.
0: Dos partits, dos victòries, de moment tot com s'esperava, tot quadrat de moment, i el tercer partit front al Cieza, allí el dissabte a les 8 de la vesprada, un rival que recordem és de Lliga, de Segona Federació, i aquest canvi que ja vam dir que els equips de Catalunya s'aniren fora i els equips de Múrcia pues, estan dins front al Cieza a les 8 i la següent setmana tenim doble cita en el València-Mestalla, doble cita en el Antonio Puigades front al Terol primer i després front al Nàstic de Tarragona.
1: N'hi ha que arribar bé l'equip d'Òscar Sánchez per a aquest inici que té de Lliga.
0: Sí, a banda, ja veiem que pues, bueno, hi ha molts jugadors del València-Mestalla en dinàmica de Corberan, de primer equip, que també això pues, li ajuda per agafar ritme i a plegar ben rodats a Segona Federació. Recordem, el 6 de setembre front al Mallorca B, pues comença la competició lliguera per als d'Òscar Sánchez i fins ahí pues, encara tenen marge de partits.
1: No te'n vagis, Vicent, que encara tens que contar-nos coses del filial del València Femení, perquè el València Femení, Pablo, pues, també preparant el que va ser el pròxim partit de la seva pretemporada. Van empatar la setmana passada davant el Barley, el Miquel Crespo, que continuen avançant en aquest treball. Conta-nos l'últim en el femení.
2: Pues el València Femení, que està en esta quarta setmana de pretemporada, pues preparant el pròxim duel, la pròxima cita, que serà el cap de setmana, el dissabte, en les instal·lacions d'Oliva Nova contra el Birmingham City, altre rival anglès per a les de Miquel Crespo, i pendents, pues, també, conforme avançant la pretemporada, de la Copa d'Àfrica, perquè pues estem atents de les dos jugadores del València que estan en les seves seleccions i a més estan sent protagonistes. Ahir va jugar Jasmine Mrabet en el partit de la jornada 3 del grup A de la fase de grups amb la selecció del Marroc, va ser titular, va empatar en este cas la selecció del Marroc, que ha acabat primera del seu grup, i esta nit anem a estar pendents de Rebeca Elo, que juga amb la selecció de Costa de Marfil i que està pues, lluitant per eixa classificació de la següent ronda.
1: El València Femení preparant aquest partit que tenen el pròxim davant el Birmingham a les instal·lacions d'Oliva Nova i també pendents de les seues jugadores internacionals. Com diem, Vicent Burguet, el filial del València Femení que ha renovat a 15 jugadores.
0: Sí, saben contar, pues contem hasta 15, perquè el filial del València Femení, que encara la temporada del Ascens, a segona federació, l'equip de Víctor García, que ja afronta esa pretemporada, en 15 jugadores, molt bé, Robi, perquè, bueno, Júlia Catalán, Marina Morant, Noa Marchena, Elena Sánchez, Miriam Pablo, Gemma Pastor, Laia Lepuz, Cristina Tormo, Rebeca Andrés, Candela López, Blanca López, Sofía Sancho, Zara Bains, Saray López y Blanca Garrido. Son estos snoms del Valencia FNB, a veure si podem veure algunes de les nostres jugadores en el primer equip.
1: Objectiu, també evidentment, d'aquest filial del València Femení, pues, revalidar el títol de la passada temporada.

0: Si algo va bé, per a què tocar-ho, no? Perquè en ixa sense ixa bona temporada.
1: Pablo.
2: Sí, recordem que hi ha moltes de les futbolistes del femení del València en dinàmica de treball amb el primer equip femení d'esta pretemporada i a poc, pues, també ajudant a les de Miquel Crespo.
1: Bueno, pues, això ha sigut tot en este informatiu del València d'este dimarts 4 d'agost. Tornarem, pues, demà, així a la mateixa hora, per a contar-vos, pues, l'última hora del València, que ja diem, avui ha tornat als entrenaments, amb aquesta notícia que vos hem contat, la lesió de Luis Rioja, que es perdrà el trofeu taronja a l'espera de conèixer l'abast de la lesió, i, bueno, també que Dimitri Fulquier, és la bona notícia de l'entrenament d'avui, pues ja ha fet una part d'aquest entrenament. Demà continuarem contant-vos més coses, així en l'informatiu del València.
3: Torna a escoltar este contingut a iVoox i Apple Podcast. Moments històrics del València.
4: Hemos estado en una época que se han conseguido cosas a nivel colectivo muy importantes, títulos que al final yo creo que es lo que toda afición quiere y todo entrenador quiere y todo jugador quiere. Es un orgullo el poder formar parte de este club y del centenario.

0: Moments històrics del València.
1: Vamos a escuchar el inicio del partido de ese 4-1 del Valencia al Fútbol Club Barcelona en la temporada 95-96, en la recta final del campeonato, partido que resultó importante para que el Valencia mantuviese el pulso con el Atlético de Madrid en esos últimos partidos, en ese último tramo de la competición, los últimos meses de la temporada 95-96. Recuperamos la retransmisión, fragmento del inicio de ese partido, de TV3.
2: I en van 6. 9 cornes a la primera part, 6 pel València, 3 pel Futbol Club Barcelona. Som al minut 40. Llançarà Mijatović. La treu amb el cap Vaquero i gol. Ha marcat Fernando després que Vaquero hagi pentinat enrere una pilota que venia del corna. El València ha marcat el seu primer gol, minut 41, després d'una errada defensiva a la sortida d'un corna del Futbol Club Barcelona. Aquí tenen pentina enrere Vaquero, ha pujat sol com un mussol Fernando, i Vaquero ha fet la feina del que acostuma a fer el jugador rival, que va al primer pal, i Fernando ha entrat, vaja, com si estés a casa, que de fet ho està. Com pentina la pilota Vaquero i com la mata.
3: Això pot ser gol.
2: Atenció, Mijatović per Viola. Gol! La dansa de la pluja de Viola. Amb un pentinat estrafolari. Fent el gol que havia anunciat Joan Patxi. Ha esclatat Mestalla. El València fa el segon, al minut 43 de la primera part.
4: Hola, soy Tere Morato y escucha Més Goles en la radio oficial del València.
5: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques, i en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en aquest estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns, recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna, i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
0: València. El cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats, per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
3: Soy Rubén Iranzo, jugador del Valencia Mestalla, y sigue nuestros partidos en VCF Media Radio.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: I així estem un dia més en l'informatiu del València, l'informatiu d'UVCF Media Ràdio d'este dimarts 4 d'agost, on el València ha tornat avui, este matí, als entrenaments, així a la ciutat esportiva de Paterna, per a començar a preparar ja ixe partit, el trofeu taronja, d'este dissabte 9 de la nit a l'estadi de Mestalla, en ixe partidàs entre el València i el Newcastle. El València, que després de ixe estaix de pretemporada per terres angleses a Sant Josh Park, avui ha tornat pues, al tall per a preparar ixe partit, que és el, podríem dir, el més important de la pretemporada. És el trofeu taronja, el partit de presentació davant l'afició valencianista i el rival més dur, més exigent que va tindre el València en esta pretemporada. És el Newcastle, un equip de la Premier, un equip pues, amb grans jugadors, encara que en les últimes setmanes han perdut jugadors també importants, però així i tot és un gran equip i serà un bon test per al València de cara a lo que serà el debut, l'inici de la Lliga, el pròxim 22 d'agost a Mestalla davant el Celta de Vigo. Bueno, pues ara vos contarem pues, com ha sigut la tornada als entrenaments del València. N'hi ha novetats que ara pues, comentarem i parlant de l'inici de la Lliga, ahir se va confirmar, la Lliga va confirmar l'horari del València-Barça. Quarta jornada de la Lliga, se jugarà diumenge 6 de setembre a les 4 i quart de la vesprada. Un dia i una hora que així a València pues, encara pot fer pues molta calor, mira la que estem patint pues en aquestes últimes setmanes, en ixa onada de calor, pues anem a vore. Ixes 6 de setembre, les 4 i quart de l'esprada. De fet, hi han hagut alguns aficionats que s'han queixat. Vorem un inici de la Lliga, que ja ho contarem, en el seu dia. Va ser molt dur i exigent per al València per aquest ajornament del partit contra el Betis. Ara també, coneguent l'horari del Barça, pues van a ser 4 partits els que va jugar el València en poc més de 15 dies, perquè començarem en aquest partit dissabte 22 d'agost davant el Celta de Vigo. El dimarts següent, el partit ajornat davant el Betis. El diumenge següent, 30 d'agost, a Riazor, davant el Deportivo de la Coruña. I se València-Barça, a Mestalla, diumenge 6 de setembre. Ja dic, un inici de Lliga dur i exigent, on l'equip, l'entrenador i els jugadors pues, també se van queixar, no? Perquè, evidentment, el València, pues, en una setmana, té que afrontar 3 partits que van a ser pues, importants, ja diem, per aquest ajornament de la Lliga. Bueno, pues ara ho comentem tot, com cada dia, si l'informatiu del València, on avui també continuarem fent balanç a lo que ha sigut aquest segon estatge de la pretemporada del València per terres angleses, els noms propis que ens ha deixat el que fins ara està sent la pretemporada del València, en un Danjuma, protagonista, pues, golejador de l'equip, en aquests 3 gols que va marcar en dos partits, jugant de nou, de davanter de referència, en un Javi Guerra que també està tenint un protagonisme especial. L'altre dia va ser l'autor d'aquesta gran jugada que va donar-li el gol precisament a Danjuma. Un Javi Guerra que està jugant en aquesta posició de 10, de mitja punta, alliberat, com ja van veure la temporada passada, en la segona volta, on també pues, va rendir. I també pues, parlarem de les bones sensacions que estan deixant-nos els fitxatges del València, del neerlandès Justin de Haas, del japonès Sato i de Aliu Dien, a l'espera de que vinguin pues, més fitxatges i més incorporacions que anirem comptant quan toque. Bueno, pues, ja dic, tot això, de tot això i moltes més coses. Per cert, recordar que este dijous, a l'estai de Mestalla, n'hi ha una jornada molt solidària, una jornada de donació de sang que com cada any pues, organitza la Fundació del València i el Centre de Transfusió de Sang de la Comunitat Valenciana, perquè fa falta sang. Els bancs de sang així a València necessiten pues, plasma i bueno, jo crec que és una bona ocasió per a aquell que vulga donar sang el dijous des de les 8:30 del matí fins a la 1:30 del migdia podrà donar sang i a més pues, també tindrà dos entrades per a eixe trofeu taronja del pròxim dissabte. Bueno, pues ara vos ho contem tot, com cada dia, en este informatiu, on també pues, repassarem l'actualitat de l'acadèmia, del Mestalla, del juvenil, que està jugant ixe torneig a La Palma, on ahir va empatar. Vam a jugar a l'altre partit, el València femení, que continua preparant també la seua pretemporada. Bueno, de tot això i moltes més coses, ja diem des d'ara. I fins a les 2 del migdia, que com cada dia podeu veure este informatiu per la app, per la web i pel canal de YouTube del València. Allà on estigueu, des de qualsevol part del món, se connecteu a la app o a la web o al canal de YouTube i podeu veure en directe este informatiu. I si no, després també queda gravat i a qualsevol hora del dia el podeu veure en la app del València. I també podeu escoltar-nos en el cotxe. També a través de l'app i per les aplicacions de CarPlay i Android Auto, ahí també ja dic que podeu escoltar pues VCF Media Radio, pues des de on estigueu i a aquestes hores i tota la nostra programació. Pues anem allà, que tenim moltes coses que contar. Don Pablo Orch, com estem?
2: Molt bé, la veritat, amb ganes, no?, de fer tot el repàs a l'actualitat del València i, com sempre, recordar també que jo tinc aquesta pedrada sempre, iVoox i Apple Podcast, també, per a quan no poden escoltar-nos en directe, tenen tots els continguts ahí, tant d'este informatiu com ja quan arrenque la temporada, pues la resta de programes, inclús els partits, els directes, els gols, ho tenen tot ahí.
1: I més coses.
2: Que n'hi ha molts aficionats que jo sé que els agrada allò de descarregar-se algun gol i posar-se-lo de tono en el telèfon, pues que sàpiguen que ahí ho tenen tot.
1: Pues en el iVoox
2: i Apple Podcast.
1: I Apple Podcast, ahí està, pues tots els nostres continguts, que també vos anirem comentant més novetats de cara a la pròxima temporada. Comencem, Pablo. L'equip ha tornat avui als entrenaments, així a la ciutat esportiva de Paterna, després d'eixe stage per terres angleses, per a preparar eixe partit del trofeu taronja. Anem a contar pues, com es troben els jugadors. Willy Ruiz Rioja no s'ha entrenat.
2: Sí, entrem en la fase final, per dir-ho així, de la pretemporada, novament a la ciutat esportiva de Paterna. Avui han arrencat aquests últims entrenaments abans de l'inici de Lliga, amb pues, la notícia, no?, en este cas de Luis Rioja, que no s'ha pogut entrar amb els companys per unes molèsties. Anem a estar pendents de com està el jugador andalús, que ja ho hem vist, no?, durant la pretemporada, que torna a ser un dels fixes per a Corberán.
1: Luis Rioja, que va acabar en molèsties el partit davant l'Stock City i avui no, pues, no ha pogut entrenar-se i estem pues, a l'espera de conèixer l'abast de la lesió per veure quin és l'estat físic de Luis Rioja. Segur se va perdre el partit del trofeu taronja, però ja dic que estem també a l'espera de conèixer l'abast d'eixa lesió, on avui el jugador sevillà no s'ha entrenat així en la ciutat esportiva Paterna.
2: Com diem, va ser qüestió d'esperar per a saber, no?, pues, fins a quan no va poder estar, però aquells que estiguen seguint-nos per l'app i per la web o per el canal de YouTube estaran veient les imatges de l'entrenament i estaran veient alguna cara que pues al contrari que el cas de Luis Rioja, és protagonista positiu en l'entrenament de, sí, del dia d'avui.
1: Ja dic que Rioja és pues la nota negativa, la nota positiva de l'entrenament en el dia d'avui és Dimitri Fulquier, que ja ha fet una part de l'entrenament així a la ciutat esportiva de Paterna i que està en aquest tram final de la seva recuperació.
2: Sí, la veritat que parlem de la fase final de la pretemporada i també podem dir que entra en una nova fase, no? Aquest procés de recuperació de Dimitri Fulquier i a poc, pues, si tot va com està previst, va a guanyar presència en aquest treball del grup des del dia d'avui. Avui ha fet una part de la sessió per anar introduint-se progressivament en aquest treball i per això destaquem, no?, que és un pas més dins d'aquest procés.
1: Recordem que Fulquier ha estat vora 6 mesos lesionat. Va ser operat, va passar pel quiròfan el passat mes de febrer per aquesta lesió que ell arrossegava. Pues ja en aquests partits de Lliga tenia moltes molèsties en el genoll esquerre i se va decidir que passara pel quiròfan allà pel mes de febrer. I ja dic, després de vora 6 mesos, pues avui l'hem vist ja pues fer, com estava contant Pablo, una part d'aquest entrenament amb el grup. Les sensacions són bones, les que ha tingut Dimitri Fulquier en l'entrenament, però, com també estem dient, va entrar de manera progressiva en l'equip. O sea, entrenarà, pues, avui ha fet una part de l'entrenament, anirà pues, veient quines sensacions té, com va assimilant aquestes càrregues de treball. Està en la fase final, podem dir, de la seva recuperació, però veure a Fulquier ens alegra i molt.
2: Sí, la veritat que és una bona notícia, no? Sobretot després de pues, tot el temps que porta sense poder estar amb els companys, no sols en esta pretemporada, evidentment, sinó en el tram final de la passada campanya, i saber, no?, pues, que continua en aquesta evolució, que ja pot, encara que siga en fase inicial, pues, començar a treballar amb els companys. Jo crec que és bo per a ell també, des del punt de vista anímic, veure que està més a prop, no?, eixa tornada i poder ajudar, que jo crec que és el que volen tots els futbolistes.
1: I després, en l'entrenament d'avui, Justin De Haas, que també va acabar en molèsties el partit davant l'Stoke City, el neerlandès William Bist també pues, entrenar-se amb normalitat, ja comentàrem en el dia d'ahir, que havia estat així, la ciutat esportiva de Paterna, tractant-se que eren pues, unes molèsties lleus i que anava a poder estar Justin De Haas per al trofeu taronja. Dia que vi, que també recordem, ja contàrem des de l'estaix el passat divendres, que no havia completat l'últim entrenament a Sant George Park i no va entrar en la convocatòria per al partit davant l'Stoke, també entrenant-se a normalitat els dos.
2: Sí, ja són, pues, dins de les notes positives d'esta tornada al treball, pues, evidentment destaquem la de Fulquier, però també les de Mukhtari Akhavi i Justin De Haas, que ja s'han reincorporat, esto sí, amb normalitat, amb aquesta càrrega de treball exigent d'aquestes altures de la pretemporada, i els hem vist, no?, pues, novament ja recuperats aquestes molèsties, participant i pues, agafant novament aquest ritme competitiu.
1: Tant De Haas com Diakabi estaran disponibles per al trofeu taronja. Ja dic que no és el cas de Luis Rioja i tampoc de Fulquier, evidentment, que està pues, en la fase final de la seva recuperació i veurem si pot arribar per a l'inici de la Lliga, encara que anirà a poc a poc amb el lateral de Guadalupe. Pepelu, que també pues, se va lesionar el partit davant el Castelló en un fort colp a la costella. Avui, en esta tornada als entrenaments de l'equip, també s'ha entrenat amb normalitat. També és una bona notícia perquè Roger no va jugar per precaució el partit davant l'Stock City, però també pot estar disponible per al taronja.
2: Sí, al final recupera efectius Carlos Corberán de cara a aquest pròxim amistós, primerament per a treballar durant la setmana, però també pues, de cara a aquesta posada de llarg en el camp de Mestalla este pròxim dissabte, així que més alternatives, no?, les que té el tècnic de Xeste per a poder conformar aquest equip i per a seguir provant, per a seguir treballant, que al final és l'important en estos moments.
1: I per acabar este repàs, a l'infermeria del València en el dia d'avui s'ha dit que, recordem, no va anar a la eixe estatge de Sant George Park per eixa lesió que se va pues, produir pues abans del viatge cap a terres angleses, continua el seu procés de recuperació, continua pues al marge del grup, pues bueno, està fent un treball de recuperació amb els readaptadors i amb els fisios així a la ciutat esportiva de Paterna, i tampoc, és a dir, que arribarà per al partit del trofeu taronja, esperem que estiga per l'inici de la Lliga.
2: Sí, en este cas pues, el seu procés va per un camí, per un ritme diferent, encara no podrà estar per este cap de setmana per a jugar, però sí que l'esperem, no?, en el camp de Mestalla per a fer costat als companys i per a pues, tornar, no?, al Coliseu de l'Avinguda de Suècia, que és algo que també esperem un poc tots, no?, en esta temporada especial, pues, que ja tornarà a estar tots junts en el camp de Mestalla, i això ho podrem fer ja este dissabte.
1: Bueno, pues això en quant a l'entrenament en el dia d'avui, en eixa notícia, la lesió de Luis Rioja, que va acabar el partit amb l'Stock City, en problemes musculars i... ja diem, no estarà per al trofeu taronja, i estem a l'espera de conèixer l'abast de la seua lesió. L'equip que continuarà entrenant-se fins el dissabte, el dia del partit, demà doble sessió de treball, matí i vesprada, dijous tornarà així als entrenaments, i això va ser pues, el pla de treball fins, ja dic, aquest partit del pròxim dissabte davant el trofeu taronja, per a, ja dic, anar començant i preparant bé el que va ser l'inici, el debut en la Lliga, el pròxim 22 d'agost en Mestalla davant el Celta de Vigo, on hem comentat en la portada, Pablo, i anem un poc a parlar de tot això, perquè evidentment, pues, després de confirmar-se ahir que el València-Barça, jornada 4 de la Lliga, se jugarà diumenge 6 de setembre 4 i quart de la vesprada, de la qual cosa no s'han tant massa bé pel calor, el València pues, tindrà que afrontar 4 partits de Lliga en poc més de 15 dies. Però anem per parts. Confirmar l'horari i la queixa també d'alguns aficionats.
2: Sí, perquè s'ha confirmat l'horari d'eixa jornada 4 de la Liga eSports, en la que els nostres s'enfrontaran al Futbol Club Barcelona, un partit sempre especial, en el camp de Mestalla, diumenge 6 de setembre, a les 4 i quart de la vesprada. Per què la queixa dels aficionats? Pues perquè l'estadística diu que la temperatura a eixes hores, en eixes alçades de setembre, pues pot estar al voltant o per damunt dels 30 graus. I implica que, a més, pues, per les hores del dia que són, gran part de l'estadi estarà al sol i no serà còmode per als aficionats pues, gaudir d'un partit, com diem, sempre especial. I pues, d'ahir el fruit de les queixes dels aficionats. Esperem que això tampoc afecte massa pel que fa als futbolistes, que sí que pues, és algo diferent, però... entenc, no?, que la gent es queixi, perquè no és l'horari que podíem esperar, no?, també per este partit, tenint en compte pues, el que significa per a tots.
1: Recordem que el València, l'equip, els jugadors, l'entrenador, també se va queixar de aquests tres partits que tenia que afrontar el València en este inici de la Lliga. El dissabte 22 d'agost, davant del Celta de Vigo, després dimarts, dia 25, davant el Betis, el partit ajornat, i el dia 30, el partit de Riazor davant el Deportiu de la Coruña, que és curiós. El Betis, que demana l'ajornament del partit, juga divendres i el València juga dissabte. Té un dia més de descans. I clar, i ara, amb este partit, són 4. I el València, pues, poc més de 15 dies, té que afrontar 4 partits, 3 d'ells a l'estadi de Mestalla i un fora de casa Riazor davant el Deportiu de la Coruña. En l'exigència que això té, i sobretot climatològicament, és el que estem dient. El mes d'agost, ja saben les temperatures així, que són pues, sofocants. I, clar, el cansanci que pot fer mella. I ja dic, va haver una queixa. I, de fet... el capità del València, José Luis Gallà, quan estigués en l'estatge de Olot a les instal·lacions del Royal Albert Training Center, ja ho comentava.
3: Un poco sorprendidos estamos, ¿no? Que nos metan al final tres partidos nada más empezar la liga. Es algo que creo que no se ha visto nunca. Al final, con el calor que está haciendo y todo, pues es algo que la verdad que es extraño. Y luego también, pero bueno, al final nosotros nos tenemos que intentar adaptarlo lo antes posible. Pero es importante empezar bien, los dos partidos en casa sobre todo, los dos primeros, arrancar bien la temporada, eso va a ser muy, muy importante.
1: Això ho comentava Gallà. Ja dic que quan van començar que el València tenia que jugar tres partits en una setmana, ara són quatre, en poc més de 15 dies. Bueno, pues partits de molta exigència en un començament pues, que va ser pues, molt dur per al València. I jo crec que la queixa estava clara.
2: Sí, i a més perquè ho dia el capi José Gallà, que és important este inicio de liga, porque a mes de estos cuatro partidos que estén parlando, que van a ser en cuestión de dos semanas, tres de ellos van a ser al Camp de Mestalla, saben del que significa eso siempre para el equipo y de la importancia, ¿no?, de traer los puntos a casa. Por tanto, pues va a ser ese estrés competitivo que va a tener el equipo para iniciar la temporada en estos cuatro partidos. Recordemos el de la jornada 1 és el que va ser el segon en disputar-se, perquè amb ixe ajornament el València arrencarà la lliga en Mestalla contra el Celta el 22 d'agost a les 7:30 de la vesprada, per a després jugar dimarts contra el Betis, els dos seguits a casa, el que diem de tractar de començar amb bon peu però amb pocs dies de recuperació, per a viatjar a l'altra punta d'Espanya, a jugar contra el Depor i després aquest partit contra el Barça, perquè diem, hi ha molta exigència i evidentment pues els nostres, ja pensant en això, el que volen és treure els màxims possibles en aquest inici de lliga per a agafar la inèrcia, però pues en compte, tenint en compte tots aquests entrebans que dona el calendari.
1: Bueno, pues n'hi ha que preparar-se bé i això és el que està fent l'equip en aquests dies i ja dic avui en la tornada al treball. Ja estem pues, en el tram final de la pretemporada del València, el dissabte i se trofeu taronja davant el Newcastle i encara quedarà un últim partit més de la pretemporada perquè el míster volia pues, després de conèixer que s'havia ajornat aquest partit contra el Betis i en jugar el pròxim 22 d'agost, la pròxima setmana, disputar encara més un altre partit, com aixina pues, va ser, per a mantindre el nivell pues, competitiu i que l'equip pues, arribi en les millors condicions possibles a aquest debut de la Lliga. Contat això, Pablo, bueno, anirem contant també com estem en la setmana del trofeu Taronja, el trofeu per excel·lència del València, i el partit també jo crec que més important d'esta pretemporada, pel rival, pues ja més dur, més exigent. El València fins ara pues ve d'enfrontar-se a dos equips de la Championship, de la segona divisió anglesa, com ha sigut el Derby County i el Stoke City, abans l'Eldense, que acabava de pujar a segona divisió, i el Castelló, un equip pues, de segona, que també va estar a punt de pujar a primera, sense comptar el partit davant el Petro de Luanda, que va ser un partit pues, d'entrenament. Este és el partit, tenint en compte la seriositat del rival, pues, més exigent i més dur.
2: Sí, ja ho comentàvem ahir, no? Pues un poc fent balanç del que ha sigut la pretemporada fins ara, que anava creixent a poc la dificultat i intensitat dels rivals, i el que ens toca ara per aquest trofeu taronja, com no podia ser d'altra manera, pues és un rival d'entitat com és el Newcastle United. Això sí, ara comentarem que no pleguen el seu millor moment, però no per això va ser un rival fàcil, a més tenint en compte el potencial que cada vegada més hi ha en la Premier League, en qualsevol dels equips, amb aquesta entrada de grans inversors, cada vegada són més grans projectes, els traspassos. Ara comentarem, l'últim que han fet ha sigut de UPA per a lo que és la Lliga Espanyola.
1: És cert que el Newcastle ha perdut jugadors importants, sí. Gordon, que s'ha anat al Barça, han perdut a Tonali, se para també que Bruno Guimaraes està en la rampa d'eixida, però així ni tot té jugadors importants de l'equip anglès.
2: Sí, a més, per exemple, perquè hi ha els últims moviments, pues, la incorporació del porter fins ara del Braga, de Lucas Hornicek, a més de 30 milions d'euros per aquesta incorporació de, del porter. Es parla, no? Comentaves de la possible eixida de Bruno Guimarães, però comences a veure els possibles substituts i les xifres que s'estan parlant i explica ben bé, no? El potencial, pues, evidentment, d'un equip que, tot i els canvis en l'estabilitat que està tenint, pues, té darrere, pues, un fons, com és el saudí, que fa que pues, puga comptar amb uns jugadors d'un nivell estratosfèric.
1: Per cert, que el València és la segona volta que se va enfrontar al Newcastle, també en pretemporada. L'última va ser fa molts anys i va ser en St. James Park.
2: Sí, va ser en este cas amb el Newcastle com a local. En 2008 va perdre per 2-1 amb un gol de Joaquín Sánchez per als nostres. Esperem, pues, que es puga completar la revenja en este trofeu taronja i que una vegada més, pues, com diem, el trofeu per excel·lència de la pretemporada valencianista es quede a casa en este any tan especial per al Camp de Mestalla.
1: Bueno, pues anirem contant, ja dic, l'actualitat del nostre València, preparant aquest partit del trofeu taronja i del rival, del Newcastle, a les 9 de la nit. Pues bueno, també pues, contarem també en els pròxims dies el que va ser també aquest trofeu taronja, com sol ser habitual, el partit de presentació, quan van començar els actes. Bueno, ja vos anirem detallant i, això sí, Pablo, continuen havent les entrades a la venda per al trofeu taronja, que no entra en l'abonament, que no entra en el passe. Només des de la grada d'animació tenen el trofeu taronja pues, inclòs. La resta, pues, bueno, encara n'hi ha entrades a la venda.
2: Sí, estan les entrades encara disponibles, encara que, mira, acaba d'entrar ara al web mateix, hi ha alguns sectors que ja no tenen eixa disponibilitat, perquè pues els aficionats ja estan adquirint amb bon ritme eixes localitats. Recordem que hi ha un preu especial, un preu reduït per als socis VCF, tant aquells que són abonats com els que no, perquè este partit, com diem, no entra en l'abonament, a excepció de la grada d'animació, com ja hem explicat dies enrere, i després un preu pues, diferent per a aquells que no són socis VCF, però la veritat que, com sempre, no, preus molt econòmics per populars i sempre a mi m'agrada dir, i ho he comentat també estos dies en la ràdio, una bona oportunitat per estrenar-se en Mestalla i per a viure-ho amb la família.
1: Bueno, pues el trofeu taronja el dissabte a les 9 de la nit. Per cert, ja que estem parlant d'aquest trofeu taronja, ho hem comentat en la apertura d'este informatiu, en la portada: dijous, jornada solidària a Mestalla, donació de sang, que si aneu també podeu tindre dos entrades per a aquest trofeu taronja, Pablo.
2: Sí, és altra de les opcions, no, que hi ha, que és ser solidari, a acudir a aquesta donació de sang del pròxim dijous a la llotja VIP del Camp de Mestalla i pues, una vegada demostrada la solidaritat en aquesta donació de sang, pues, rebre la recompensa, no, d'aixes dos entrades per al trofeu taronja. És un al·licient extra, una motivació per a pues, aquells que siguen donants o que vulguin ser-ho i que aporten el seu gran ADN en algo tan important, no, com és el centre de transfusions.
1: Des de les 8 i mitja del matí fins a la 1 i mitja se passeu per Mestalla. La donació de sang serà al palco VIP, en una, bueno, com cada any, la Fundació del València i el Centre de Transfusió de Sang de la Comunitat Valenciana pues organitzen esta jornada per a donar sang que necessiten. Els bancs de sang de la província de València, pues ara també l'estiu, pues molta sang, i a més de ser solidaris, pues també podrem anar al trofeu taronja.
2: Sí, per a aquells que no ho hagin fet mai i que no sapien els condicionals, pues bueno, simplement és imprescindible per a poder participar en esta i en qualsevol donació de sang de les que es fan al llarg i ample de la nostra comunitat, tindre més de 18 anys, pesar més de 50 quilos i no acudir en dejú. No és una analítica, per a aquells que ho pensen.
1: Continuem en este informatiu del València d'este dimarts 4 d'agost, contant-vos més coses de l'actualitat valencianista. Ara parlarem també dels nous propis que estan deixant-nos esta pretemporada del València, que també poden ser importants la pròxima.
4: Hola, soc José Luis Gallà i espero que no falteu en la cita tots els partits en VCF Ràdio.
5: Este dissabte, el santuari del valencianisme tornarà a bategar ben fort. A les 9 de la nit, 54 edició del Trofeu Taronja. A Mestalla, València-Newcastle.
6: Una important pedra de toc davant un equip potent de la Premier. Un partit per a preparar una temporada plena d'il·lusió on volem acomiadar-nos de Mestalla com es mereix. Des de les 8 de la vesprada et contem també els prolegòmens d'un trofeu taronja per al record. Connecta't a VCF Media Radio, l'app, el web o el canal de Twitch per a viure una velada plena de sentiment i valencianisme. Amb les veus de Josep Rovira, Víctor Barea i tot el nostre equip de comentaristes de luxe, este dissabte, 54 edició del Trofeu Taronja, a Mestalla, València, Newcastle. Escolta VCF Media Radio des de qualsevol part del món per l'app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe, a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil.
7: Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo. Inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer. Forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única. La de dos iconos que comparten su ADN. Siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo. Sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean. Dando lo mejor de nosotros. Unidos. Tots a una veu. Porque somos una tierra de valientes. De esfuerzo. De sentimiento. De orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt València. Amunt TM.
8: Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno. Porque aquí se vive la tierra de valentía.
9: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido. Zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. ¿Quieres ganar un abono doble en tribuna del Valencia Club de Fútbol y vivir la emoción de Mestalla? Con Divina Seguros puedes conseguirlo. Contrata antes del 10 de agosto un plan de ahorro y entrarás en el sorteo de este premio único. Porque si hay algo que en Divina Seguros queremos es que nuestros valencianistas confíen en la protección de lo más importante, su bienestar y su pasión por su equipo. Entra en divinaseguros.com e infórmate. Conéctate al sentiment. Conéctate a VCF Media Radio.
10: Bueno, yo creo que he tenido mis mejores años como delantero. Me siento cómodo jugar ahí también y bueno, yo puedo jugar donde me piden jugar. Yo sé también que puedo jugar muy bien como extremo. Pero bueno, yo creo que siento cómodo jugar como delantero también porque hay un poco más espacio, puedo correr un poquito más también y con mi velocidad para mí siento cómodo ahí también. Pero bueno, al final puedo jugar donde me piden jugar y estoy cómodo como extremo también.
1: És Arnau Danjuma, un dels nous propis que està deixant-nos esta pretemporada del València i sobretot ixe estatge per terres angleses i els dos partits que va disputar el València davant l'Stoke City, on va marcar Danyuma, i davant el Derby County, aquell partit d'entrenament, que també, pues, Danyuma va ser protagonista. Va marcar dos gols, tres gols, en dos partits, jugant de nou, de davanter de referència. I escoltàvem a Danyuma dient que ell, pues, està a gust jugant de nou, però també, pues, jugant en banda, no? Pues, per l'esquerra, o en el fiquen. Però bueno, lo important és que Danyuma faça gols, Pablo.
2: Sí, i que estiga enxufat com ho està, i com ho ha demostrat, no? En este stage a terres angleses, que recupere, no? Allò que en l'inici de la temporada passada, pues, li va donar molt, molt a l'equip, quan està en ratxa, quan està, pues, en eixa bona dinàmica. Esperem, no?, que puga tornar a enllaçar, pues, aprofitant d'esta inèrcia de la pretemporada, un bon inici de lliga, i que bé siga en banda o bé siga en punta, on el necessite Carlos Corberán, pues, puga portar al màxim. Ell ha dit que es troba còmode en punta perquè, pues, té més espais, i que per moments, pues, pues, li agrada eixa zona, però que evidentment, pues, també pot jugar en la banda, on ja sabem també que pot ser desequilibrant.
1: I el més important, i ho va comentar també en eixes declaracions després del partit davant l'Stoke City, ell vol tornar a ser un jugador important per a l'equip, és conscient que la temporada passada, pues, no va estar al seu millor nivell, però ha començat la pretemporada en bones sensacions, marcant gols, i que continuï a ratxa.
2: Sí, perquè, pues, el que volem, no?, és que estiga cada vegada millor. També, pues, recordem que durant la pretemporada va tindre unes molèsties, i ara que ja està, pues, en esta dinàmica competitiva, plegue al principi de lliga, i que, pues, en eixa intens inici que anem a tindre, pues, perquè no puga ser protagonista i puga donar moltes alegries.
1: Jugant de nou, de davanter de referència, o jugant per banda. És cert que en aquests partits està lesionat, recordem, Sadik, que se va quedar en València, i ha jugat de nou. També, pues, Hugo Duro han alternat ixa posició. Però, bueno, també de cara a l'inici de la Lliga, és altra opció, que també, pues, contempla el míster, ficar a Danyuma de davanter.
2: Sí, perquè ahir ja ho parlàvem, no? De fet, ho vam veure en el partit contra l'Stoke, i ixe 11 prou titular que podíem pensar que ja va perfilant Carlos Corberán, i vam veure ixa connexió també amb Javi Guerra, no?, que és un dels futbolistes importants de l'equip, com s'entenen bé, com és, els dos, pues, saben trobar-se, i això també és important, no?, aixes sinergies que van donant-se en el terreny de joc.
1: Sí, perquè l'altre dia, en el partit davant l'Stoke City, va jugar de davanter Danyuma, en les bandes per l'esquerra va estar Sato, per la dreta va estar, pues, Luis Rioja, en la mitja punta, pues, Javi Guerra. Pues podria ser, ja dic, que, pues, un 11 o un front d'atac de cara el inici de la Lliga. Anem a estar pendents també de Luis Rioja, de la base de la lesió, però bueno, estaria Sato, si no el mateix Danyuma, per a jugar en banda, tindries a Hugo Duro, i també s'espera que arribi Sadik per l'inici de la Lliga.
2: Sí, perquè parlem també de futbolistes, ja que has mencionat més noms propis, com Rinosuke Sato, que té la capacitat de partir des de la banda per anar cap al mig, la mobilitat de Danyuma, que pot partir des de la punta d'atac i caure a la banda, pues, eixes aparicions també de Javi Guerra, un perfil més clàssic també de Rioja, però si juga cama canviada, que ho està fent, pues, pot anar cap a dins, i també és important, no?, eixa mobilitat, eixa capacitat, eixes alternatives d'anar canviant de posició, que sempre va facilitar trobar els espais en la defensa rival.
1: Per cert, has parlat de Javi Guerra, Pablo, un Javi Guerra que també en esta pretemporada està sent protagonista. Va fer la jugada d'ixe gol que va marcar Danyuma, però en ixa jugada Madeín, Javi Guerra, com la que van veure algunes d'elles en la segona volta de la Lliga, un Javi Guerra, pues, en ixa posició de mitja punta, de segon davanter, de 10, com vulgueu dir-li, alliberat, però en arribada a l'àrea rival, i ahí, pues, també és una posició que ha consolidat, i que també, pues, el míster, pues, bueno, després de veure d'ixe bon rendiment, ha estat també treballant-la en esta pretemporada.
2: Sí, sobretot per el que comentes, per esa paraula, no, de alliberat. Al final, ell partís des del mig del camp per davant d'aquest doble pivot, però pues, amb molta mobilitat, amb molta capacitat. Tal volta no és aquest mig a punta clàssic, no, que podíem pensar-ho, en altres moments l'hem vist, o aquesta persona que està, o sigui, jugador que està per darrere del punta, sinó que amb molta mobilitat pues, té la llibertat, no, d'aparèixer inclús, ho hem vist, recorrent molts metres per darrere de vegades del doble pivot, apareguent en l'eixida de pilota, ajudant i estan sempre, no, tractant d'estar pues, en aquests espais que ell sap ocupar per a superar línies i per a donar-li a l'equip pues, joc i opcions i eixes passades de gol con l'altre dia.
1: Dan Juma, Javi Guerra, protagonistes en esta pretemporada, que portem de pretemporada del València i que també podrem veure el dissabte en ixe trofeu taronja on el València s'enfrontarà al Newcastle. Com podrem veure també pues, els nous fitxatges del València que ja hem vist pues, en ixos, en estos partits de pretemporada. Sato, les bones sensacions que ens ha deixat el jugador japonès, Justin De Haas, el central irlandès, o el migcampista de Mali, Ali Dien. També van ser els al·licients de cara a aquest trofeu taronja. I a veure-los en Mestalla, en casa, els hem vist així, en l'Antonio Puchada, en el partit que va jugar el València davant l'Eldense, davant el Castelló, l'altre dia davant l'Stoke City, però ara ja en Mestalla, en casa, i davant l'afició, altre els al·licients, veure els nous fitxatges, que estan deixant bones sensacions, Pablo.
2: Sí, perquè al final així en el Puchades, pues, evidentment l'aforament és reduït, és el que és, i no va ser tanta gent els que el va poder veure in situ. Ara sí, al camp de Mestalla, pues, la cosa canvia. A més, per l'entitat del rival, no podem veure pues, un poc més en acció, algo més real, més pròxim al que seran aquests primers partits de Lliga, com es desenvolupen aquests futbolistes que estan cridats, no? A anar guanyant en importància en l'equip, amb Sato, amb ixe atreviment, amb ixa capacitat, no, de desbordar, d'aparèixer, d'aportar en atac i ixe treball defensiu, amb pues, tot ixe recorregut, ixe múscul, ixa potència de Dieng i la solvència defensiva que està mostrant Justin De Haas, acompanyant pues, a César Tàrrega en aquestes últimes aparicions, però amb el company que siga està fent bona pretemporada, donant bones sensacions, com la resta dels nouvinguts.
1: Bueno, pues, tot això és el que ens espera el pròxim dissabte, en ixe trofeu taronja, el partit de presentació del València a Mestalla, davant la seva afició, en ixe València a Newcastle. Estem repassant el que ha sigut l'estatge del València per terres angleses, i això és partits davant el Derby County i l'Stoke City, i, bueno, ixe partit davant l'Stoke City, pues, en l'estadi pues, vam conèixer pues, aficionats del València, concretament una família anglesa i un aficionat alemany que van estar allí en el B365 Stadium de la ciutat de Stoke-on-Trent i bueno, en es van conèixer i sobretot es van explicar pues, els seus vincles valencianistes, perquè és una família anglesa i un aficionat alemany.
11: Estuve en un partido contra el Atalanta, también un amistoso de pretemporada. Desde entonces he sido un gran aficionado. Estoy aquí porque es un amistoso y queda relativamente cerca. Son 2 horas y media en avión, así que estoy aquí. Obviamente tenemos muchas ganas. Acabamos de volver de pasar una semana en el Valencia Club de Fútbol Summer Camp y los chicos tuvieron el placer de conocer a algunos de los jugadores. Estamos muy emocionados de verlos aquí en Inglaterra.
1: Les històries de fans valencianistes, esta família anglesa i esta aficionat alemany, que també es va deixar l'estadi de Sant Josep i el partit davant l'Stoke City, Pablo.
2: A més, amb participació en el campus del xaval de la família anglesa, ho han dit, que venien d'estar en el campus i això ja és pues fer un pas més, no, en eixa vinculació, en eixa estima pel València.
1: Per cert, Pablo, parlant d'aficionats, Umar Sadiq, la setmana passada va sorprendre a un xiquet precisament del campus que tenía aspecto autista.
2: Sí, en este caso a Cristian, un chiquet, un dels participants en el campus que té TEA i que pues, va rebre, jo crec, una sorpresa d'un Umar Sadí que la veritat pues, es va portar de meravella i que va saber, no? Pues, donar-li esta sorpresa i fer molt feliç en este cas a Cristian, un dels participants en el campus.
12: Hola, soy Cristian, soy de Paiporta. Me gustaría conocer a Umar Sadik.
13: ¿Y el que tienes atrás cómo se llama?
12: ¿Qué?
13: Gírate un momento.
14: No, gírate, gírate.
12: ¡Sadik! He venido al campus del Valencia a aprender, a jugar, a hacer amigos. Espero que te esfuerces mucho. Y yo te recomiendo este baile para cuando metas un gol. Este.
13: Okay. ¿Quieres que lo hago en liga o mejor en liga, no?
12: Sí, en liga.
13: Seguro okay, okay, okay. Que voy a hacer, ¿ok?
15: Oh, qué bonito.
12: Gracias.
13: ¿Y cómo hacemos?
1: Cristian Tornero, que, bueno, estava feliç, encantat, després de la sorpresa que li va donar Umar Sadik i el repte que li va llançar Pablo de fer ixa, és a dir, quan marqui un gol, ixa celebració tan especial, eh?
2: Sí, però ja en un poc, si era en pretemporada o en Lliga, li va dir que no, que siga en partit de Lliga, a més, pues, evidentment, hem d'esperar a que recuperi el bo de Umar Sadik i tant de bo, no, pues, puga fer pront ixa celebració i completar ixe repte que li ha llançat Cristian després de conèixer-lo gràcies al campus del València.
1: Pues esperem que se recupere pront Sadik, que torne i quan marqui un gol, pues ja sap, el repte que li ha llançat Cristian Tornero en esa celebración especial dice bye. Pablo, anem a donar també informació de servici públic. Hem contat que encara queden a la venda les entrades del trofeu Taronja, el recordatori per anar el dijous a donar sang a l'estadi de Mestalla, i també els abonaments de la pròxima temporada tan especials, és la deu en Mestalla, i, bueno, pues els abonats del València volen tindre ixe record per a tota la vida i estan ansiosos per rebre el passe. Tranquil, que el passe ja està de camí, en els pròxims dies el tindran als seus domicilis.
2: Sí, de fet està plegant ja, alguns dels nostres aficionats ja el tenen. Jo he de dir que l'he pogut veure físicament en ixe disseny tan especial, la veritat que està molt xulo, és evidentment pues, un abonament especial, com no podia ser d'altra manera, i és un abonament que pronte, si encara no ha plegat, pronte el tindran els nostres aficionats a casa. S'ha començat ja pues, amb tot ixe sistema d'enviament i depenent de la zona de cada abonat, pues, tarda més o menys en aplegar, però tot el procés de distribució està en marxa i aplegaran els pròxims dies. Per aquells que no vulguin esperar-se o que pues, no vagin a estar en casa, els apleguen a un domicili, estan de vacances i volen estar volen tindre-lo ja en el mòbil, que sàpien que en el portal del soci poden descarregar-lo per atindre en el passbook.
1: A mi m'ha arribat en el dia d'ahir. Me va arribar el passe, així està, el passe per a la pròxima temporada, pues així el tenim. Bueno, me va arribar ahir, pues en els pocs dies, el que encara no el tinga, tranquils, que vos arribarà. I si no vos ha arribat...
2: Formato bueno, electrònic.
1: El format digital. El passe vos arribarà segur i el tindreu. I si no, pues per a l'inici de la Lliga, cas que no sé, vos hagi arribat, teniu...
2: O que esteu de vacances i teniu el passe assignat en casa.
1: Però també pot tindre-ho en el mòbil, el format digital.
2: En el portal del soci es fa per a poder descarregar-lo i que pues, el tinguin, no? En aquest format passbook en el dispositivo móvil.
1: Bueno, pues continuem així en l'informatiu del València. Contamos més coses de l'actualitat. Ara l'acadèmia, el Mestalla, el juvenil, que el tenim de torneig, el València femení. Tot així era l'informatiu.
16: Hola, soy Hugo Duro. Escucha todos los partidos en la radio oficial del club.
17: Este dissabte, el santuari del valencianisme tornarà a bategar ben fart. A les 9 de la nit, 54 edició del Trofeu Taronja. A Mestalla, València, Newcastle. Una important pedra de toc davant un equip potent de la Premier. Un partit per a preparar una temporada plena d'il·lusió on volem acomiadar-nos de Mestalla com es mereix. Des de les 8 de la vesprada et contem també els prolegòmens d'un trofeu taronja per al record. Connecta't a VCF Media Radio, l'app, el web o el canal de Twitch per a viure una velada plena de sentiment i valencianisme. Amb les veus de Josep Rovira, Víctor Barea i tot el nostre equip de comentaristes de luxe, este dissabte, 54 edició del Trofeu Taronja, a Mestalla, València, Newcastle.
18: Arranca el partido. Fritos pasa a Pérez. Se va Pérez. Se desmarca Fritos. Consigue enviar la pelota al tacón de Pérez. Aparece de nuevo Fritos. Prepara el centro. No hay fuera de juego. Chuta Pérez. ¡Gol! ¡De Fritos Pérez!
19: Las patatas del deporte valenciano. Valencianista, ahorra repostando con la tarjeta Bonus BP del Valencia Club de Fútbol. Si eres socio o aficionado del Valencia Club de Fútbol, puedes beneficiarte de un descuento directo al repostar carburantes BP Ultimate. Si aún no dispones de la tarjeta, puedes solicitarla totalmente gratuita en las tiendas de Mestalla y Colón. ¿A qué esperas? Aprovechate del ahorro.
20: ¿Quieres cuidar de tu salud de forma natural? En Herbolario Navarro velamos por la salud natural del Valencia Club de Fútbol. Y también queremos cuidar de ti. Disfruta de nuestra alimentación ecológica. Productos sin gluten, cosmética natural y fruta y verdura de proximidad. Descubre nuestros complementos alimenticios, infusiones y vitaminas para alcanzar tu mejor versión. Visítanos en nuestras tiendas físicas o encuéntranos en herbolarionavarro.es. Herbolario Navarro, cuidando tu salud natural para que sigas disfrutando del fútbol muchos años más. ¡Amunt!
21: Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada!
22: VCF Radio, la Academia.
1: Anem con cada dia també l'actualitat de l'Acadèmia. Tenim el nostre juvenil, com ja vos contarem ahir, de torneig a La Palma, prestigiós torneig Cantepro, que va guanyar la passada temporada. ¿Y cómo va a ser el nuestro debut, Vicent? Cuéntanos.
11: Pues el Valencia de Euge Rivera, el juvenil que viaja a La Palma para intentar defender ese título del torneig Bonita Cante Pro Sub de Neu. Pero bueno, ahí van a comenzar 1-1 frente a Las Palmas, equipo local, en esa dificultad que siempre de enfrentarse a un equipo que chuga prácticamente en casa, en cara que no siga la segua illa. 1-1 el conjunt de Euge, van a comenzar pues en un gol de Vilchez, en la primera parte, a evitar que van a hacer un molt bon primer temps, en una molt bona jugada de Rubén Torres, que per banda esquerra, en una segona jugada, rematava Víctor Vilchez en ese 10 a l'esquena, i finalment, en les últimes jugades del partit, pues Las Palmas que s'avançava, ficava l'establés, el 1-1 en una jugada a balo parat.
1: Demà el segon partit, no?
11: Demà el segon partit, front al Sevilla, un Sevilla que va guanyar 7-1 el primer partit, però demà

0: que continua també pues preparant el seu pròxim partit de la pretemporada, que serà este cap de setmana a Terres Murcianes, després de haver disputat ja dos partits, dos victòries.
1: Dos partits, dos victòries, de moment tot com s'esperava, tot quadrat de moment, i el tercer partit front al Cieza, allí el dissabte a les 8 de la vesprada, un rival que recordem és de Lliga, de segona federació, i ese canvi que ja vam dir que els equips de Catalunya s'aniren fora i els equips de Múrcia pues estan dins front al Cieza a les 8, i la següent setmana tenim doble cita en el València Mestalla, doble cita en el Antonio Puigades, front al Terol primer i després front al Nàstic de Tarragona.
0: N'hi ha que arribar bé l'equip d'Òscar Sánchez per a aquest inici que té de Lliga.
1: Sí, a banda, ja veiem que pues, bueno, hi ha molts jugadors del València Mestalla en dinàmica de Corberan, de primer equip, que també això pues, li ajuda per agafar ritme i a plegar ben rodats a segona federació. Recordem, el 6 de setembre, front al Mallorca B, pues comença la competició lliguera per als d'Òscar Sánchez, i fins ahí pues, encara tenen marxa de partits.
0: No te'n vagis, Vicent, que encara tens que contar-nos coses del filial del València Femení, perquè el València Femení, Pablo, pues, també preparant el que va ser el pròxim partit de la seva pretemporada. Van empatar la setmana passada davant el Barley, el Miquel Crespo, que continuen avançant en ixe treball. Conta-nos l'últim en el femení.
2: Pues el València Femení, que està en esta quarta setmana de pretemporada, pues preparant el pròxim duel, la pròxima cita, que serà el cap de setmana, el dissabte, en les instal·lacions de Oliva Nova contra el Birmingham City, altre rival anglès per a les de Miquel Crespo, i pendents, pues també, conforme avançant la pretemporada, de la Copa d'Àfrica, perquè pues estem atents de les dos jugadores del València que estan en les seves seleccions i a més estan sent protagonistes. Ahir va jugar Jasmine Mrabet en el partit de la jornada 3 del grup A de la fase de grups amb la selecció del Marroc, va ser titular, va empatar en este cas la selecció del Marroc, que ha acabat primera del seu grup, i esta nit anem a estar pendents de Rebeca Elo, que juga amb la selecció de Costa de Marfil i que està pues, lluitant per eixa classificació de la següent ronda.
0: El València Femení preparant ixe partit que tenen el pròxim davant el Birmingham a les instal·lacions d'Oliva Nova, i també pendent de les seues jugadores internacionals. Com diem, Vicent Burguet, el filial del València Femení, que ha renovat a 15 jugadores.
1: Sí, sabem contar, pues contem hasta 15, perquè el filial del València Femení, que encara la temporada del Ascens, a segona federació, l'equip de Víctor García, que ja afronta esa pretemporada, en 15 jugadores, molt bé, Robi, perquè, bueno, Júlia Catalán, Marina Morant, Noa Marchena, Elena Sánchez, Miriam Pablo, Gemma Pastor, Laia Lepuz, Cristina Tormo, Rebeca Andrés, Candela López, Blanca López, Sofía Sancho, Zara Bains, Sarai López i Blanca Garrido. Són estos els noms del València Femení B, a veure si podem veure algunes de les nostres jugadores en el primer equip.
0: Objectiu, també, evidentment, d'ixe filial del València Femení, pues revalidar el títol de la passada temporada.
1: Si algo va bé, per a què tocar o no? Perquè en Issa Sens, Issa bona temporada.
0: Pablo.
2: Sí, recordem que hi ha moltes de les futbolistes del femení del València en dinàmica de treball amb el primer equip femení en esta pretemporada, i a poc, pues també ajudant a les de Miquel Crespo.
0: Bueno, pues, això ha sigut tot en este informatiu del València d'este dimarts 4 d'agost. Tornarem, pues, demà, així a la mateixa hora, per a contar-vos, pues, l'últim hora del València, que ja diem avui ha tornat als entrenaments, amb aquesta notícia que vos hem contat, la lesió de Luis Rioja, que es perdrà el trofeu taronja, a l'espera de conèixer l'abast de la lesió, i, bueno, també que Dimitri Fulquier, és la bona notícia de l'entrenament d'avui, pues ja ha fet una part d'aquest entrenament. Demà continuarem contant-vos més coses, així en l'informatiu del València.
3: Torna a escoltar este contingut a iVoox i Apple Podcast. Han escuchado una reemisión del informativo.
4: Hola, soy Jacobi. Sigue todos nuestros partidos en VCF Radio.

0: Van a escuchar una reemisión del Partit del Valencia.
1: Este es l'11 del València que vol assegurar avui matemàticament la permanència. Así en Anoeta davant la Real Societat en la porteria. Está en un gran moment, está sin salvador y decisivo. El porter de Macedònia, Stole Dimitrievski, en defensa, banda dreta, va a continuar jugant de lateral. El basco Unai Núñez, parella de centrals per al suís Erai Xomert. I avui exercint de capità el d'Aldaya, César Tàrrega. La banda esquerra per a Jesús Vázquez, perquè José Luis Gallà està lesionat. Avui Jesús va jugar en ixe lateral esquerre, en Guido Rodríguez, l'argentí Filip Urinić, en el doble pivot en el centre del camp del València. Les bandes per al Sevilla, Luis Rioja i el guajín Diego López, que ve de marcar el gol de l'empada davant el Rayo Vallecano. De segon punta alliberat ahí el de Chilete, Javi Guerra, i dalt el golejador del València, Hugo Duro. I per part de la Reial Societat, Mataracho, que va alinear un equip en moltes novetats, en molts canvis. Alex Remiro en la porteria, en defensa, banda dreta con Diem, per avui capital que diu adeu a Reial Societat, el Ustondo, parella de central Zubeldia i Joan Martín. Aye Muñoz en la banda esquerra, centre del camp per Alex del València, Carlos Soler, Beñat Turrientes i el gallec Brais Méndez, i el trident ofensiu per a Pablo Marín, el Ruiz, el rus Zaharian, i dalt l'islandès Oscarsson. Xiurarà el navarrès Josu Galek. En este àrbitre pues no hem pogut guanyar esta temporada, perquè ens ha pitat dos partits: la derrota en Mestalla davant el Celta de Vigo i l'empat en Mendizorroza davant l'Alavés. Esperem que avui n'hi hagi més sort amb este col·legiat navarrès, que estarà ajudat pel VAR per David Gálvez Rascón, el col·legiat madrileny que estarà en el VAR. Pues tot està preparat, tot està pront per a que siguin les 7 de la vesprada en punt, 2 minuts. Tenen que començar tots els partits a la mateixa hora, per això ja els dos equips estan sobre el terreny de xoc. L'àrbitre també ha esperat a que siguin les 7 en punt per a que comencen tots en el mateix horari. I ja sabeu, avui el partit és televisat per Movistar. Els que tingueu pues, Movistar en casa, teniu l'opció d'àudio 5. En l'opció d'àudio 5 podreu escoltar els comentaris de Ricardo Arias, de Vicent Burguete i de servidor així en Anoeta per a este partit entre el València i la Reial Societat en este penúltima jornada de Lliga, diumenge 17 de maig, així en Donosti, en Sant Sebastián. El València buscant assegurar matemàticament ja la permanència. Li val guanyar, li val l'empat, també fins i tot perdent, i si se dona sèrie de resultats també estaria salvat, però ja diem, volem la victòria, volem acabar bé esta temporada, com vos hem contat en la prèvia d'este partit que està a punt de començar. Así en Anoeta, ahí está el València, ahí está Javi Guerra, Diego López, esperant que l'àrbitre pues xiule l'inici del partit. Estem ja pues en el compte enrere, perquè queden segons per a que siguin les 7 de la vesprada. Ja dic, tots els partits han de començar a la mateixa hora en esta jornada unificada de la Lliga. Pues tot està preparat, així en l'estadi de Anoeta, i estan les senyals horàries, les 7 de la vesprada. Espera a rebre l'ordre Josu Galek, el col·legiat navarrès, per a que comence el partit a Sina Noeta entre la Reial Societat i el València. Pues va a començar el partit. Vinga, València, lo que hem dit, a per la victòria, assegurar ja matemàticament la permanència en esta penúltima jornada de Lliga. El primer baló llarg que ha ficat ahí el València, la deixa passar Javi Guerra per a que se'n vaja fora, i el servici de banda favorable per al València. Pues Javi Guerra, lo que diem, de segon punta, ahí més alliberat, i Urinić, avui en compañía de Guido. Urinic que avui juga en el lloc de Pepelu. És el canvi respecte a l'altre dia, més els que estan lesionats. Jesús Vázquez i Unai Núñez per Gallà i per Renzo Sarabia. Bueno, pues la pilota en moviment, que l'ha ficat en llarg el porter Estoli Mitreski, pues de porteria a porteria, pràcticament, per a les mans de Ale Remiro i el que hem comentat, Ricardo Arias, a oferir un bon partit, una bona imatge. A veure si podem repetir el bon partit que ferem, les bones sensacions que va oferir l'equip en Bilbao fa dos... pues bueno, la setmana passada, no anar allà més lluny, pues avui així... En San Sebastián, en Anoeta.
2: Pues vamos a ver la actitud, ¿no?, de los jugadores, que son los auténticos protagonistas. Todos dependemos de ellos. Ahora ya el partido está empezado. Ahora ya las cábalas, las estadísticas. Ahora ya es un simple partido de fútbol, 11 contra 11. Esperemos que no 12 contra 11. Y nada, pues a ver cuál es la actitud del equipo. Y si se siente fuerte y con confianza, ¿no? Y bueno... A ver si obtenemos un resultado positivo que nos hace mucha falta.
1: Bueno, pues valor para la Real Societat, ya que una Real Societat que tampoco se juga res en este partido, ellos ya están salvados matemáticamente en los 45 puntos que tienen, también a jugar competición europea per ser campeones de Copa. Ojo que ataquen ellos, Oscarsson busca la centrada, y menos mal que no ha arribat per a la rematada, per a la segona jugada, penxa en el baló, dins l'àrea, ojo al rechaz, el llançament, i gol.
2: Era fora de juego,
1: gol de la Real Societat de Ayen Muñoz. Acaba de marcar Ayen Muñoz, als dos minuts de xoc, ja dic, en la segona jugada, venia Ayen Muñoz, y acaba de avanzar a la Real Societat al marcador.
2: No sé quién se lanza al suelo.
1: El gol del lateral izquierdo de la Real Societat.
2: No sé quién se lanza al suelo a interceptar el balón, el remate y la desvía. No sé si es Tárrega o Unai. Pero tengo mis dudas, en el pase, en el centro que realiza Oscarsson, yo creo que no sé.
1: Oscarsson centra, ahí no troba rematador. La jugada continúa, ells centren des de la dreta, ahí entra Aye Muñoz, sol, entra a Islaria i en un llançament, pues marca i avança la Real Societat al marcador 1-0 als dos minuts de xoc.
3: De totes formes, això és el que me referia, que al final els jugadors, encara que siguin suplents, com és el cas d'Aye Muñoz, 4 partits sense jugar, pues al minut 3 te claven un gol. És el que me refereix, que és primera divisió, i per molt que l'altre equip jugue en més o menys suplents, pues els propis jugadors que volen mostrar la millor versió per a convencer al tècnic i també a l'afició.
2: No podíamos empezar peor,
1: Bueno, pues no podíem començar pitjor les coses, però bueno queda encara molt de partit.
2: Igual sirve para bien.
1: Sí. Pues ya digo, el equipo encara queda molt de partit per davant, però bueno, no era este el començament esperat en este partit, que als dos minuts pues marcarà la Real Societat, s'avançarà al marcador amb el gol d'Aye Muñoz. Bueno, pues encara queda temps, per a reaccionar i per a refer-se con Sesoldi i Ricardo,
2: Pues sí, esa es la única esperanza que nos queda, ¿no? Que acaba de empezar el partido.
3: És més, Robi, Ricardo, vos vaig a donar una dada, i és que és el primer gol com a professional en primera divisió de Aye Muñoz en tota la seva vida, des de la temporada 2018-2019, duen el primer equip, així que, pues ja diem, és un cop de realitat de que el València no es pot confiar, per molt menys que Isa baralla per l'ascens, per la permanència, disculpeu, la tinga prou acomodada.
1: Bueno, pues venga, no han comenzado el partido. A ver si son capaces de reaccionar en cara.
2: Por cierto, ahí está lloviendo o hay posibilidad de lluvia.
1: Está núvol.
2: Porque está aquí núvol. Está cayendo una, Robi, pero de
3: así,
2: cuidado,
3: así literalmente es como ahora mateix el partido de Valencia. Ahora mateix ha sido un tro así en Paterna, igualet que el gol de Ayer Muñoz.
1: Así está núvol, de momento no plou. Bueno, pues ahora ataca el valenciano por esa jugada. Arriba Diego López, línea de fons, evita que el baló isca, a veure que ho intenta Diego López que cau, i és falta, li han fet falta a Diego López, la falta lateral era Jesús Vázquez, el que entrava era Jesús, el que entrava per ixa banda, había desdoblado ahí a Diego López y la falta es a Jesús Vázquez. La falta que va a botar el Valencia en la part lateral dreta de la frontal del área de la Real Societat. El Valencia buscant empatar el partit en este començament d'encontre després d'eixe gol que ha marcat Aye Muñoz per a la Real Societat. Allà va la falta que va a botar Filip Urinić, el suís. Ja falta lateral, allà va Urinić al llançament. Anem a veure si el baló parat podem aprofitar el baló. El llançament directe per dalt. El llançament directe de Filip Urinić anar per dalt del travesser de la porteria. Dale Remiro, que trau ràpid en llarg, tractant ahir de sorprendre. Un baló llarg ahir per a Pablo Marín, però bé, ha arribat ahir per a recuperar la pilota al València Filip Urinić. La juga Jesús Vázquez, ara per a Javi Guerra. El baló del de Xilet en la pilota, jugant darrere, buscant ahir línies centrals, Tàrrega, per a Dimitrievski, Guido, tocant-la ahir, arrere de nou per la que la traga Tàrrega, i és ara Luis Rioja, el que juga arrere ahir per al lateral, per a Unai Núñez, que ja va ser lateral l'altre dia quan va entrar substituint a Renzo Sarabia, i avui de nou, Jesús Vázquez recuperant la pilota, ahí està Jesús amb el baló, té que xora arrere, pressiona la Real Societat, així de baló nostra. I ahí està, traguent ixa pilota ara arrere per al seu porter, per a Stole Dimitrievski, trau en curt Guido, i ara ahí, per a Erai Schomert, per a que se'n vagin cap amunt el València. Ahí està Schomert, canviant el xoc completament a banda dreta, a veure que pot arribar Luis Rioja, pot arribar Luis Rioja, arriba el Sevilla, ahí té que recular i buscar ixe passe arrere, per a ficar-lo una altra volta, per a que jugue Filip Urinić, Urinić i Guido, Guido tocant-la ahí per a Diego López, per dins, ara canvia el xoc a l'esquerra, per a Jesús Vázquez, desdobla Diego, per ixa banda esquerra, la torna a col·locar, a veure ixa pilota islària, per a Javi Guerra, Javi Guerra que busca el llançament i gol!
2: ¡Vamos!
1: ¡Gol! ¡Javi Guerra! ¡Javi Guerra! ¡Javi Guerra, gol! ¡El gol del empate del Valencia! ¡El gol de Javi Guerra! ¡8 minuts de xoc! ¡Bona la jugada ahí! ¡Que se ha marcat el Valencia! ¡Que ve a definir! ¡Javi Guerra! ¡Per a empatar el partit! ¡Per a ficar el 1-1 al marcador! ¡Que ve li ha pegat! ¡Javi Guerra! ¡El de Xilet! ¡La jugada! Era bona ahí, per ixa banda esquerra que havia protagonitzat el València, buscat el passe ahí per a Javi Guerra, que l'ha col·locat ahí perfecta, el passe, el pontete que li ha fet Diego López, com se l'ha preparat Javi Guerra, i el gol de l'empat del València, 1-1.
3: El gol de Javi Guerra que ahí veíem, la combinación, la que va a decir de paterna Diego López, Javi Guerra, dos jugadores que s'entenen a la perfección y al final ese cuestión de temps, pues Diego López, ya vechem, gol en el último partido, ahora asistencia, el jugador asturià, a ver si recupera un poco de confianza, porque cuante confianza, sense cap dubte es un jugador, un activo molt valuós de la plantilla. Y ahí estem, Javi Guerra, segon gol de la temporada y la chusta al pal... més lluny, al segon pal, on no aplega Àlex Remiro. Javi Guerra que fa gala de la seua qualitat.
1: Un gran gol, Ricardo,
2: lo
1: ¿eh?
2: Lo más importante es igualar la contienda, ¿eh? Porque en el minuto dos que te marquen te hace pensar en qué vamos a hacer ahora si se nos echan al traste todos los planes, ahora tenemos que remontar y lo mejor que podía ocurrir es esto, ¿no? Que empatáramos rápidamente. Ahora empieza un partido,
1: partido
2: nuevo y más allá de que, bueno, nosotros hemos tenido un error porque en la jugada del gol cuando recibe ahí saltan tres jugadores nuestros y ninguno logra despejarla. Y ahora también, ahora creo que Javi, por las cercanías hacia la portería, hacia Remiro, hay tres jugadores de la Real que no le entra ninguno y salva a los tres de una manera, pues bueno, de la única manera que podía conseguir el gol, ¿no?
1: Un gran gol, sí señor, de Javi Guerra per a empatar el partit al minut 8 i lo que di Ricardo per a reaccionar ràpid després del gol de la Real Societat. Un Javi Guerra que en esa posición, Ricardo, ahí de segon punta, de segon davanter, més alliberat ahí de... Bueno, yo creo que ahí dona molt bon rendiment, Javi.
2: Es que Javi, tienes que liberarlo de trabajo defensivo. Para eso están Guido y está Ugrinić. Y Luis Rioja y Diego López. Y bueno, porque si no dice, bueno, pero ¿con cuántos atacamos? Solamente con Hugo Duro contra cuatro defensas. Pues bueno, la aportación de Javi se está viendo, ¿no? Es un jugador que llega con mucha facilidad, tiene buen disparo y lógicamente hay que aprovecharlo.
3: Una Javi Guerra que com dèiem al principi de partit, quan hem vist l'11, que al final rendia sent més còmodo, més prop de l'àrea rival que de l'àrea pròpia. Jo crec que és un jugador per a veure el futbol de cara i no d'esquena, en aquesta posició de número 6, més retrasada que l'hem vist en ocasions. I pues, ahí ves, al final Javi Guerra és un jugador que té un talent espectacular, però hi ha que saber localitzar-ho i també pues, saber traure-lo a la palestra.
1: Bueno, pues 1-1, minuto 11 de esta primera parte, así, en Anoeta. En vez de empate, el Valencia estaría salvado matemáticamente en esta penúltima jornada de Liga. Cuantara voltra la pilota en defensa, ataque en Eich, la Real Sociedad, pilota a la izquierda para Jay Muñoz, tocan la I, precisamente el balón para Carlos Soler, que volvía a filtrar esa pilota, no le hiciste, recupera la pilota Valencia, Rere Guido para César Tárrega. El Wii Capital Valencia que golpecha la pilota larga buscando Hugo Duro. Corre el madrileño. Ahí está Hugo Duro en el control de la pilota. Se limba el control a Hugo Duro. Ni se pase ya que le había colocado César Targa. Pero lo que di en Ricardo era vos reaccionar rápido. Y el Valencia, pues guafet, ¿eh? A los 3 minutos marcaba Jay Muñoz.
2: Pedíamos
1: 5 minutos después empatada de nosotros.
2: Pedíamos la dosis necesaria de suerte y la hemos tenido, ¿eh? Porque si ellos han tenido suerte en su gol, nosotros también hay que reconocer que la hemos tenido, porque el balón pasa entre las piernas de tres jugadores, de tres defensores, ¿eh? Pero bueno, ya, estamos empatados,
1: bueno,
2: que es lo bueno.
1: Ahora juega la Real Sociedad, ni a falta de Guido Rodríguez, la falta del miscampista argentí del Valencia.
2: Bien hecha, hombre. Cortas un contraataque a la primera.
1: Sobre Oscarsson, el davanter islandés de la Real Sociedad.
2: La verdad que a este jugador pocas tácticas defensivas le podemos dar, ¿eh?
3: Exacto.
2: Pocas enseñanzas defensivas.
3: Sí, ya ve curtir, recordem.
2: Aparte es que también sabe hacer las faltas.
3: Exacto,
2: y en el sitio donde las tiene que hacer. Para que no le castiguen con tarjeta.
3: Molt important, perquè una cosa és fer-les faltes, que per això qualsevol jugador pot fer una falta, i altra, saber on fer-les i quan fer-les.
1: Bueno, pues ara és la Real Societat el que vol treure la pilota. Des del seu terreny de xoc, canviant el xoc a eixa banda esquerra per a Zaharian. El jugador rus la deixa ahí per a Aye Muñoz en el lateral. Aye Muñoz i Zaharian tocant-la ahí per a Brais Méndez. Ara rei una altra volta buscant ahí a centrals, espera que siga Zubeldia i Joan Martín, dos centrals avui de la Real Societat, portant sisa pilota, de nou a banda esquerra, ara Brais Méndez obrint, tocant-la per a Jaime Muñoz, ara en Erras, recuperant nosaltres la pilota bona, a veure què volia eixir, però no puc controlar i se valor Javi Guerra en condicions, i la pilota de nou per a la Real Societat.
2: Ai.
1: Ahí está Beñat Turrientes, el miscampista formant ixe tribot en Carlos Soler i en Brais Méndez, ixe 4-3-3 que ha plantejat Matarazzo, l'entrada
3: bueno,
1: de la Real Societat
3: que
1: en este partit.
2: Javi, Vicent, cuando aprenda a protegerse el balón con el físico que tiene, con el cuerpo que tiene, va a ser un jugador completamente diferente.
3: Tiene unas cualidades que
2: no, porque aparentemente cuando pierde ese tipo de balones parece que sea un jugador muy confiado. Y lo que tiene que hacer es aprender a protegerse con su propio cuerpo, a defender el tipo de jugadas que hace él.
3: Y que es un jugador también en envergadura, que al final es un jugador grande. Y parlant de migcampistes y de mis centros, fixa't, Robi, Ricardo, también fixeu vos, que al final la Real Societat té un mig del camp que és Turrientes, Soler i Brais Méndez, lo que li permet que Turrientes es quede més endarrerit, i tant Carlos Soler com Brais Méndez mos poden fer ahí perill. Bona lectura de Corberán a priori en Ugrinić, que imagina que s'encarregarà més de Carlos Soler i de Guido, que estarà en Brais Méndez quan estiga més proper d'aquesta zona de mitja punta.
1: Bueno, pues ahí está jugando el Valencia en este minuto ya. 15, primer cuarto hora de partido ya cumplida sin Anoeta. Empatante el Valencia 1-1. Después del gol que marcaba, se avanzaba la Real Sociedad, empataba Javi Guerra, 5 minutos después, ahora juega el Valencia, es Diego López el que juega a Rere buscando ahí Guido Rodríguez, Guido Mesa Rere buscando ahí a Centrals, a César Tárrega, y ahí está César Tárrega y Unai Núñez, balón ahora a la izquierda, balón ahí para Jesús Vázquez, que enderreixe ahí la pilota para que la traga el balón. La Real Sociedad en servicio de banda. Ahí está Beñat Turrientes. Arrere y llévalo para Centrals. Para que llueve ahí. El Ustondo. Y ahora para Allen Muñoz. Arrere otra vuelta. Uscantara y se pase. Para Zubeldia. Y el balón que trago ahora Alex Remiro. En Yark. Uscanta ahí a Pablo Marín. Nisha banda dreta la Real Sociedad. Baló ahí. Pera Beñat Turrientes. La toca Rere. Pera que llueve ahí. Zubeldia. Pera Allen Muñoz. Y ahora sembla que el partido se ha equilibrado un poco más, ¿eh? Yo creo que ahora el Valencia está más asentado. Después del 1-1, yo creo que le ha sentado ver Ricardo. El equipo está, pues yo creo que más ordenado sobre el terreno.
2: Hombre, la verdad es que marcar tan pronto tanto uno como otro, ahora yo me imagino que por la mente de ambos equipos está el pensamiento de decir, cuidado, que vamos 1-1 y lo que no podemos hacer es que nos sorprendan otra vez, tanto un equipo como el otro, ¿eh? Y por eso está pues tan igualado, está. Ahora no tienen prisa.
3: Bueno, es que fíjate que realmente el Valencia, partint de que van a nada per este punts, no es un resultado ni per a uno ni per a tres. Pero sí que se verá pues, que la Real pues, va a intentar hacer el mejor partido en esa casa, el Valencia a domicili, pero en sem repost molt bé de ese pues, colp, varapalo en el minut 3. Es molt important que l'equip haja de recuperar la mentalitat i jo crec que ho està fent de categoria, perquè ja ha que marcar el gol i després donar-li continuïtat.
1: Bueno, pues ahí está jugando el Valencia. Amb la pilota a la otra hora. Eixe baló. La pilota es Urinic, el suís, que vol jugar en Yark. Ahora cambiante el choc. Eixe pase de Urinic. El baló para Jesús Vázquez. Jesús Vázquez Arrere buscando ahí a Erai Xomert. Y ahora es de nuevo Guido Rodríguez, el que té la pilota. Que trata de chuar a Rere Xomert, tocando ahí el Valencia, poco a poco. Ahora buscante el pase a la derecha Luis Rioja y Unai Núñez en esa banda. De nuevo a Rere, buscante a central, espera que traguen ahí la pilota larga Xomert. Espera Diego López, no ha podido controlar Diego López, la recupera la Real Sociedad. Ojo el pase filtra de Carlos Soler, espera Oscarsson, que Belia goña la posición. Que Bele había guanyat la posició, Xomert, va Jesús Vázquez també en l'ajuda per a que no arribi el davanter islandès de la Real Societat i allunyen ja aquest baló de l'àrea valencianista, encara que l'ha recuperat una altra volta la Real Societat. De nou Turrientes, arrere, per a El Ustondo, i ara este aguantar arrere i canviant de banda.
3: Pues...
1: per a que siga Allen Muñoz.
3: Pues Robi, atenció, perquè hi ha més gols, ja diem, que és una jornada en la que se juguen pues, 8 partits a la vegada. El Celta le ha marcat a l'Atlètic 0-1, però a banda d'estos dos gols de la Real Sociedad València, Oviedo a la vez, que ha marcat el a la vez, ara mateix el conjunt de Vitoria, que és d'Isa Zona Baixa, i suma 43 punts, i el Sevilla 0, Madrid 1, pues, en el Pizjuán. Anem a veure com es soluciona la cosa, però ja t'ho dic, es mou el marcador en els demés partits.
1: Bueno, nosaltres amb este marcador, amb este empat, estaríem salvats i no dependríem dels altres resultats. Tot el que sigui guanyar o empatar, no depenem dels altres resultats ni molt menys. Bueno, pues la pilota que la recupera el València en este minut ja 20 de la primera part. Tenim ja molts amics ja connectats pues a través de Movistar en l'opció d'àudio, també seguint-nos per l'app i per la web. Te pots connectar a l'app i la web des de qualsevol part del món. I, bueno, però tenim amics en Movistar ja, pues connectats, escoltant-nos, i que també estan enviant-nos els seus missatges que anirien llegint a poc en la retransmissió d'este partit. Quan vol recuperar la pilota al València, Jesús Vázquez ajudant-se ahir en Diego López. Diego López que busca el passe al centre. Se baló ahir per a que siga Filip Urinić, el suís. Urinić i César Tàrrega amb la pilota. Ahí está tocando una otra vuelta César Targa para Filip Urinić. El balón arrere buscando era Ixomert. Ixomert que buscaba ahí el pase no para Jesús Vázquez. Ahora la pilota una otra vuelta en darrerida ahí de Guido buscando ahí a centrals. Y el balón que juga ya César Targa tocando la Guido Rodríguez. Guido, Javi Guerra una otra vuelta. Se va a lo arrere i és que replega, tanca bé la Reial Societat, no es deixa forat i això ens dificulta més que puguem arribar pues, a terreny de xoc de la Reial Societat. Ara la trau Guido Rodríguez, Tàrrega, ara sí, Javi Guerra, ahí se'n va, Javi Guerra, venia Turrientes per darrere, però se l'emporta Javi Guerra, bé Javi Guerra, en ixe duel en Turrientes s'han portat el baló, el de Xilet, ara buscant ahí a Guido Rodríguez. Xomer que se'n va cap amunt, Xomer que la toca, ojo que la torna a ficar dins l'àrea, llançament, gol, gol, gol, gol,
2: vamos.
1: Gol, gol, gol, gol, Hugo, gol, Hugo Duro, Hugo Duro, gol, Hugo Duro, gol, el gol del Valencia, el gol de Hugo Duro que la avanza al marcador, en el minuto 22, la jugada es de Xomert, ho ha fet ell, tot a solet, s'han anat cap amunt, el central suís, li ha deixat la pilota ahí, a Hugo Duro, i ha marcat el golejador del València per a ficar el 2-1, que ve Xomert, com li l'ha col·locat a Hugo Duro, que per a mi no estava ni molt menys en fora de xoc, i el davanter, el golejador del València, que fica per davant al seu equip al marcador, 1-2, Hugo Duro.
3: Pues Hugo Duro que aplega per tercera temporada consecutiva als 10 gols en Lliga, és a dir, ja podem dir després de 3 temporades que Hugo Duro és un davanter que te garantitza mínim 10 dianes en competició domèstica, un davanter madrileny que pues estem veient una versió un poquet d'altibajos en tota la temporada, però sí que és de veres en quant a xoc, però les xifres es mantenen, una jugada de Xomer que pues està fent una, jo diria que una gran temporada era ahí Xomer.
2: Vicent, la verdad, ¿churro?
3: Pot ser.
2: Pues los churros también valen, ¿sabes?
3: Pot ser, exacte, sí, sí, sí, totalmente.
1: No
3: totalment.
1: Es un gran gol,
3: al final,
1: pero no
3: ya
1: siga
3: más bonito.
2: Es que te digo una cosa, remata con la espinillera y encima le pasa, bueno, le pasa ante las piernas.
3: Bueno, pero
2: no,
1: que se la porta Diego López, se la porta Diego López. Atención Diego López, la dice ahí, pero Hugo Duro más se escorat massa. El balón arrere per a Javi Guerra. Ahora Javi Guerra que se la prepara, busca el llançament i el balón fora. Ha tingut el València el tercer. Ha tingut el València el tercer en esta jugada ahí que había iniciado Diego López, ha buscado el pase, pero Hugo Duro estaba más a escorar, porque más a Hugo Duro.
2: Y le come el terreno el defensor a Diego,
3: sí,
2: porque
3: pero,
2: Diego se iba solo.
3: Más aceleroso a lo mejor, Diego López. Sí. E igual en el CAP tenía una cosa.
2: Pero hay que ser así valientes.
3: Sí,
2: joder,
3: sí, sí,
2: si tú
3: total,
2: quieres conseguir
3: total.
2: Ganar partidos, hay que ser valientes.
3: Totalmente, de fet,
2: sí, ja
3: el València sempre ha funcionat millor siguent vertical que esperant en el seu camp i creant espais. Així que ahir veiem a Diego López, que al final pues, no ha pogut materialitzar, Hugo Duro no s'ho esperava, jo crec
2: I
3: que
2: mira,
3: també...
2: I mira que no actua con mala intención Diego,
3: porque, no, ni molt menos,
2: porque en la jugada, cuando toca el primer toque, si se deja caer, expulsan al jugador de la Real, ¿eh?
3: Pues bueno, está el VAR, sí que es de veres, que igual en la teva época valdría, pero en el fútbol de ara... Sí que es de veres que igual el Martu tira pa' carrere.
1: Bueno, pues ara falta i que li ha costat la tarjeta al rus Zaharian, tarjeta groga per a Zaharian Perisha. Entrada a Javi Guerra. La tarjeta és clara. I el xoc se remamprena así en Anoeta en este minut 25, guanyant el València 1-2 amb el gol de Hugo Duro.
2: Es que le
1: en
2: pisa,
1: el minuto 22.
2: Le pisa
1: ojo,
2: Robbie.
1: Ahora una trebalo Yark. Sí, sí, la targeta groga és clara, és claríssima, perquè xafa Zaharian clarament a Javi Guerra. A veure que ho intenta una altra volta al València, però en d'esquerra és Jesús Vázquez el que té la pilota. Jesús, que té que recular, ficar i xepar darrere per a Xomer, que bé ho havia fet Xomer en la jugada d'Hugo Duro, eh? Com se n'ha anat cap amunt i com li ha filtrat i se valor dins l'àrea per a que rematara el golejador del València, Hugo Duro, que ja porta 10 gols. 10 gols. Hugo Duro en el seu compte particular, este segon per al València. Ara per la pilota, però estava bé atent ahir Xomert per a ficar ixe baló en l'àrea Donostiarra. La pilota amunt, allà va Javi Guerra. Pues Ricardo Arias, en esta victòria, en este marcador, estaria més que salvatge en 46 punts en la taula de la classificació. Ja diuen que al València li valdria per assegurar ja matemàticament la permanència. Un empat, una victòria, pues una victòria, 46 punts, pues ja dic, són els que té ara el València.
3: Robi, estem així també atents als altres partits de la jornada. Hi han dos gols més en el Elche-Getafe, Elche 1, Getafe 0 i Atlético de Madrid 1, Girona 0. Així que, bueno, encara pues, que el València que perguera, no, pues, ara mateix seria també equip de primera divisió la temporada que ve.
2: Que se maten bueno, entre ells.
1: I si acabara així a la jornada, després pues, podríem fins i tot mirar cap amunt en la tota la classificació. Però bueno, anem a esperar, que això encara no s'ha acabat, que encara queda molt. Però bueno, s'ha encarrilat bé la cosa. Va a recuperar la pilota Filip Urinic, buscant el passe per a Luis Rioja. Molt forçat, no va poder arribar Luis Rioja. Però l'equip està bé, Ricardo. L'equip després del gol de l'empat que ha marcat Javi Guerra, li ha sentat molt bé perquè, ja dic que, pues ha passat a ser un altre, eh?
2: A mí sabes lo que más me está gustando es que aun a pesar de ponerte por delante en el marcador y haber remontado el resultado de 1-0, es que no estás metiendo el culo atrás. No estás jugando atrás, estás jugándole de tú
1: ojo
2: a tú.
1: Ojo que recuperen la pilota una altra volta. Aneu ara Hugo Duro amb el baló i ara s'ha encantat i li ha llevat Carlos Soler i sa pilota per darrere, però és lo que està comentant Ricardo. Anem guanyant, però l'equip vol més, eh? Claro. I l'equip va pel tercer. Ojo que ara ataquen ells. Oscarsson, l'islandès, en la pilota la deixa arrere, però que bé Guido fent la cobertura defensiva. Que bé Guido Rodríguez emportant-se aquesta pilota i desfent la jugada d'atac de la Reial Societat. Quan tenen una falta,
2: que ràpid ha estat
1: Muñoz sobre Luis Rioja.
2: Com ha sabido ver la jugada, que estaven tramando, eh? Muy bien.
3: Una de les coses que més s'ha notat, jo crec que des de la plegada de Guido, és que a l'equip abans li costava prou tornar cap arrere, corregant per la seva pròpia era, i és una cosa que Guido fa molt bé. De fet, pareix un típex, perquè és un corrector, Guido Rodríguez, i també l'equip sí que està sent més vertical i atacant molt més, en lloc de tancar-te en la teva àrea, perquè pues, tancar-te en el teu camp, front a la Reial, en sa casa, és una trampa mortal.
2: Por cierto, ¿a quién le han sacado tarjeta de la Real?
1: Zaharian.
2: ¿O ha sido a nosotros?
3: A Zaharian. A Zaharian de la Real.
1: Bueno, pues estem en el minut 29, a punt d'arribar a la mitja hora d'esta primera part. S'estan ficant bé les coses per a València en este 1-2, però encara queda molt. Però bueno, el València ha fet el més difícil i és refer-se d'eixe gol matiner que havia marcat la Real Societat, empatar pronte i ficar-se per davant al marcador, que no era fàcil. I això és el que ens comenta pues, Vicent Capilla, el teu amic Vicent Capilla, Ricardo, diu, ara tenim que jugar tranquils, hem fet lo més difícil. Pues sí, sí, és cert, Vicent. Hem fet lo més difícil, pues ara a jugar en tranquil·litat.
2: Han hecho lo más difícil y ahora hay que hacer lo más práctico y lo más lógico. Que es saber jugar partido como te convenga. Y dejarles que arriesguen ellos. Y traspasarles la responsabilidad a ellos.
1: Bueno, pues la pilota per al València, per al seu porter, per a Stole Dimitrievski. Ja tenim, van arribar molts missatges. Mira, Luis Macarreras, diu Robi, Richard i companyia. Esperemos un buen resultado hoy. Pues uy, estem guanyant, Luisma, estem guanyant.
2: Pues, podia acabar el partido ya.
1: Y ens envía un abraç molt fort el bo de Luisma. També Mamen diu, saludos para todos, Robi. A ver si hoy podemos celebrar la victoria con la familia al completo. Acaba de ser una altra volta Yaya, Mamen. O sea que, desde así, li enviem les felicitacions.
2: Enhorabuena, felicidades.
1: A ver si hoy pot celebrar la victoria.
2: Ya tenemos otro,
1: Otro valencianista
2: más. Otro valencianista más, seguro.
1: Bueno, y toda la familia son valencianistas, ¿eh? Toch, te llamo Snech.
3: Pues atremés.
1: Bueno, pues continuem així, 30 de la primera part en Anoeta, guanyant el València 1-2, valen els gols de Javi Guerra i de Hugo Duro, i ja diem l'equip oferint una bona imatge, refent-se, reaccionant ràpid al gol de la Reial Societat, empatant i després avançant-se al marcador en esta penúltima jornada de Lliga, on ja estaríem matemàticament aconseguint la permanència, i després ja veurem, ja mirarem cap amunt si tenim que mirar. De moment és la Reial Societat el que està jugant ara, canviant el xoc a banda esquerra per Ari Muñoz, ahí votava Unai Núñez, que toca la pilota de cap, se'n va fora, i és servici de banda, trau ràpid ahí buscant a Torrientes. Torrientes a la pilota, arrere per a Carlos Soler. Carlos Soler, que busca el passe, ahí per a que arribara. En eixa posició era el Ustondo. La pilota que ha tocat en el jugador del València, en Diego López, se n'anà fora, i és banda, que ha entret ràpid.
3: Però fixa't, fixa, Robi, que la instrucció de la Real, la fulla de ruta està ben clara, i és entrar per bandes, no per la Real, sinó perquè la València provoca que els bascos pues, no puguen jugar per dins i connectar en jugadors de qualitat com Brais Méndez, Carlos Soler, Torrientes, no troben els davanters, així que tenen que pues, trobar el xoc per les bandes. Ahí bueno, veiem pues, a Brais Méndez que està caigant a la banda dreta.
1: Ara el València que trau i se volo llarg, Guido Rodríguez corre, Javi Guerra massa llarg, no pot arribar el de Xilet, i la pilota que va ser per a la Reial Societat, el baló arrere, per a que traga ixa pilota Zubeldi i Jon Martín, els dos centrals, buscant ahí a Brais Méndez en ixe tribot en la Reial Societat, però el València ben assentat ahí sobre el terreny de xoc d'Anoeta. Pilota ahí, que tornen a jugar a Xarrere, buscar a Xevaló, de nou per a centrals, perquè ahí el València no hi ha forat, i ara canvien el joc. A banda esquerra per a Ari Muñoz, se'n va directament fora, millor. I el baló que va ser per al València, en este minut ja 33. La primera part, 1-2 al marcador. La pilota que de nou la tornava a ficar en moviment el València. Boris Xevaló que vol recuperar la Real Societat. Estava ahí atent César Tarrega, Guido, que se'n volia anar. No ha pogut. El rechazo. Ojo, que se l'emporta Oscarsson. Se l'emporta Oscarsson i fora. Oscarsson ha tingut l'oportunitat de la Real Societat i l'ha enviat fora, eh? Era una oportunitat claríssima i Oscarsson l'ha enviat fora, millor, perquè ahí se n'ha anat amb massa facilitat el davanter islandès.
2: La jugada típica de...
3: Respirem, eh?
2: Vas tú o voy yo. Sí, y entre los dos la casa por barrer.
3: Yo creo que, front la duda, el defensa siempre tiene que ganar.
2: El de cara siempre es el que manda en la jugada. Ahí a Tarrega no se le puede recriminar nada, o sea, porque no, es a Xomer, que es el que va de cara.
3: Pues Robi, menys mal que el València està fent els seus deures, perquè en la zona de baix tots els equips estan fent lo seu. Recordem, bueno, excepte alguns, però a la vez guanyant...
1: Ojo, ara la Real Societat a Boris Xevaló, l'envia fora.
2: Bien.
1: L'ha enviat fora.
2: Bien tirado.
1: Xa pilota, sí, era Carlos Soler el que havia entrat ahí. Ha buscat el pal dret, va ajustar-la ahí, però el valor se li ha anat fora al ex del València. Bueno, nosaltres ja dic, en este resultat, Vicent, salvatge matemàticament, ens val la victòria o l'empat, independentment de lo que facin els altres. Perquè,
3: correcte, però per si de cas així en UCF Media te oferim el carrusel minuto marcador, a la vez guanyant, Espanyol també 0-1, Rayo 1-0, Llevant 1-0, Elx 1-0 i Girona per Gent. Així que Girona i Osasuna, que són els únics equips de la zona baixa que no estan fent els seus deures junta a Sevilla.
1: Bueno, pues ja dic, i amb esta victòria anem a esperar la jornada, perquè el Getafe també està perdent, i això pues faria que, bueno, mirar cap amunt, però...
2: Tu vives cerca d'Alcoi, no?
3: Més moral
1: bueno,
3: que...
1: Bueno, l'esperança és l'últim que n'hi ha que perdre en esta vida. De moment estem fent el que toca, el que tenim que fer, que és guanyar, assegurar ja la permanència matemàtica en estos 46 punts.
2: Eso es,
1: encara
2: eso
1: queda
2: es,
1: molt.
2: Eso es.
1: Encara queda molt. I després pues, ja veurem si arribem en alguna possibilitat que atra a aquest últim partit de Lliga. Per què no?
3: Perquè sí, millor, que... millor no te dic ara mateix a quant està en tots els resultats de la jornada el València d'Europa, perquè Robi passaria, com hem dit, de ser de Benifaió, Natal, a ser d'Alcoi. Així que no va seguir
2: bueno,
3: pues, de
2: res. De l'Alcoiano, de l'Alcoiano.
3: Exacte, de l'Alcoiano.
1: Anem a esperar,
3: sí. Anem
1: a esperar perquè ara el que ataca és la Real Societat, és Beñat Urrientes, el que té la pilota. Ara, de nou per a la Real Societat, després d'aquestes dues jugades de perill de la Real Societat en la porteria, la que ha tingut Carlos Soler i l'anterior d'Òscarson, han sigut molt clares. A veure si poden recuperar i tindre una altra volta el control del partit i que ells pues, no arriben en tanta facilitat. Pues... Està jugant la Real Societat. El baló, el passe per a Brais Méndez. Brais Méndez volia col·locar eixa pilota. Ojo a la centrada des de la banda esquerra. El remat, Òscarson. Més mal que ha errat Òscarson. Més mal que ha errat Òscarson. Perquè el remat era molt perillós, El del davanter islandès. Més mal que ha errat. I ha dit que està aproximant-se massa per ahir. Ricardo, la Real Societat una altra
2: bueno,
1: volta.
2: És obligació, el apretar el... subir, acelerar el ritmo y poner en dificultades al València. O sea, aquí regalar no te van a regalar nada, tenlo por seguro.
3: Bueno, pero fixeu-vos que el perill de la Real Societat està pues venint per on dèiem, pel mig del camp. La eixa plegada de Carlos Soler, una que t'han plegat pel mig del camp, una que t'han fet mal, menys mal que el tir s'ha marxat desviat. I ara, Òscarson, que te rematava quasi soles en eixa zona més centrada de l'àrea.
1: Bueno, pues anem a veure esta falta lateral favorable a la Real Societat. Falta lateral. Bueno, pues anem a defensar bé ahí. Lo que demanen sempre este jugador és a baló parat. Estar atents, que no n'hi hagués desajustos defensius. Allà va el baló, penjat dins l'àrea. Aixita ahí. Dimitrievski no ha pogut rematar ixe baló que ha acabat perdent-se per córner. Pues va a ser córner,
2: Sí, perquè la toca.
1: Va a ser córner.
2: La toca, la toca. No la llega a despejar, pero la toca.
1: No arribata. Traula y atreten Curtia. La Real Societat. El balón de Brais Méndez. Toca en la rere. Ahora para Carlos Soler. Pencha la pilota Carlos Soler. Dins l'àrea. De cap. La había treta ahí. Unai Núñez. Pero estaba la jugada invalidada. Per fora de choc del jugador de la Real Societat. La jugada invalidada. Estem en el minut 38. Ya tram final de esta... primera
2: venga,
1: part.
2: Venga, hay que llegar así al descanso, por lo menos.
1: El València guanyant 1-2. Valen els gols de Javi Guerra al minut 8 i el de Hugo Duro en el minut 22. Guantara.
2: Sí que fuera de juego, sí.
1: L'àrbitre pues ha parat el partit perquè sembla que un assistent el linier, un dels linier està en problemes. Un dels linier.
3: Bueno, esperen que no siga
1: el greu. No sé si li va el pinganillo, crec que no li va el pinganillo, en fin. El árbitre que ha parat el partit. Xoc de test així en Anoeta. Minut 39 d'esta primera part. Està guanyant el València. 1-2. Salvat ja matemàticament.
2: Los árbitros del Colegio Navarro no pertenecen al mismo que al País Vasco.
3: No.
2: Ya, porque territorialmente no todos son considerados vascos,
3: Sí, pero no...
2: O sea...
3: ¿Qué quieres que te diga? Porque además... no podría estar arbitrant el
2: ya sé, no, pero
3: sí,
2: a ver,
3: nosotros
2: los tenemos como vascos,
3: sí,
2: a los navarros.
3: Sí que igual s'haguera saldat pues ficant un colegiat, no sé, canari, per exemple. Pero bueno, recordem que el València que no guanya en casa de la Real Societat desde 2020. Entonces,
2: casi como Bilbao.
3: Que té que defendre...
1: Sí, ja ho comentàvem en la prèvia del partit, que era un partit com en Bilbao. El València, pues, així feia molt de temps que no guanyava, des de la temporada 2020-2021, fa 6 anys, com va passar en Bilbao. Pues està guanyant, de moment, 1-2. Però encara queda molt, però bueno, el València que ha encarrilat... la victòria, sobretot a reaccionar molt bé en el que estem dient d'aquest gol matiner de la Reial Societat, empatant contra Javi Guerra, i després Hugo Duro al minut 22.
3: Vos vaig a dir més.
1: Bueno, pues se va remampendre el partit.
3: El València no és que solament no ha guanyat des del setembre de 2020, sinó que en les seues dos últimes visites ha perdut allí en la, bueno, en casa de la Real Societat. A veure ara si podem...
1: Javi Guerra, que penja la pilota. Javi Guerra, que penja i se valor, però anar directament a les mans de Alex Remiro, el porter de la Real Societat. Va a ficar el balón en movimiento, ya estén ya en el tram final.
2: El destino,
1: este primer temps.
2: El destino al primer toque era Hugo Duro. Lo que pasa es que le ha salido muy largo el pase.
1: Bueno, pues ahí está jugando la Real Sociedad. Balón para Oscarsson. Ojo, Oscarsson, el lanzamiento de Oscarsson. ¡Fora! El lanzamiento de Oscarsson. Está en reclamando fuera de Choc.
2: ¿Pero quién está con este jugador?
1: Fuera de Choc.
2: Fuera de juego. ¿No?
1: Pues es lo que está en reclamo fuera de Choc, pues Oscarsson la toca Dimitrievski.
3: Bueno, que si la toca,
1: la toca Dimitrievski desviant a córner, que a mí me había parecido que estaban fuera de Choc, el davanter islandés y Dimitrievski a córner.
2: En la primera toma no se ve bien, en la segunda tampoco.
1: Pues no era fuera de Choc porque...
2: No.
1: Y ahora se trago el córner, el balón pinchado de Islaria, Nevo y se baló, ahí está Dimitrievski, fensa en la pilota el portero de Valencia, que acaba de salvar, pues el gol del empate de la Real Sociedad, tapa Regut una otra vuelta, Stole Dimitrievski, que está, ya diem, en un gran momento el portero de Macedonia.
2: Pero lo que no entiendo es cómo este jugador llega con esa facilidad a portería. Joder, pegaros uno a él, Tárrega, o Xomert, pegaros uno a él.
1: Bueno, pues ahora de nuevo una falta favorable al Real Sociedad, la falta que le hace César Targa a Brais Méndez, que ha chiulat l'àrbitre, pero Dimitrievski, que ha aparegut en el partit de nou, fent una parada, que era el gol del empat per a la Real Sociedad. Pero ahí estaba Salvador Dimitrievski con el embate chat y así, el porter del Valencia.
3: Bueno, tenim sort de que Oscarsson, pues des que va plegar a la Real Societat, no està així tot com sempre veia, perquè va plegar com un gran golejador, però sí que és de veres que l'islandès pues, té aquests partits grisos que no s'ha acertat cara al gol. Bueno, basta en que diga això, com que perquè ara he veig a
1: morder, no. La falta que trau Brais Méndez directament a les mans, el porter del València, sí senyor, amb seguretat, atrapa la pilota, Stole Dimitrievski, que ja dic que està sent determinant decisiu en estos últims partits del
2: verdad,
1: València en un gran moment, sí senyor,
2: verdad,
1: de Macedònia.
2: La verdad es que por arriba es un portero muy seguro, ¿eh? Eso te complace enormemente porque para la defensa es un alivio increíble. Parece que no, pero eso la defensa lo agradece como nadie, ¿eh?
3: Y también Solisir, de la segua portería.
2: No, por eso te digo, que es valiente, es atrevido.
3: El mayor seguro, o sea, para un defensa.
2: No espera a ver qué es lo que pasa o a que le rematen. No, es atrevido, sale. Oye, y lo que es, los que hemos jugado cerca del portero, siempre lo hemos dicho. Joder, si tienes que fallar, falla, pero por salir. No por quedarte debajo de la portería.
1: Ahora está reglamente el jugador de Valencia, una falta a Urinić, que no ha pitado el árbitro.
2: Falta de Carlos Soler, espera... además.
3: Sí.
1: Pues el árbitro no la ha pitado.
2: Y ahora sí.
1: Y no. El balón es para la Real Sociedad. Y al minuto 44, arribando al 45, que era que yo va a fechir pro minuto, en esta primera parte. Pues ahí está jugando la Real Sociedad. Es Turrientes. Turrientes y Soler tocanla ahí. En terrín de choc del Valencia, se embola en Arbeñá, Turrientes, brilla banda izquierda, se va Turrientes, salta y ve una y Núñez, la pilota al rechazo que la recupera Carlos Soler, volvía a pinchar y esa pilota que talla ve de cap Jesús Vázquez, la yuña ahí, y se baló que torna a recuperarlo la Real Sociedad, John Martín, buscante el pase para el Ustondo, tocante y esa pilota que recupera el Valencia, Guido Rodríguez, el balón, espera...
2: A ver si pillamos
1: Jesús Vázquez.
2: A ver si le robamos un balón y les damos un último susto.
1: Bueno, pues se ha cumplido ya el 45. Da fecha de 45 minutos de esta primera parte. Pues Siminuch afechís l'àrbitre.
3: Sí, a veure, al final per gol és un minut. Entonces, en qualsevol falta que s'ha fet...
1: El problema també que ha tingut el línier ahí en el pinganillo.
2: Sí, que
3: és que per a mi era per 4.
2: Ha estat 20 segundos, però el pinganillo, hombre.
1: A mi també pareixen molts.
2: Ni que fos una antena parabòlica, hombre.
1: Bueno, pues ataca la Real Societat, és allà Muñoz, el baló, va a ser porta, reclamaven així córner, perquè l'àrbitre diu que és treta de porta per al València i per a Stole Dimitrievski, que està sent protagonista i que ho ha segut en esta primera part, evitant que la Real Societat, sobretot en ixa mà que li ha tret a Òscar Son, empatar a este partit i que el València estiga per davant al marcador en este 1-2. Ja matemàticament salvat, el València estaria amb esta victòria i en els 46 punts, pues lo que hem dit, esperarem a que acabe la jornada per veure com queda la cosa de cara a l'última jornada en Mestalla el pròxim dissabte davant el Barça. Però yeah. València està fent el que tenia que fer. Pues ahí está Guido Rodríguez recuperant la pilota, buscant el passe per a Luis Rioja, vol el Sevilla, trata d'anar-se'n Luis, se'n va per dins, continua Luis Rioja, i t'hi ajuda, fica el baló per a Urinic, i Urinic arrere per a Schomert, el suís, que obre ixa banda esquerra, la pilota per a Jesús Vázquez, entra Jesús, ara desdobla Luis Rioja, el passe era per a Diego López, però ahí ha tallat la defensa, la Real Societat enviant ixe baló llarg ahí.
2: Ai, que pena.
1: Per a Òscar Son.
2: Que pena,
1: s'havia... Ha guanyat el duel, Tàrrega.
2: S'havia ido bien.
1: Ojo a la entrada, ojo a la entrada de Turriente sobre Guido, eh. Ojo ahí la entrada. Ya pita falta.
2: Y no le saca tarjeta.
1: La entrada de Turrientes, pues segura si sobre Guido Rodríguez.
2: Yo creo que ni lo ha tocado, pero bueno. Por el momento del partido...
3: Nah. Però fixeu-vos que ara el València ara mateix està més entaponat en el seu camp, està més en ese bloc baix i jo crec que no li convé, és ara quan te convenia fer ese partit més de ida i tornada, perquè la Real té
1: el seu... Luis Rioja que ho intenta, Luis Rioja busca el llançament i el baló que para l'àrbitre el xoc perquè apel baló, perquè el baló està... Está desunflat y ha cambiado el balón el árbitre.
3: Bueno, Robi, pues como decía, que la Real té en la banqueta, pues a Guedes o Oyarzaba al taque, Sergio Gómez, en algún momento el partido se n'anirá a esa anada y tornada, y a lo mejor te ve mejor, pues ahora gastar esos cartuchos.
2: No, si lo va a sacar a todos, ya verás.
1: Bueno, pues... Se va a remampendre el baló que era per a València, le la torna ahí l'àrbitre. I el baló ara endarrerit de Unai Núñez per a Stole Dimitrievski, que colpeja la pilota en cama dreta llarga, buscava Iago Duro i ha guanyat el bot ahí. Era Zubeldia, la pilota que la recupera una altra volta, Zubeldia per a la Real Societat buscant i se passa en llarg. Se baló per a Pablo Marín, però ahí la pilota acaba en els peus i en les mans del porter del València. Pues passen ja 4 minuts del temps reglamentari, queda un minut el 5 que ha afegit l'àrbitre per a que se n'anem al descans en la victòria del València 1-2, però encara li queda una jugada al València. Anem a veure Luis Rioja, el passe de Luis buscant a Unai Núñez, la toca ahí per a Urinic i Guido buscant una altra volta a Unai, el baló que volia combinar, però no li hiciste el passe ara per a Guido, i la pilota que la recupera la Real Societat, ojo i se baló per a Òscar Son, arriba César Tàrrega, s'ha anticipat molt bé César Tàrrega, i ara Unai arrere, per al seu porter, per a Stole Dimitrievski, pues ja estem en els segons finals del 5 minuts d'afegit.
2: Va, pita el final, hombre.
1: L'última jugada d'esta primera part, atacarà la Real Societat, el passe per a Pablo Marín, des de la banda dreta s'entra Pablo Marín, el baló directament a les mans del porter Dimitrievski, això se va acabar, ahí está el xiulit final de la primera part, el València que està guanyant 1-2 amb els gols de Javi Guerra i de Hugo Duro. Esta victòria li dona ja matemàticament la permanència al València en ixos 46 punts, i bueno, esperarem al final y cómo acabe la jornada, pero podría mirar Capamonte en la tabla de la clasificación, pero el objetivo está conseguir tener

0: 1, 2, quan t'ha començat a ploure fos minuts així en força en l'esta idea noeta. Va començar esta segona part per al València, guanyant 1-2, com diem, més gols de Javi Guerra i d'Hugo Duro. En València, que estaria matemàticament ja salvat en esta victòria, en estos 46 punts, que, bueno, que el faria mirar cap amunt també la taula de la classificació. Però aneu a veure què és el que passa en este segon temps que acaba de començar sense canvis en el València, tampoc en la Reial Societat, els mateixos després d'una primera part on el València, ho hem dit, ha reaccionat, ha sabut refer-se i pegar-li la volta al marcador després d'aquest gol inicial de la Reial Societat, empatant Javi Guerra, i després tornant a avançar-se al marcador amb el gol Guduro. És cert també que Dimitrievski ha sigut el millor de l'equip, també salvador i decisiu, sobretot en aquestes ocasions que ha tingut Óscar Rom, però hi estava el porter del València, Ricardo Arias.
1: Pues vamos a ver, vamos a añadir una dificultad más, que es la lluvia. Pero bueno, todo depende de la actitud del equipo, Que cuando llueve dicen, oh, es que ellos saben jugar más con lluvia. Bueno,
2: eso era antes.
1: Vamos a ver cómo inicia el segundo tiempo el equipo, que no se meta muy atrás. Y vamos a ver, porque ahora la Real va a sacar toda la artillería que tiene, O sea que...
0: Bueno, pues ahí está jugant la Real Societat, tenint la pilota, que trata ahí de jugar Esturrientes, el balón arrere, la pilota per al seu porter, per Alex Remiro, allà va la pressió, Hugo Duro, la trau Alex Remiro, balón llarga buscant el passe per a Lustondo, però balón ha tocat en Jesús Vázquez, diu l'àrbitre, i es banda, que va a traure la Real Societat. És Carlos Soler el que trata de xuar el baló ahí arrere per a que el traguen els centrals, Joe Martín i Zubeldia. Però bueno, la primera part, crec que ha sigut una bona primera part en línies generals. Ara hi ha una falta, la que ha fet Unai Núñez sobre Turrientes. I la falta ja ha ficat en moviment la Real Societat. Ojo, ja centra lateral des de l'esquerra. Ha tret ixe baló.
1: Cuidado con los primeros
0: César
1: minutos.
0: César Tàrrega.
1: Que no nos sorprendan. Cuidado con los primeros ahí. Minutos.
0: Entrar ahí en tensió competitiva. Entrar forts al partit. Perquè ells, evidentment, estan perdent. És l'últim partit de la temporada sin Anoeta. I no volen, pues, acabar la temporada en casa en una mala imatge. Y de seguro que en esta segunda parte pues van a apretar, y lo que ha comentado también Ricardo Arias, es cambios que tienen, lo que tienen en la banqueta, que tienen en cara pues a los mejores.
1: Casi todos.
0: Que hoy Oyarzábal,
1: Guedes, Cubo.
0: Taque Cubo, sí.
2: Sergio Gómez, que es un auténtico pelotero. Y especialista para lo parado.
1: Sucic
2: también.
1: Que suele ser más titular que incluso...
2: Sí. De fet, Susic, que va fer un... Vamos, la temporada passada va ser boníssima, però sí que se ve esta temporada en tant de canvi d'entrenador. Pareixia més relegat a la banqueta, però Matarazzo ha tornat a la seua essència, al seu nivell. A veure si el croata no entra avui.
0: Bueno, pues... La pilota que la vol treure el València és Dimitrievski, traient en curta i per a Javi Guerra. Allunya el baló, finalment. Era César Targa, pilota llarga, buscant allà Luis Rioja. Corre el Sevilla, però el baló sí per línia lateral de banda. I la pilota ja per a la Reial Societat. El baló per a que jugue ahí l'equip Donostierra, traient el baló des de darrere de la seva defensa. Ahí está Turrientes arrere, per al seu porter, per a Remiro. Remiro que busca el passe per a John Martín. Va la pressió també a Diego López, també va Jesús Vázquez. Ahí va eixa pilota arrere una altra volta. El baló que vol recuperar la veu Urinitxa i anticipant. Serà Jesús Vázquez el que s'han portat la pilota, buscant a Diego López. L'han agarrat i és falta. És falta clara la que li ha fet per darrere el Ustondo a Diego López. I el baló que va ser per al València. Ixa falta que va votar el València en este començament de segona part. Arribant al minut 5. 50 de partit. Baló que Javi Guerra, ixa falta lateral que va penjar el de Xilet. Allà va Javi Guerra a penjar ixa pilota dins l'àrea de la Real Societat. Allà va ixe baló amunt, ixa pilota ahí, però crec que ha pitat mans, no?, de Hugo Duro, no sé ahí lo que ha pitat dins l'àrea. I el baló que va ser per a la Real Societat.
1: Jo crec que fora de juego.
0: O fora de joc, sí.
1: Ha parado de llover, ¿no?
0: Sí, sí. Ha estat plovent en intensitat, però ha deixat de ploure.
2: Tant allí com així, Robi, pareix que estiguem connectats.
0: Bueno, pues... Ahí está jugando el Valencia, recuperan la pelota Goduro. Ahora para Diego López, Javi Guerra, que la volía tocar ahí para que entrara Ugrinich. El balón que vol recuperarlo el suís, en falta dit. En falta dit l'àrbitre, Josu Galec, el colegiat Navarrés, la falta que ha fet Filip Ugrinich sobre Brais Méndez.
1: No hay que precipitarse.
2: Yo creo que la falta es de Diego López, ¿eh?
1: No hay que precipitarse y sobre todo hacer más largas las posesiones de balón.
2: No, però a esta Real que té tants titulars en la banqueta, si ho fixeu, quan li pressiones alt, sobretot en els laterals, tenen molt de problema per a treure la pelota. Entonces, per a ells on té que fer mal el València. Ja siga Diego López, Luis Rioja, combinant després per dins. Ja fa unes jornades que el Verán va dir que era molt important pressionar i donar continuïtat, perquè, clar, si furtes la pelota però després no saps jugar-la, no vas a cap puesto. Avui pot ser un dia per a fer això i ficar-ho en pràctica.
1: Bien, Guido, bien.
0: Bueno, pues el balón que trago ahí a Valencia Herrera. Xomer para el soporter. Para Stole Dimitrievski. En este minuto ya 52. Set de la segunda par. Pilota larga, pero Hugo Duro no puede arribar ahí. El davantero de Valencia. El balón que recupera Jay Muñoz. Ahora para Carlos Soler. Tocanla ahí. López que se l'emporte buscant a Oscarsson, no pot controlar l'islandès i la pelota que acaba en els peus del porter del València, Stole Dimitrievski. Ja estem veient ahí alguns jugadors que el fan en la banda, està Thierry, està Pepelu, està també els canterans, Sotorbi, Rubén Iranzo, bueno, pues ja... Calfante en la banda.
2: També vos dic un partit que no té un ritme prou alt, eh? Al principi de la segona part, així com en la primera, vamos, el ritme ha sigut frenètic, pot ser després d'ici gol de Ayer Muñoz, també és de veres, però, vamos, per ara són 7 minuts de pues, duels, partit en el mig del camp, però en cap àrea.
0: Bueno, es la Real Societat ara la que té la pilota, la que busca ixe baló penjat en la frontal de l'àrea valencianista. La pilota ahí, que volia ficar el Ustondo, va Jesús Vázquez a la pressió per a furtar el baló a Pablo Marín, li l'ha llevat Jesús Vázquez i ara se l'emporta Diego López. La pilota per a Guajín, buscant el passe escorat en l'esquerra està Javi Guerra i Diego López, és bona, a veure que se l'emporta Diego López, entra Diego López, cau dins l'àrea, anem a veure... Perquè ahí, no sé si és penalt o no, ningú reclama. Diego López sí.
1: Hombre.
0: Diego López sí, anem hombre. A veure, perquè pot ser penalt.
1: Hombre, però hay que ir a protestar.
0: Pot ser penalt.
1: Però hay que protestar.
0: Esta continua. I anem a veure, perquè el baló... Ahí la pilota, bueno, que l'aperta el València.
2: Que puguem
0: veure. A mi, ja t'he dit, me pilla del sellat i no puc... Però... Sí, Diego López sí, calçat els braços.
1: No quieres protestar, però por lo menos levanta los brazos. Nada, ya ha dicho el árbitro que nada.
0: No, ya la habrán revisado, te habrán dicho que no es penalti y que sigan. Y el show continúa, ahora Jesús Vázquez, el que vol recuperar la pilota. Ve Jesús, con se la portada ahí, Jesús, davante el Ustondo. Que ve Jesús, continúa la pilota. El lateral del Valencia, necesita ayuda. Tiene que buscar
1: muy
0: el pase
1: bien,
0: a Diego López y este ahí. Pero Guido Rodríguez.
2: Trobe a Jesús bien,
0: Valencia.
2: Witrow ve Jesús en confianza, ¿eh? Y es muy importante.
1: No, la verdad es que está siendo el mejor partido que le estoy viendo hoy a Jesús.
2: Es uno de esos jugadores que si te confianza, molve, pero si no te, sí que es de veres que ya me es complicación. Si me es en una parcela tan complicada, en el día de hoy con me es la del lateral izquierdo.
0: Bueno, pues el balón que va a ser para la Valencia, por que la volía a chuar, Xomert, pero no le hiciste el pase.
1: Tener el balón, ahí, no lo perdáis.
0: No le hiciste el pase, pero a Xomert. Y la pelota que va a ser
1: para
0: la Real Sociedad. Este minuto ya 55.
1: A ver.
0: En la segunda parte.
2: Bueno, sí que es de ver, es que en la lesión se ofería en la repetición para un segundo, si yo creo que no es lo suficiente.
1: Hay contacto, pero no creo que sea suficiente como para pitar penalti.
2: Sí, pero bueno, Ricardo, tú imagina, el Zeus de defensor, que
1: bueno,
2: te piten ese penalti.
1: Nos han pitado cosas peores. Vamos. En la retina seguimos guardando muchas de las jugadas polémicas que nos han pitado este año, ¿eh?
0: No, y tant. De injusticias arbitrales.
1: Sabemos,
0: han encarregado, ¿no? Esta temporada, sí, y tantes. Pero bueno, continúa el partido. Continúa bañante el Valencia, 1-2. Así, en Anoeta. En este minuto 56 de partido. Continúan valientes goles que han marcado en la primera par Javi Guerra y Hugo Duro, pero no una victoria. En el Valencia estaría ya matemáticamente salvado en estos 46 puntos. Y de acabar la jornada, veremos el que pasa y en el resultados que se producen.
1: Ahí
0: bueno,
1: va.
0: Ahora
1: ahí va.
0: Ni hay que rematar la faena, ni hay que rematar este triunfo. Para que no se escapen esta victoria ni estos 46 puntos. Ahora ni había fuera de choc. En esa jugada de la Real Sociedad. Preparas cambios ya, Matarazzo.
1: Sí, ahí va.
0: Preparas cambios ya, Matarazzo.
2: Sergio Gómez.
0: Y ahí están, sí, preparados ya.
1: Ahí va la mascleta.
0: Pues ahí está. Va a entrar Oyarzábal. Va a entrar Sergio Gómez. Chudeume también. Y va a entrar Susic.
2: Casi res.
0: Susic, Sergio Gómez.
1: El que no
0: y
1: quiero,
0: Oyarzábal.
1: El que no quiero que entre es Take Cubo.
2: Y ahora.
0: Senvalle Muñoz.
2: Unai Núñez y Rioja van a decir que
0: Senba
2: están
0: muy Zaharian.
2: Porque per la banda izquierda ahora ya habrá propio y las combinaciones entre Sergio Gómez, Oyarzábal, Susic, ya veremos.
0: Bueno, pues haremos ahora. Ahora es Oscar Son, el que usted ya pasada.
1: Y Brais Méndez, el último, Robi.
0: Sí, y Brais Méndez, sí. Pues ha entrado Oyarzábal, Susic y Sergio Gómez. Así ahora también se ha fichado el escalfament. Sadik, Ramazzani, Pepelu, Thierry y André Almeida. Con los jugadores también que están calfantes en la banda.
1: Yo creo que Sadik y Ramazzani van a jugar seguro. Hombre, yo creo seguro. Que Pepelu también. Y creo que al final André Almeida, porque se necesita alguien que conecte con Javi Guerra y que mantenga la posesión del balón. Yo creo que André Almeida también va a jugar hoy.
2: Yo creo que Ramazzani va a ocupar ese apoyo.
0: Bueno, pues continúa el partido, continúa el 1-2, guañante el Valencia, sí. En Anoeta davant la Real Societat. Tara Yadik ara, segur que cambia el partido. L'equido nos tierra en la entrada, Yadik de Oyarzábal, de Susic y de Sergio Gómez, que son los tres cambios que hace Matarazzo en este segundo temps para tratar de empatar el partido que está perdiendo la Real Sociedad. Así en Anoeta. Antaranía, servicio de banda favorable al Valencia. Desde la parte derecha, terreno de Chopropi. Trao ahí Unai Núñez. Buscaba el pase para Javi Guerra. No puede controlar Javi Guerra. El balón que el recupera otra vuelta a la Real Sociedad. Ahora este es Artarga defensanta. Ahí a Oscarsson. Se va el islandés. Oscarsson la pilota. Busca el pase arrere. Ahí para Turrientes. Turrientes la isla para Carlos Soler. La toca Oyarzábal. Ojo Perill. Oyarzábal la central. Islaria el balón. Pues empata la Real Sociedad. Ja empata la Reial Societat. El rechaz ahí que s'ha estavellat en el travesser.
1: Vaya, vaya. Marca Soler,
0: Y marca Carlos Soler, empata Carlos Soler per la Real Societat. És un rechaz que va al travesser i ahí Carlos Soler que empata, que no ha volgut celebrar el gol, evidentment. Y pero, empata pero la Real Societat.
1: Es que centra solo, está completamente solo. Está completamente solo el que jugador que centra desde la derecha.
2: Ahí veiem en la repetición que es muy mala fortuna.
0: La pilota.
1: Ahí tiene que ir Jesús
0: toca
1: antes.
0: En Tárrega va al travesser y ahí pues
1: tiene que ir mucho antes Jesús Vázquez, hombre. Y está viendo que le van a hacer la apertura de la jugada, va a acabar ahí. No es gol de Soler. No la llega a tocar. No la llega a tocar.
0: En propia puerta de Tárrega, sí, no la arriba a tocar.
2: Bueno, es un gol, entra una vegada de cada 20.
0: Ya no ahora porque están revisando el gol,
1: Árbitre, sí, igual es fuera de juego, no sé.
0: Está revisando el gol el árbitro.
2: Semblaba que no,
0: Es gol. Dona gol. El gol de la Real Societat en propia puerta de César Tárrega.
1: Vale.
0: Porque Carlos Soler no ha arribat a tocarla, pues
1: a sufrir.
0: 2-2. En este empat també estaríem ja salvats matemàticament. Este empat també ens valdria, però ja dic, ojo a la Real Societat, que ells en la entrada de Oyarzábal, de Susic, pues volen la victòria, volen acomiadar-se de Anoeta en un bon resultat. I ara, pues, este gol de l'empat el s'ha donat Ales, i ahí veiem com els aficionats donostiarres pues ara no paren d'animar al seu equip. Pues Ricardo Arias, ara el que tenim que fer nosaltres és pues saber jugar este partit,
1: pues
0: també.
1: Sí.
0: S'ha ficat 2-2.
1: Así de claro.
0: Bueno, pues ahora intenta Diego López, ahora se la emporta Diego, el pase para Javi Guerra. Javi Guerra, una otra vuelta para Diego López, isla y lanzamiento, se va afuera.
1: Vaya,
0: el lanzamiento de Diego López, se en afuera, le había pegado el Guajín en ese lanzamiento a porta.
1: Es que ellos atrás. Es que ellos atrás son un desastre. Cuando robamos un balón en el medio campo siempre le sorprendemos y llegamos.
2: Sí. El Valencia, si es un poco más agresivo, el tercer partido.
0: Ojo que ataque hecho, el pase para Oscarsson de Islario. Oscarsson, gol.
1: Madre mía.
0: Oscarsson, gol. Pues la Real Societat que le pega la vuelta al partido.
2: Madre de Dios.
0: La bueno, Real Societat que li pega la volta al partit.
2: És el que comentàvem, fixa't que ha sigut
0: 3-2, Oscarsson en 2 minuts.
2: Ha sigut moure la banqueta a la Real Societat i mira el que ha passat, 2 gols en 5 minuts des que han entrat al camp. Pues, esa és la gran diferència.
0: Pues, en 2 minuts pràcticament la Real Societat que li pega la volta al partit i que se fica per davant al marcador amb el gol d'Oscarsson, 3-2. I este resultat...
1: És que el damos una facilidad. ¿Cómo puede estar entre dos jugadores nuestros y que llegue solo?
2: En defensa, que hay que ver es que es un... Bueno, primer, la conducció que fa el jugador que està en Guido, que no s'aclaren ni Jesús ni Guido. I després, sí que hay que ver es que...
1: No, però esa jugada... Somert es el que tiene que cubrir las espaldas de Tárrega. Porque Tárrega tiene que darse la vuelta, tiene que tirar para atrás. Y el que tiene que ir a ese jugador es Somert. No puede llegar con esa facilidad y con esa soltura. Y sobre todo, solo no puede llegar hasta ahí.
2: Totalmente.
1: Es que son regalos nuestros. No es acierto de ellos. Son regalos nuestros. Y ahora a ver cómo levantas esto.
2: Pues bueno, ara, el València que té que ser...
0: El valor córner ara. La jugada córner ahí. Se való de Hugo Duro, que ha acabat en córner. Davanter del València, que ha buscat aquest gol de l'empat. I se l'han portat bé Hugo Duro, però al final li l'han llevat i el baló acaba en córner, que va ser per al València. Ojo, ixe baló, la pilota penjada, la trau ahí Oscarsson. I el baló, diu l'àrbitre, que té que ser per a la Reial Societat.
2: Sí, però fixeu-vos que realment el València, quan més mal ha fet, és quan ha sigut més agressiu. Entonces, encara que pergues metres en el teu camp, pues el València, que sigues de veres, és que quan ha deixat de ser agressiu, ha concedit massa. Veurem la mitja horeta que queda, 25 minuts més temps reglamentari, si el València pot agafar aquesta inèrcia per acabant, si... i siguen verticals.
0: Sí, a veure si podem reaccionar com hem fet en la primera part, que s'avançava la Reial Societat. A veure si ara de nou que estem per davall el marcador són capaços de revertir la situació i d'empatar el partit per a no dependre d'altres resultats, perquè la València en estos 43 punts n'hi hauria que veure. El Girona continua perdent, no?
1: Sí.
2: El Girona continua perdent, correcte, i de fet l'únic marcador que s'ha mogut és el de la Reial contra el València.
0: El València estaria salvat, no? En la derrota del Girona.
2: No, però encara no seria matemàtica, perquè contra el Girona s'ha empatat a gol a Berats.
0: Sí, exacte, exacte.
2: I hi ha que esperar-se a la diferència de gols, Girona... que per ara el València té millor diferència
1: de gols. No podem esperar al partit contra el Barcelona.
2: El València té que sumar com
1: la solució la tienes en el partit de hoy.
0: I lo que tenga... Per això que n'hi ha que anar a buscar el gol de l'empat consiga.
1: Exacto.
0: N'hi ha que anar a buscar el gol consiga i no dependre d'altres resultats. Perquè, evidentment, amb esta derrota no estaries matemàticament... salvat ni molt menys,
2: Lo que no has de fer és precipitar-te en balons, sobretot en camp contrari, perquè la València pot entrar en un bucle infinit de perdre balons, de pèrdues, sí, ahí sí que no hi ha més volta de fulla.
0: Pues ojo ahí, que és la Reial Societat ara. Se preparen els canvis, se preparen ja canvis. Anem a veure en el València. Ara és la Reial Societat, el passe... ahí de Lustondo, recupera la pilota el València, ahora Luis Rioja, el balón para Diego López, no arriba Diego López, le ha guayate ahí Pablo Marín, corre también Hugo Duro en la disputa y esa pilota, ahora Hugo Duro, ambice balón, Hugo Duro, el balón, pues van, está Sadik, está Pepelu, creo que van tres cambios de colp.
1: Ramachani.
0: Y Ramachani, sí, van tres cambios de colp.
2: Quatre canvis, Robi. Pepelu, Ramazzani, Thierry i Sadik.
0: Pues quatre. Tots teniu les imatges ahí de la televisió. Pues Sadik se torna a ficar la camiseta, anem a veure. Però bueno, anem a estar pendents finalment dels canvis que fa el València en esta segona part per a reaccionar, per a empatar consiga este partit que està perdent 3-2, va Thierry, va Pepelu i va Ramazzani. De moment són tres canvis. De moment són tres canvis. Els que va fer el València. Pues ahí ara, jugant una altra volta a la Real Societat, Oyarzabal, a veure Oyarzabal, que se'n va de Ugrinić, ara talla bé i se baló, que vol recuperar-lo el València, se li va la pilota a Ugrinić, Turrientes, Guido, el rechaz que el recupera ahí Susic, pero la Real Societat y la pilota Rere se való, pero el equipo nos tierra en este minuto 23, 68 de partit. Se nos ha complicado la cosa, Ricardo, ¿eh?
1: Sí.
0: Se nos ha complicado la cosa.
1: Sí, pero no es de extrañar, ¿eh?
0: Ojo, ahora ni a falta y tarjeta. Falta. Tarjeta roja, expulsat.
1: ¿Quién?
0: Acaba de expulsar.
1: Pero si
0: acaba de expulsar.
1: Si el balón lo tiene él.
2: Interpreta que es un jugador.
0: És l'últim jugador. Acaba d'expulsar a Xomert, eh?
1: Però si el balón lo tiene él.
0: Acaba d'expulsar a Xomert.
2: Però bueno, veurem el balón perquè ja l'àrbitre que a banda que és...
0: Acaba d'expulsar a Xomert, targeta roja directa.
2: Bueno, però a banda considera
0: que és l'últim jugador.
2: Primer, ja, però ja que interpretar si és una acció manifesta de gols. En cas de no ser-la, pues podrien corregir aquesta targeta roja. Recordem que se va canviar el reglament. I pues veurem què queda, però sí que és de veres que... Hi ha opcions de que no es corregisca aquesta targeta. Anava a dir ara justament que l'única arma que li queda al València, a no ser que siga un descuido de la Real Societat en defensa, pues són els canvis i que se refresque totalment l'equip, però ara esta expulsió que canvia les tornes, però de forma radical.
0: Pues a mi no me pareix. No sé, a mi no me pareix targeta roja, eh? Una targeta roja, no sé.
2: Sí que no sé si el jugador no va a dirección de portería.
1: Es que el balón no lo tiene en posesión ninguno de los dos. Ninguno de los ya. La apreciación del árbitro. La apreciación del árbitro, porque el balón no, o sea, no lo tiene controlado ninguno de los dos.
2: Sí, no, pero
1: el último que lo toca es Omer.
2: Sí, pero Mesa ya ha dicho, como el pase sí que es de la Real, se interpreta que es una acción de perill inminente, pero la Real. Entonces sería esa tarjeta roja.
1: Pues digo que es apreciación particular del árbitro, no, ni del VAR. El árbitro es el que está más cerca.
0: Pues anem a veure, perquè Xomert està sent atès ahí. Han tingut que entrar el metge de camp del València, el doctor Antonio Fernández. I a veure si revisen o no la jugada, però roja directa l'àrbitre a Xomert, que encara complicaria més la cosa. El València se quedaria en inferioritat numèrica.
2: Bueno, pues la cosa se fica negra y ya veremos cómo se recupera el Valencia, porque, como diem, la solución era en els canvis, Ramazani, Sadik, Pepelu y Thierry, que estaven ja preparats per eixir al camp, però, clar, en D1 no és el mateix.
1: Ara Pepelu passarà a jugar de defensa, en companyia de Tàrrega.
2: El que passa que, clar, a veure quina és la posició que deixes vacant. Imagina que Sadik solament en el...
1: Pues a jugar con 4-4-1.
0: Pues Xomer, que no se creu que l'hagin expulsat. Xomer, que està dient, però m'has expulsat? Xomer, que no se creu que l'hagin expulsat. I Xomer, que s'entén canar. I el València se queda en 10, se complica i molt la cosa en este final de partit, eh? El València en 10 per l'expulsió de Xomer, que a mi no me pareix, des d'ací dalt no me pareix una targeta roja.
2: Bueno, pues, también vos
1: el campo está muy rápido, el control se le va, el otro está listo, está más rápido, está más espabilado, le mete el cuerpo por delante.
0: Se va Hugo Duro, entra Sadik, el primer cambio, finalmente Sadik al terreny de xoc, l'ex de la Real Societat.
2: Bueno, Corberán es mostra valente. Es mostra valente.
0: Se'n va Urinic. Y entra Thierry.
1: Por Pepelu.
0: Més canvis. Els que va a fer el València. Se'n va Diego López. Y va a entrar Ramazzani. Diego López. De Ramazzani y Luis Rioja. Luis Rioja. Y Diego López. Y entren Pepelu y Ramazzani. Bueno, pues anemos a ver. Anemos a reordenar
1: el
0: equipo.
1: Y Sadik, sí.
0: Y Sadik. Cuatro cambios. Según cuatro cambios de colp. Pero Valencia en deu para la expulsión de Xomert.
1: Pues a mí me falta uno. Me has nombrado Pepelu, Sadik y Ramazzani. ¿Cuál es el otro? Ah, Thierry. Por Unai.
0: Sí. No, pero Unai no.
1: Por Luis Rioja.
0: Ahora, ojo a la falta que va a botar la Real Societat. Ahora y se való. Pues la pilota acaba en córner. El balón acaba en córner. No, pero la Real Societat. Való que havia tocat el jugador del València finalment, i se való que anava al segon pal, de nou perill en la porteria del València. Córner per la Real Societat.
1: O sea que Ramazzani se pone en banda izquierda y Titi...
0: Ara ordenarem sí. L'equip, Ricardo, ara ordenarem l'equip.
1: I manda a dreça a meter a Thierry.
2: Estigam atents al córner. Que Corberán manté.
0: Estigam atents al córner. Que va a votar la Real Societat. Allà va el córner. El baló d'Islària i la pilota. Amunt va Dimitrievski. Va Dimitrievski per a fer-se amb ella. El porter del València que colpeja en llarg.
2: Però fixa't pues... que Corberán... s'ha mantès firme de les seues decisions antes de l'expulsió, anava a fer esos quatre canvis i després de la roxa pues, també s'ha mantès esos quatre canvis a veure si és el partit com tenia en ment i a veure què poden oferir.
0: Bueno, ara passa, està jugant Pepelu, Pepelu, Tàrrega i Unai, jo crec que està jugant una defensa de 3 en Thierry en una banda, Jesús Vázquez en altra, en Guido Javi Guerra i dalt Ramazzani i Sadik. Això és el sí, que no, jo veig
2: Ramazzani
0: des de ací
2: dalt, que anirà alternant en defensa en la banda i en atac en la doble punta en Sadik.
0: Ojo al baló a l'esquena que ens l'ha guanyat ahí la Real Societat, el passe de Pablo Marín, el baló d'Islària i el quart de la Real Societat fora de xoc. Estava en fora de xoc, estava en fora de xoc anul·lat. Anul·lat el gol de la Real Societat, estava en fora de xoc.
1: Però
0: estava en fora de xoc.
1: Com és possible que lleguin con tanta facilitat? Solamente con un pase largo. Joder, sí, hacer marcas individuales, uno con uno. Es imposible, fíjate. Sí, fuera de juego.
2: És un fora de xoc claríssim, però sí que és de veres que la Real en esta segona part està plegant a l'àrea valencianista en molta facilitat.
1: Que
2: i com
1: débiles,
2: diu Ricardo Arias, que al final... débiles. Igual una marca uno per a uno és una bona solució, però sí que és de veres que ara que eres inferioritat numèrica... Pues si con una defensa pues, en zona es lo que...

0: perdido. Y es per a la Real Societat.
1: Han escuchado una reemisión del Partit del Valencia.
2: Hola, soy Celia Fernández. Seguir nuestros partidos en VCF Media Radio.
3: 100 anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a VCF Ràdio Safor. 87.6, la ràdio del sentiment.
4: El València Club de Futbol és l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut. Que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentia.
5: VCF Ràdio, l'informatiu del València.

0: Hola, soy Hanna. Escucha todas mis paradas en la radio oficial del Valencia.
1: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot del nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
2: Javi Guerra, l'àrea, Javi Guerra! Gol! I gol!
1: T'informem cada dia amb rigor.
3: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
1: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
4: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
1: Sense oblidar-nos del Mestalla.
5: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
1: Ni del femení.
6: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
1: Ni de la Academia.
7: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
1: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bocio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol. Este dissabte, el santuari del valencianisme tornarà a bategar ben fort. A les 9 de la nit, 54a edició del Trofeu Taronja. A Mestalla, València-Newcastle. Una important pedra de toc davant un equip potent de la Premier. Un partit per a preparar una temporada plena d'il·lusió on volem acomiadar-nos de Mestalla com es mereix. Des de les 8 de la vesprada et contem també els prolegòmens d'un Trofeu Taronja per al record. Connecta't a VCF Media Radio, l'app, el web o el canal de Twitch per a viure una velada plena de sentiment i valencianisme. Amb les veus de Josep Rovira, Víctor Barea i tot el nostre equip de comentaristes de luxe, este dissabte, 54a edició del Trofeu Taronja, a Mestalla, València-Newcastle.
8: Hola, soy Luis Rioja y no te pierdas nuestros partidos en la radio del Valencia.

0: VCF Radio, la radio oficial del teu equip.
1: València. El cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa!
2: ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucha más. Socio VCF, el club de los valencianistas.
0: VCF Radio, la radio oficial del Valencia Club de Fútbol.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: I així estem un dia més en l'informatiu del València, l'informatiu d'UVCF Media Ràdio d'este dimarts 4 d'agost, on el València ha tornat avui, este matí, als entrenaments, així a la ciutat esportiva de Paterna, per a començar a preparar ja ixe partit, el trofeu taronja, d'este dissabte 9 de la nit a l'estadi de Mestalla, en ixe partidàs entre el València i el Newcastle. El València, que després de ixe estaix de pretemporada per terres angleses a Sant Josh Park, avui ha tornat pues, al tall per a preparar ixe partit, que és el, podríem dir, el més important de la pretemporada. És el trofeu taronja, el partit de presentació davant l'afició valencianista.

0: i el rival més dur, més exigent que va tindre el València en esta pretemporada. És el Newcastle, un equip de la Premier, un equip pues, amb grans jugadors, encara que en les últimes setmanes han perdut jugadors també importants, però així i tot és un gran equip i serà un bon test per al València de cara a lo que serà el debut, l'inici de la Lliga, el pròxim 22 d'agost a Mestalla davant el Celta de Vigo. Bueno, pues ara vos contarem pues, com ha sigut la tornada als entrenaments del València. N'hi ha novetats que ara pues, comentarem i parlant de l'inici de la Lliga, ahir se va confirmar, la Lliga va confirmar l'horari del València-Barça. Quarta jornada de la Lliga, se jugarà diumenge 6 de setembre a les 4 i quart de la vesprada. Un dia i una hora que així a València pues, encara pot fer pues, molta calor. Mira la que estem patint pues, en aquestes últimes setmanes, en eixa onada de calor, pues, anem a veure. Ixes 6 de setembre a les 4 i quart de la vesprada. De fet, hi han hagut alguns aficionats que s'han queixat. Veurem un inici de la Lliga, que ja ho contarem, en el seu dia. Va ser molt dur i exigent per al València per aquest ajornament del partit contra el Betis. Ara també, coneguent l'horari del Barça, pues van a ser 4 partits els que va jugar el València en poc més de 15 dies, perquè començarem en ixe partit, dissabte 22 d'agost, davant el Celta de Vigo. El dimarts següent, el partit ajornat davant el Betis. El diumenge següent, 30 d'agost a Riazor, davant el Deportivo de la Coruña. Ixe València-Barça a Mestalla, diumenge 6 de setembre. Ja dic, un inici de Lliga dur i exigent, on l'equip, l'entrenador i els jugadors pues, també se van queixar, no? Perquè, evidentment, el València pues, en una setmana té que afrontar 3 partits que van a ser pues, importants, ja diem, per aquest ajornament de la Lliga. Bueno, pues ara ho comentem tot, com cada dia, si l'informatiu del València, on avui també continuarem fent balanç a lo que ha sigut ixe segon estatge de la pretemporada del València per terres angleses, els noms propis que ens ha deixat el que fins ara està sent la pretemporada del València, en un Dan Juma, protagonista, pues, golejador de l'equip en aquests 3 gols que va marcar en dos partits, jugant de nou, de davanter de referència, en un Javi Guerra que també està tenint un protagonisme especial. L'altre dia va ser l'autor d'aquesta gran jugada que va donar-li el gol precisament a Dan Juma. Un Javi Guerra que està jugant en aquesta posició de 10, de mitja punta, alliberat, com ja van veure la temporada passada, en la segona volta, on també pues, va rendir. I també pues, parlarem de les bones sensacions que estan deixant-nos els fitxatges del València, del neerlandès Justin de Haas, del japonès Sato i de Ali Dien, a l'espera de que vinguin pues, més fitxatges i més incorporacions que anirem comptant quan toque. Bueno, pues ja dic, tot això, de tot això i moltes més coses. Per cert, recordar que este dijous a l'estadi de Mestalla n'hi ha una jornada molt solidària, una jornada de donació de sang que com cada any pues, organitza la Fundació del València i el Centre de Transfusió de Sang de la Comunitat Valenciana, perquè fa falta sang. Els bancs de sang així a València necessiten pues, plasma i bueno, jo crec que és una bona ocasió per a aquell que vulgui donar sang el dijous des de les 8 i mitja del matí fins a la 1 i mitja del migdia, podrà donar sang i, a més, pues, també tindrà dos entrades per a ixe trofeu taronja del pròxim dissabte. Bueno, pues, ara vos ho content tot, com cada dia, en este informatiu, on també pues, repassarem l'actualitat de l'acadèmia, del Mestalla, del juvenil, que està jugant ixe torneig a La Palma, on ahir va empatar. Vam a jugar a l'altre partit, el València femení, que continua preparant també la seva pretemporada. Bueno, de tot això i moltes més coses, ja diem des d'ara. I fins a les 2 del migdia, que com cada dia podeu veure este informatiu per la app, per la web i pel canal de YouTube del València. Allà on estigueu, des de qualsevol part del món, se connecteu a la app o a la web o al canal de YouTube i podeu veure en directe este informatiu. I si no, després també queda gravat i a qualsevol hora del dia el podeu veure en l'app del València. I també podeu escoltar-nos en el cotxe, també a través de l'app i per les aplicacions de CarPlay i Android Auto. Ahí també ja dic que podeu escoltar pues VCF Media Radio pues des de on estigueu i a estes hores i tota la nostra programació. Pues anem allà, que tenim moltes coses que contar. Don Pablo Orch, com estem?
1: Molt bé, la veritat, amb ganes, no?, de fer tot el repàs a l'actualitat del València i, com sempre, recordar també que jo tinc aquesta pedrada sempre, iVoox i Apple Podcast, terra, també, per a quan vostè no poden escoltar-nos en directe, tenen tots els continguts ahí, tant d'este informatiu com ja quan arrenca la temporada, pues la resta de programes, inclús els partits, els directes, els gols, ho tenen tot ahí.
0: I més coses.
1: Que n'hi ha molts aficionats que jo sé que els agrada allò de descarregar-se algun gol i posar-se-lo de tono en el telèfon, pues que sàpiguen que ahí ho tenen tot.
0: Pues en el iVoox
1: i Apple Podcast.
0: I Apple Podcast, ahí està, pues tots els nostres continguts, que també vos anirem comentant més novetats de cara a la pròxima temporada. Comencem, Pablo. L'equip ha tornat avui als entrenaments, així a la ciutat esportiva de Paterna, després d'eixe stage per terres angleses, per a preparar eixe partit del trofeu taronja. Anem a contar pues, com es troben els jugadors. Willy Ruiz Rioja no s'ha entrenat.
1: Sí, entrem en la fase final, per dir-ho així, de la pretemporada, novament a la ciutat esportiva de Paterna. Avui han arrencat aquests últims entrenaments abans de l'inici de Lliga, amb pues, la notícia, no?, en este cas de Luis Rioja, que no s'ha pogut entrar amb els companys per unes molèsties. Anem a estar pendents de com està el jugador andalús, que ja ho hem vist, no?, durant la pretemporada, que torna a ser un dels fixes per a Corberán.
0: Luis Rioja, que va acabar en molèsties el partit davant l'Stock City i avui no, pues, no ha pogut entrenar-se i estem pues, a l'espera de conèixer l'abast de la lesió per veure quin és l'estat físic de Luis Rioja. Segur se va perdre el partit del trofeu taronja, però ja dic que estem també a l'espera de conèixer l'abast d'eixa lesió, on avui el jugador sevillà no s'ha entrenat així en la ciutat esportiva Paterna.
1: Com diem, va ser qüestió d'esperar per a saber, no?, pues, fins a quan no va poder estar, però aquells que estiguen seguint-nos per l'app i per la web o per el canal de YouTube estaran veient les imatges de l'entrenament i estaran veient alguna cara que pues, al contrari que en el cas de Luis Rioja, és protagonista positiu en l'entrenament del dia d'avui.
0: Ja dic que Rioja és pues, la nota negativa. La nota positiva de l'entrenament en el dia d'avui és Dimitri Fulquier, que ja ha fet una part de l'entrenament així a la ciutat esportiva de Paterna i que està en aquest tram final de la seva recuperació.
1: Sí, la veritat que parlem de la fase final de la pretemporada i també podem dir que entra en una nova fase, no?, aquest procés de recuperació de Dimitri Fulquier i a poc pues, si tot va com està previst, va a guanyar presència en aquest treball del grup des del dia d'avui. Avui ha fet una part de la sessió per anar introduint-se progressivament en aquest treball i per això destaquem, no?, que és un pas més dins d'aquest procés.
0: Recordem que Fulquier ha estat vora 6 mesos lesionat. Va ser operat, va passar pel quiròfan el passat mes de febrer per aquesta lesió que ell arrossegava, pues ja en aquests partits de Lliga tenia moltes molèsties en el genoll esquerre i se va decidir que passara pel quiròfan allà pel mes de febrer. I ja dic, després de vora 6 mesos, pues avui l'hem vist ja pues fer, com estava contant Pablo, una part d'aquest entrenament amb el grup. Les sensacions són bones, les que ha tingut Dimitri Fulquier en l'entrenament, però, com també estem dient, va entrar de manera progressiva en l'equip. O sigui, entrenarà, pues, avui ha fet una part de l'entrenament, anirà pues, veient quines sensacions té, com va assimilant aquestes càrregues de treball. Està en la fase final, podem dir, de la seva recuperació, però veure a Fulquier ens alegra molt.
1: Sí, la veritat que és una bona notícia, no? Sobretot després de pues, tot el temps que porta sense poder estar amb els companys, no sols en esta pretemporada, evidentment, sinó en el tram final de la passada campanya, i saber, no?, pues, que continua en aquesta evolució, que ja pot, encara que siga en fase inicial, pues, començar a treballar amb els companys. Jo crec que és bo per a ell també, des del punt de vista anímic, veure que està més a prop, no?, eixa tornada, i poder ajudar, que jo crec que és el que volen tots els futbolistes.
0: I després, en l'entrenament d'avui, Justin de Haas, que també va acabar en molèsties el partit davant l'Stock City, el neerlandès William Bisch també pues, entrenar-se amb normalitat, ja comentàrem en el dia d'ahir que havia estat així, la ciutat esportiva de Paterna, tractant-se que eren pues, unes molèsties lleus i que anava a poder estar Justin de Haas per al trofeu taronja. Dia que vi, que també recordem, ja contàrem des de l'estatge el passat divendres, que no havia completat l'últim entrenament a St. George Park i no va entrar en la convocatòria per al partit davant l'Stock, també entrenant-se amb normalitat.
1: Sí, ja són, pues, dins de les notes positives d'esta tornada al treball, pues, evidentment destaquen la de Fulquier, però també les de Mukhtaria Kevi i Justin de Haas, que ja s'han reincorporat, això sí, amb normalitat, amb aquesta càrrega de treball exigent d'aquestes altures de la pretemporada, i els hem vist, no?, pues, novament ja recuperar aquestes molèsties, participant i pues, agafant novament aquest ritme competitiu.
0: Tant de Haas com Diakabi estaran disponibles per al trofeu taronja, ja dic que no és el cas de Luis Rioja i tampoc de Fulquier, evidentment, que està pues, en la fase final de la seva recuperació, i veurem si pot arribar per a l'inici de la Lliga, encara que n'hi ganar a poc a poc amb el lateral de Guadalupe. Pepelu, que també pues, se va lesionar el partit davant el Castelló en un fort colp a la costella. Avui, en esta tornada dels entrenaments de l'equip, també s'ha entrenat amb normalitat. També és una bona notícia perquè Roger no va jugar per precaució el partit davant l'Stock City, però també pot estar disponible per al taronja.
1: Sí, al final recupera efectius Carlos Corberán de cara a aquest pròxim amistós, primerament per a treballar durant la setmana, però també pues, de cara a eixa posada de llarg en el camp de Mestalla este pròxim dissabte, així que més alternatives, no?, les que té el tècnic de Xeste per a poder conformar eixe equip i per a seguir provant, per a seguir treballant, que al final és l'important en estos moments.
0: I per acabar este repàs a l'infermeria del València en el dia d'avui, s'ha dit que, recordem, no va anar a la eixe estatge de St. George Park per eixa lesió que se va pues, produir pues, abans del viatge cap a terres angleses. Continua el seu procés de recuperació, continua pues, al marge del grup, pues, bueno, està fent un treball de recuperació amb els readaptadors i amb els fisios a la ciutat esportiva de Paterna, i tampoc s'ha dit que arribarà per al partit del trofeu taronja. Esperem que estiga per l'inici de la Lliga.
1: Sí, en este cas pues, el seu procés va per un camí, per un ritme diferent, encara no podrà estar per este cap de setmana per a jugar, però sí que l'esperem, no?, en el camp de Mestalla per a fer costat als companys i per a pues, tornar, no, al Coliseu de la Vinguda de Suècia, que és algo que també esperem un poc tots, no, en esta temporada especial, pues que ja tornarà a estar tots junts en el camp de Mestalla, i això ho podrem fer ja este dissabte.
0: Bueno, pues això en quant a l'entrenament en el dia d'avui, en eixa notícia, la lesió de Luis Rioja, que va acabar el partit amb l'Stoke City en problemes musculars, i ja diem, no estarà per al trofeu taronja, i sembla espera de conèixer l'abast de la seua lesió. L'equip que continuarà entrenant-se fins el dissabte, el dia del partit, demà doble sessió de treball, matí i vesprada, dijous tornarà així als entrenaments, i això va ser pues, el pla de treball fins, ja dic, aquest partit del pròxim dissabte davant el trofeu taronja, per a, ja dic, anar començant i preparant bé el que va ser l'inici, el debut en la Lliga, el pròxim 22 d'agost en Mestalla davant el Celta de Vigo, on hem comentat en la portada, Pablo, i anem un poc a parlar de tot això, perquè evidentment, pues, després de confirmar-se ahir que el València-Barça, jornada 4 de la Lliga, se jugarà diumenge 6 de setembre, 4 i quart de la vesprada, de la qual cosa no s'ha entrat massa bé pel calor, el València pues, tindrà que afrontar 4 partits de Lliga en poc més de 15 dies. Però anem per parts. Confirmar l'horari i la queixa també d'alguns aficionats.
1: Sí, perquè s'ha confirmat l'horari d'eixa jornada 4 de la Liga eSports, en la que els nostres s'enfrontaran al Futbol Club Barcelona, un partit sempre especial en el camp de Mestalla, diumenge 6 de setembre a les 4 i quart de la vesprada. Per què la queixa dels aficionats? Pues perquè l'estadística diu que la temperatura a eixes hores, en eixes alçades de setembre, pues pot estar al voltant o per damunt dels 30 graus. I implica que, a més, pues, per les hores del dia que són, gran part de l'estadi estarà al sol i no serà còmode per als aficionats pues, gaudir d'un partit, com diem, sempre especial. I pues, d'ahir el fruit de les queixes dels aficionats. Esperem que això tampoc afecte massa pel que fa als futbolistes, que sí que pues, és algo diferent, però entenc, no?, que la gent es queixi, perquè no és l'horari que podíem esperar, no?, també per este partit, tenint en compte pues, el que significa per a tots.
0: Recordem que el València, l'equip, els jugadors, l'entrenador, també se va queixar de aquests tres partits que tenia que afrontar el València en este inici de la Lliga. El dissabte 22 d'agost, davant del Celta de Vigo, després dimarts, dia 25, davant el Betis, el partit ajornat, i el dia 30, el partit de Riazor davant el Deportiu de la Coruña, que és curiós. El Betis, que demana l'ajornament del partit, juga divendres i el València juga dissabte. Té un dia més de descans. I clar, i ara, amb este partit, són 4. I el València, pues, poc més de 15 dies, té que afrontar 4 partits, 3 d'ells a l'estadi de Mestalla i un fora de casa a Riazor davant el Deportiu de la Coruña. En l'exigència que això té, i sobretot climatològicament, és el que estem dient. El mes d'agost, ja saben les temperatures així, que són pues, sofocants. I, clar, el cansanci que pot fer mella. I ja dic, va haver una queixa. I, de fet, el capità València, José Luis Gallà, quan estiguem en l'estatge de Olot, a les instal·lacions del Royal Albert Training Center, ja ho comentava.
2: Un poco sorprendidos estamos, ¿no? Que nos metan al final 3 partidos nada más empezar la liga. Es algo que creo que no se ha visto nunca. Al final, con el calor que está haciendo y todo, pues es algo que la verdad que es extraño. Y luego también, pero bueno, al final nosotros nos tenemos que intentar adaptarlo lo antes posible, pero es importante empezar bien. Los dos partidos en casa, sobre todo, los dos primeros, arrancar bien la temporada, eso va a ser muy, muy importante.
0: Això ho comentava Gallà. Ja dic que quan van conèixer que el València tenia que jugar 3 partits en una setmana, ara són 4 en poc més de 15 dies. Bueno, pues partits de molta exigència en un començament pues, que va ser pues, molt dur per al València. I jo crec que la queixa estava clara.
1: Sí, i a més perquè ho dia el capi José Gallà, que és important este inici de Lliga, perquè a més d'estos 4 partits que estem parlant, que van a ser en qüestió de 2 setmanes, 3 d'ells van a ser al camp de Mestalla, sabent del que significa això sempre per a l'equip i de la importància, no?, de treure els punts a casa. Per tant, pues va ser eixe estrès competitiu que va tindre l'equip per a iniciar la temporada en estos 4 partits. Recordem el de la jornada 1 és el que va ser el segon en disputar-se, perquè amb aquest ajornament el València arrencarà la Lliga en Mestalla contra el Celta el 22 d'agost a les 7:30 de la vesprada, per a després jugar dimarts contra el Betis, els dos seguits a casa, el que diem de tractar de començar amb bon peu però amb pocs dies de recuperació, per a viatjar a l'altra punta d'Espanya, a jugar contra el Depor i després aquest partit contra el Barça, perquè diem, hi ha molta exigència i evidentment pues els nostres, ja pensant en això, el que volen és treure els màxims possibles en aquest inici de Lliga per a agafar la inèrcia, però pues en compte, tenint en compte tots aquests entrebans que dona el calendari.
0: Bueno, pues n'hi ha que preparar-se bé i això és el que està fent l'equip en aquests dies i ja dic avui en la tornada al treball. Ja estem pues, en el tram final de la pretemporada del València, el dissabte i se trofeu taronja davant el Newcastle i encara quedarà un últim partit més de la pretemporada perquè el míster volia, pues, després de conèixer que s'havia ajornat aquest partit contra el Betis i en jugar el pròxim 22 d'agost, la pròxima setmana, disputar encara més un altre partit, com aixina pues, va ser, per a mantindre el nivell pues, competitiu i que l'equip pues, arribi en les millors condicions possibles a aquest debut de la Lliga. Contat això, Pablo, bueno, anirem contant també com estem en la setmana del trofeu Taronja, el trofeu per excel·lència del València i el partit també jo crec que més important d'esta pretemporada pel rival, pues ja més dur, més exigent. El València fins ara pues, ve d'enfrontar-se a dos equips de la Championship, de la segona divisió anglesa, com ha sigut el Derby County i el Stoke City, abans l'Eldense, que acabava de pujar a segona divisió, i el Castelló, un equip pues, de segona, que també va estar a punt de pujar a primera, sense comptar el partit davant el Petro de Luanda, que va ser un partit pues, d'entrenament. Este és el partit, tenint en compte la seriositat del rival, pues, més exigent i més dur.
1: Sí, ja ho comentàvem ahir, no? Pues un poc fent balanç del que ha sigut la pretemporada fins ara, que anava creixent a poc la dificultat i intensitat dels rivals, i el que ens toca ara per este trofeu taronja, com no podia ser d'altra manera, pues és un rival d'entitat com és el Newcastle United. Això sí, ara comentarem que no pleguen el seu millor moment, però no per això va ser un rival fàcil, a més tenint en compte el potencial que cada vegada més hi ha en la Premier League, en qualsevol dels equips, amb aquesta entrada de grans inversors, cada vegada són més grans projectes, els traspassos. Ara comentarem, l'últim que han fet ha sigut de UPA per a lo que és la Lliga Espanyola.
0: És cert que el Newcastle ha perdut jugadors importants, sí, sí. Gordon, que s'ha anat al Barça, han perdut a Tonali, se parla també que Bruno Guimaraes està en la rampa d'eixida, però així ni tot té jugadors importants l'equip anglès.
1: Sí, a més, per exemple, perquè hi ha els últims moviments, pues, la incorporació del porter fins ara del Braga, de Lucas Hornicek, amb més de 30 milions d'euros per aquesta incorporació del porter. Es parla, no? Comentaves de la possible eixida de Bruno Guimaraes, però comences a veure els possibles substituts i les xifres que s'estan parlant i explica bé, no?, el potencial, pues, evidentment, d'un equip que, tot i els canvis en l'estabilitat que està tenint, pues, té darrere pues, un fons, com és el saudí, que fa que pues, puga comptar amb uns jugadors d'un nivell estratosfèric.
0: Per cert, que el València és la segona volta que se va enfrontar al Newcastle, también pretemporada. La última va a ser Famous Sanch y va a ser en St. James Park.
1: Sí, va a ser en este caso también el Newcastle como local. En 2008 va a perder per 2-1 amb gol de Joaquín Sánchez per als nostres. Esperem pues, que es puga completar la revenja en este trofeu taronja i que una vegada més, pues, com diem, el trofeu per excel·lència de la pretemporada valencianista es quede a casa en este any tan especial per al Camp de Mestalla.
0: Bueno, pues anirem contant, ja dic, l'actualitat del nostre València, preparant aquest partit del trofeu taronja i del rival, del Newcastle a les 9 de la nit. Pues bueno, també pues, contarem també en els pròxims dies el que va ser també aquest trofeu taronja, com sol ser habitual, el partit de presentació, quan van començar els actes. Bueno, ja vos anirem detallant i, això sí, Pablo, continuen haguent les entrades a la venda per al trofeu taronja, que no entra en l'abonament, que no entra en el passe. Només és de la grada d'animació tenen el trofeu taronja pues, inclòs. La resta, pues, bueno, encara n'hi ha entrades a la venda.
1: Sí, estan les entrades encara disponibles, encara que, mira, acaba d'entrar ara al web mateix, hi ha alguns sectors que ja no tenen eixa disponibilitat, perquè pues els aficionats ja estan adquirint amb bon ritme eixes localitats. Recordem que hi ha un preu especial, un preu reduït per als socis VCF, tant aquells que són abonats com els que no, perquè este partit, com diem, no entra en l'abonament, a excepció de la grada d'animació, com ja hem explicat dies enrere, i després un preu pues, diferent per a aquells que no són socis VCF, però la veritat que, com sempre, no preus molt econòmics per populars i sempre a mi m'agrada dir, i ho he comentat també estos dies en la ràdio, una bona oportunitat per estrenar-se en Mestalla i per a viure-ho amb la família.
0: Bueno, pues el trofeu taronja el dissabte a les 9 de la nit. Per cert, ja que estem parlant d'aquest trofeu taronja, ho hem comentat en la apertura d'aquest informatiu, en la portada: dijous, jornada solidària a Mestalla, donació de sang, que si aneu també podeu tindre dos entrades per a aquest trofeu taronja, Pablo.
1: Sí, és altra de les opcions, no?, que hi ha, que és ser solidari, a acudir a aquesta donació de sang del pròxim dijous a la llotja VIP del Camp de Mestalla i pues, una vegada demostrada la solidaritat en aquesta donació de sang, pues, rebre la recompensa, no?, d'aixes dos entrades per al trofeu taronja. És un al·licient extra, una motivació per a pues, aquells que siguen donants o que vulguin ser-ho i que aporten el seu gran adn en algo tan important, no?, com és el centre de transfusions.
0: Des de les 8 i mitja del matí fins a la 1 i mitja se passeu per Mestalla. La donació de sang serà al palco VIP, en una, bueno, com cada any, la Fundació del València i el Centre de Transfusió de Sang de la Comunitat Valenciana pues, organitzen esta jornada per a donar sang que necessiten. Els bancs de sang de la província de València, pues, ara també l'estiu, pues, molta sang, i a més de ser solidaris, pues, també podrem anar al trofeu taronja.
1: Sí, per a aquells que no ho hagin fet mai i que no sapien els condicionals, pues, bueno, simplement és imprescindible per a poder participar en esta i en qualsevol donació de sang de les que es fan al llarg i ample de la nostra comunitat, tindre més de 18 anys, pesar més de 50 quilos i no acudir en dejú. No és una analítica, eh? Per a aquells que ho pensen.
0: Continuem en este informatiu del València d'este dimarts 4 d'agost, contant-vos més coses de l'actualitat valencianista. Ara parlarem també dels nous propis que estan deixant-nos esta pretemporada del València, que també poden ser importants la pròxima.
3: Hola, soc José Luis Gallà i espero que no falteu en la cita tots els partits en VCF Ràdio.
4: Este dissabte, el santuari del valencianisme tornarà a bategar ben fort. A les 9 de la nit, 54 edició del Trofeu Taronja. A Mestalla, València-Newcastle. Una important pedra de toc davant un equip potent de la Premier. Un partit per a preparar una temporada plena d'il·lusió on volem acomiadar-nos de Mestalla com es mereix. Des de les 8 de la vesprada et contem també els prolegòmens d'un trofeu taronja per al record. Connecta't a VCF Media Radio, l'app, el web o el canal de Twitch per a viure una velada plena de sentiment i valencianisme. Amb les veus de Josep Rovira, Víctor Barea i tot el nostre equip de comentaristes de luxe, este dissabte, 54 edició del Trofeu Taronja, a Mestalla, Valencia, Newcastle. Escolta VCF Media Radio desde qualsevol part del món per la app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer. Forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única. La de dos iconos que comparten su ADN. Siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo. Sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean. Dando lo mejor de nosotros. Unidos. Tots a una veu. Porque somos una tierra de valientes. De esfuerzo. De sentimiento. De orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM. Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno. Porque aquí se vive la tierra de valentía. Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. ¿Quieres ganar un abono doble en tribuna del Valencia Club de Fútbol y vivir la emoción de Mestalla? Con Divina Seguros puedes conseguirlo. Contrata antes del 10 de agosto un plan de ahorro y entrarás en el sorteo de este premio único. Porque si hay algo que en Divina Seguros queremos es que nuestros valencianistas confíen en la protección de lo más importante, su bienestar y su pasión por su equipo. Entra en divinaseguros.com e infórmate. Conéctate al sentiment. Conéctate a VCF Media Radio.
5: Bueno, yo creo que he tenido mis mejores años como delantero. Me siento cómodo jugar ahí también y bueno, yo puedo jugar donde me piden jugar. Yo sé también que puedo jugar muy bien como extremo. Pero bueno, yo creo que siento cómodo jugar como delantero también porque hay un poco más espacio, puedo correr un poquito más también y con mi velocidad para mí siento cómodo ahí también. Pero bueno, al final puedo jugar donde me piden jugar y estoy cómodo como extremo también.
0: És Arnau Danjuma, un dels nos propis que està deixant-nos esta pretemporada del València i sobretot ixe estatge per terres angleses i els dos partits que va disputar el València davant l'Stock City, on va marcar Danjuma, i davant el Derby County, aquell partit d'entrenament que també pues, Danjuma va ser protagonista. Va marcar dos gols, tres gols en dos partits jugant de nou, de davanter de referència. I escoltàvem a Danjuma dient que ell pues, està a gust jugant de nou, però també pues, jugant en banda, no? Pues, per l'esquerra o en el fiquen. Però bueno, lo important és que Danjuma Fasa Gols, Pablo.
1: Sí, y que estiga enchufado como está, y como ha demostrado, ¿no?, en este stage a Terres Angleses, que recupere, ¿no?, yo que en el inicio de la temporada pasada, pues, le va a donar mol al equipo, cuando está en racha, cuando está, pues, en esa buena dinámica, esperem, ¿no?, que puga tornar a enllaçar, pues, aprofitant d'esta inèrcia de la pretemporada, un bon inici de lliga i que bé siga en banda o bé siga en punta on el necessite Carlos Corberán, pues, puga portar al màxim. Ell ha dit que es troba còmode en punta perquè, pues, té més espais i que per moments, pues, li agrada aquesta zona, però que, evidentment, pues, també pot jugar en la banda, on ja sabem també que pot ser desequilibrant.
0: I el més important, i ho va comentar també en aquestes declaracions després del partit davant l'Stoke City, ell vol tornar a ser un jugador important per a l'equip, és conscient que la temporada passada, pues, no va estar al seu millor nivell, però ha començat la pretemporada amb bones sensacions, marcant gols, i que continuï a ratxa.
1: Sí, perquè, pues, el que volem, no?, és que estiga cada vegada millor. També, pues, recordem que durant la pretemporada va tindre unes molèsties i ara que ja està, pues, en esta dinàmica competitiva, plegue al principi de lliga i que, pues, en eixa intens inici que anem a tindre, pues perquè no puga ser protagonista i puga donar-nos moltes alegries.
0: Jugant de nou, de davanter de referència, o jugant per banda. És cert que en estos partits està lesionat, recordem, Sadik, que se va quedar en València i ha jugat de nou. També, pues, Hugo Duro han alternat ixa posició. Però, bueno, també de cara a l'inici de la Lliga, és altra opció, que també, pues, contempla el míster, ficar a Dan Juma de davanter.
1: Sí, perquè ahir ja ho parlàvem, no? De fet, ho vam veure en el partit contra l'Stoke, i 11 prou titular que podíem pensar que ja va perfilant Carlos Corberán, i vam veure aquesta connexió també amb Javi Guerra, no?, que és un dels futbolistes importants de l'equip, com s'entenen bé, com és, els dos, pues, saben trobar-se, i això també és important, no?, aquestes sinergies que van donant-se en el terreny de joc.
0: Sí, perquè l'altre dia, en el partit davant l'Stoke City, va jugar de davanter Dan Juma, en les bandes per l'esquerra va estar Sato, per la dreta va estar, pues, Luis Rioja, en la mitja punta, pues, Javi Guerra. Pues podria ser, ja dic que, pues, un 11 o un front d'atac de cara l'inici de la Lliga. Anem a estar pendents també de Luis Rioja, de l'abast de la lesió, però, bueno, estaria Sato, si no el mateix Dan Juma, per a jugar en banda, tindries a Hugo Duro, i també s'espera que arribi Sadik per l'inici de la Lliga.
1: Sí, perquè parlem també de futbolistes, ja que has mencionat més noms propis, com Rinosuke Sato, que té la capacitat de partir des de la banda per anar cap al mig, la mobilitat de Dan Juma, que pot partir des de la punta d'atac i caure a la banda, pues, eixes aparicions també de Javi Guerra, un perfil més clàssic també de Rioja, però si juga cama canviada, que ho està fent, pues, pot anar cap a dins, i també és important, no?, eixa mobilitat, eixa capacitat, eixes alternatives d'anar canviant de posició, que sempre va facilitar trobar els espais en la defensa rival.
0: Per cert, has parlat de Javi Guerra, Pablo, un Javi Guerra que també en esta pretemporada està sent protagonista. Va fer la jugada d'ixe gol que va marcar Dan Juma, però en ixa jugada Made in Javi Guerra, com la que van veure algunes d'elles en la segona volta de la Lliga, un Javi Guerra, pues, en ixa posició de mitja punta, de segon davanter, de 10, com vulgueu dir-li, alliberat, però en arribada a l'àrea rival, i ahí, pues, també és una posició que ha consolidat i que també, pues, el míster, pues, bueno, després de veure d'aquest bon rendiment, ha estat també treballant-la en esta pretemporada.
1: Sí, sobretot per el que comentes, per eixa paraula, no?, d'alliberat. Al final, ell partís des del mig del camp per davant d'eixe doble pivot, però, pues, amb molta mobilitat, amb molta capacitat. Tal volta no és eixe mitja punta clàssic, no?, que podíem pensar-ho, en altres moments l'hem vist, o eixa persona que està, o sigui, jugador que està per darrere del punta, sinó que amb molta mobilitat pues, té la llibertat, no ha d'aparèixer inclús, ho hem vist, recorregant molts metres per darrere de vegades del doble pivot, apareguent en l'eixida de pilota, ajudant i estan sempre, no?, tractant d'estar pues, en aquests espais que ell sap ocupar per a superar línies i per a donar-li a l'equip pues, joc i opcions i eixes passades de gol con l'altre dia.
0: Dan Juma, Javi Guerra, protagonistes en esta pretemporada, que portem de pretemporada del València i que també podrem veure el dissabte en eixe trofeu taronja on el València s'enfrontarà al Newcastle. Com podrem veure també pues, els nous fitxatges del València que ja hem vist pues, en eixos, en estos partits de pretemporada. Sato, les bones sensacions que ens ha deixat el jugador japonès, Justin de Haas, el central irlandès, o el migcampista de Mali, Ali Dien. També van ser els al·licients de cara a aquest trofeu taronja, i a veure-los en Mestalla, en casa, els hem vist així, en l'Antonio Puchada, en el partit que va jugar el València davant l'Eldense, davant el Castelló, l'altre dia davant l'Stoke City, però ara ja en Mestalla, en casa, i davant l'afició, altre els al·licients, veure els nous fitxatges, que estan deixant bones sensacions, Pablo.
1: Sí, perquè al final, així en el Puchades, pues, evidentment l'aforament és reduït, és el que és, i no va ser tanta gent els que el va poder veure in situ. Ara sí, al camp de Mestalla, pues, la cosa canvia. A més, per l'entitat del rival, no podem veure pues, un poc més en acció, algo més real, més pròxim al que seran aquests primers partits de Lliga, com es desenvolupen estos futbolistes que estan cridats, no?, a anar guanyant en importància en l'equip, amb Sato, amb ixe atreviment, amb ixa capacitat, no?, de desbordar, d'aparèixer, d'aportar en atac i ixe treball defensiu, amb pues, tot ixe recorregut, ixe múscul, ixa potència de Dieng i la solvència defensiva que està mostrant Justin De Haas, acompanyant pues, a César Tàrrega en aquestes últimes aparicions, però amb el company que siga està fent bona pretemporada, donant bones sensacions, com la resta dels nouvinguts.
0: Bueno, pues, tot això és el que ens espera el pròxim dissabte, en ixe trofeu taronja, el partit de presentació del València a Mestalla, davant la seva afició, en ixe València a Newcastle. Estem repassant el que ha sigut l'estatge del València per terres angleses, i aixòs partits davant el Derby County i l'Stoke City, i, bueno, eixe partit davant l'Stoke City, pues, en l'estadi pues, vam conèixer pues, aficionats del València, concretament una família anglesa i un aficionat alemany que van estar allí en el B365 Stadium de la ciutat d'Stoke-on-Trent i bueno, es van conèixer i sobretot es van explicar pues, els seus vincles valencianistes, perquè és una família anglesa i un aficionat alemany.
6: Estuve en un partido contra el Atalanta, también un amistoso de pretemporada. Desde entonces he sido un gran aficionado. Estoy aquí porque es un amistoso y queda relativamente cerca. Son 2 horas y media en avión, así que estoy aquí. Obviamente tenemos muchas ganas. Acabamos de volver de pasar una semana en el Valencia Club de Fútbol Summer Camp y los chicos tuvieron el placer de conocer a algunos de los jugadores. Estamos muy emocionados de verlos aquí en Inglaterra.
0: Les històries de fans valencianistes, esta família anglesa i esta aficionat alemany, que també es va deixar l'estadi de Sant Josep i el partit davant l'Stoke City, Pablo.
1: A més, amb participació en el campus del xaval de la família anglesa, ho han dit, que venien d'estar en el campus, i això ja és pues fer un pas més, no?, en ixa vinculació, en ixa estima pel València.
0: Per cert, Pablo, parlant d'aficionats, Umar Sadiq, la setmana passada va sorprendre a un xiquet precisament del campus que tenia espectre autista.
1: Sí, en este cas a Cristian, un xiquet d'un dels participants en el campus que té TEA i que pues, va rebre, jo crec, una sorpresa d'un Umar Sadiq que la veritat pues, es va a portar de meravella y que va a saber, ¿no? Pues donar-li esta sorpresa i fer molt feliç en este cas a Cristian, un dels participants en el campus.
7: Hola, soy Cristian, soy de Paiporta. Me gustaría conocer a Omar Sadiq.
8: ¿Y el que tienes atrás cómo se llama?
7: ¿Qué?
8: Gírate un momento.
9: No, gírate, gírate.
7: ¡Sadiq! He venido al campus del Valencia a aprender, a jugar, a hacer amigos. Espero que te esfuerces mucho. Y yo te recomiendo este baile para cuando metas un gol. Este.
8: ¿Quieres que lo hago en liga o mejor en liga, no?
7: Sí, en liga.
8: Seguro que voy a hacer, ¿ok?
7: Gracias.
8: ¿Y cómo hacemos?
0: Cristian Tornero, que bueno, estava feliç, encantat, després de la sorpresa que li va donar Omar Sadiq i el repte que li va llançar Pablo de fer ixa... És a dir, quan marqui un gol, aquesta celebració tan especial, eh?
1: Sí, però ja en un poc, si era en pretemporada o en lliga, li va dir que no, que siga en partit de lliga. A més, pues, evidentment, hem d'esperar a que recuperi el bo d'Omar Sadiq i tant de bo, no, pues, puga fer pront aquesta celebració i completar aquest repte que li ha llançat Cristian després de conèixer-lo gràcies al campus del València.
0: Pues esperem que se recupere pront Sadiq, que torne i quan marqui un gol, pues ja sap, el repte que li ha llançat Cristian Tornero en esa celebración especial dice bye. Pablo, anem a donar también información de servicio público. En contacto que encara queden a la venda las entradas del trofeo Taronja, el recordatori per anar el dijous a donar sang al estadio de Mestalla, y también els abonaments de la próxima temporada tan especials, és la deu en Mestalla, i bueno, pues els abonats del València volen tindre ixe record per a tota la vida i estan ansiosos per rebre el passe. Tranquil, que el passe ja està de camí, en els pròxims dies el tindran als seus domicilis.
1: Sí, de fet està plegant ja, alguns dels nostres aficionats ja el tenen. Jo he de dir que l'he pogut veure físicament en ixe disseny tan especial, la veritat que està molt xulo. És evidentment, pues, un abonament especial, com no podia ser d'altra manera, i és un abonament que pronte, si encara no ha plegat, pronte el tindran els nostres aficionats a casa. S'ha començat ja, pues, amb tot ixe sistema d'enviament, i depenent de la zona de cada abonat, pues, tarda més o menys en aplegar, però tot el procés de distribució està en marxa i aplegarà els pròxims dies. Per aquells que no vulguin esperar-se o que, pues, no vagin a estar en casa, els aplega un domicili, estan de vacances i volen estar volen tindre-lo ja en el mòbil, que sàpien que en el portal del soci poden descarregar-lo per a tindre el passe.
0: A mi m'ha arribat en el dia d'ahir. Me va arribar el passe, així està, el passe per a la pròxima temporada, pues així el tenim. Bueno, me va arribar ahir, pues en els pròxims dies, el que encara no el tinga, tranquils, que vos arribarà. I si no vos ha arribat...
1: Formato bueno, electrònic.
0: El format digital, que el passe vos arribarà segur i el tindreu. I si no, pues per a l'inici de la lliga, cas que no sé, vos hagi arribat, teniu...
1: O que esteu de vacances i teniu el passe assignat en casa.
0: Però també pot tindre-ho en el mòbil, el format digital.
1: En el portal del soci es fa per a poder descarregar-lo i que, pues, el tingui, no? En ixe format passbook en el dispositiu mòbil.
0: Bueno, pues continuem així en l'informatiu del València. Contamos més coses de l'actualitat. Ara l'acadèmia, el Mestalla, el juvenil, que el tenim de torneig, el València femení. Tot així era l'informatiu.
10: Hola, soy Hugo Duro, escucha todos los partidos en la radio oficial del club.
11: Este dissabte, el santuari del valencianisme tornarà a bategar ben fart. A les 9 de la nit, 54 edició del Trofeu Taronja. A Mestalla, València, Newcastle. Una important pedra de toc davant un equip potent de la Premier. Un partit per a preparar una temporada plena d'il·lusió on volem acomiadar-nos de Mestalla com es mereix. Des de les 8 de la vesprada et contem també els prolegòmens d'un trofeu taronja per al record. Connecta't a VCF Media Radio, l'app, el web o el canal de Twitch per a viure una velada plena de sentiment i valencianisme. Amb les veus de Josep Rovira, Víctor Barea i tot el nostre equip de comentaristes de luxe, este dissabte, 54 edició del Trofeu Taronja, a Mestalla, València, Newcastle.
12: Arranca el partido. Fritos pasa a Pérez. Se va Pérez. Se desmarca Fritos. Consigue enviar la pelota al tacón de Pérez. Aparece de nuevo Fritos. Prepara el centro. No hay fuera de juego. Chuta Pérez. ¡Gol! ¡De Fritos Pérez!
11: Las patatas del deporte valenciano. Valencianista ahorra repostando con la tarjeta Bonus BP del Valencia Club de Fútbol. Si eres socio o aficionado del Valencia Club de Fútbol, puedes beneficiarte de un descuento directo al repostar carburantes BP Ultimate. Si aún no dispones de la tarjeta, puedes solicitarla totalmente gratuita en las tiendas de Mestalla y Colón. ¿A qué esperas? Aprovechate del ahorro. ¿Quieres cuidar de tu salud de forma natural? En Herbolario Navarro velamos por la salud natural del Valencia Club de Fútbol. Y también queremos cuidar de ti. Disfruta de nuestra alimentación ecológica. Productos sin gluten, cosmética natural y fruta y verdura de proximidad. Descubre nuestros complementos alimenticios, infusiones y vitaminas para alcanzar tu mejor versión. Visítanos en nuestras tiendas físicas o encuéntranos en herbolarionavarro.es. Herbolario Navarro, cuidando tu salud natural para que sigas disfrutando del fútbol muchos años más. ¡Amunt! Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del

0: VCF Radio, la Academia.
1: Anem com cada dia també l'actualitat de l'Acadèmia. Tenim el nostre juvenil, com ja vos contarem ahir, de torneig a La Palma, prestigiós torneig Cantepro, que va guanyar la passada temporada. I com va ser el nostre debut, Vicent? Conta-nos.
2: Pues el València d'Euge Rivera, el juvenil que viatja a La Palma per a intentar defendre aquest títol del torneig Bonita Cantepro Sub de Neu. Però bueno, ahir van començar 1-1 front a Las Palmas, equip local, en aquesta dificultat que sempre té enfrontar-se a un equip que juga pràcticament en casa, encara que no siga la seva illa. 1-1, el conjunt d'Euge, van començar pues, en un gol de Vílchez, en la primera part, d'evitar que van fer un molt bon primer temps, en una molt bona jugada de Rubén Torres, que per banda esquerra, en una segona jugada, rematava Víctor Vílchez, en ese 10 a l'esquena, i finalment, en les últimes jugades del partit, pues Las Palmas que s'avançava, ficava l'establés el 1-1 en una jugada a balo parat.
1: Demà el segon partit, no?
2: Demà el següent partit, front al Sevilla, un Sevilla que va guanyar 7-1 el primer partit, però demà veurem es d'Euge.
1: N'hi ha que dir que el juvenil d'Iseo d'Honor, estos tornejos, este Cantepro en Canàries i la setmana passada el Cotif, són tornejos, evidentment, que estan servint de pretemporada per a l'equip d'Euge Rivera, pues que també estan pues, competint. Algo més de...
2: Sí, no, és el conjunt d'Euge Rivera que intentarà revalidar per tercera vegada consecutiva el títol de divisió d'honor i recordar que demà a les 8 hora insular, 7 hora peninsular, 7 així, juguen front al Sevilla, el podreu veure en el stream de YouTube.
1: Del Mestalla, que continua també pues, preparant el seu pròxim partit de la pretemporada, que serà este cap de setmana a Terres Murcianes, després d'haver disputat ja dos partits. Dos victòries,
2: de moment tot com s'esperava, tot quadrat de moment, i el tercer partit front al Cieza, allí el dissabte a les 8 de la vesprada, un rival que recordem és de Lliga, de segona federació, i se canvi que ja vam dir que els equips de Catalunya s'aniren fora i els equips de Múrcia pues, estan dins front al Cieza a les 8 i la següent setmana tenim doble cita en el València-Mestalla, doble cita en el Antonio Puigades, front al Terol primer i després front al Nàstic de Tarragona.
1: N'hi ha que arribar bé l'equip d'Òscar Sánchez per a aquest inici que té de Lliga.
2: Sí, a banda, ja veiem que pues, bueno, hi ha molts jugadors del València-Mestalla en dinàmica de Corberan, de primer equip, que també això pues, li ajuda per agafar ritme i a plegar ben rodats a segona federació. Recordem, el 6 de setembre, front al Mallorca B, pues comença la competició lliguera per als d'Òscar Sánchez i hasta ahí pues encara tenen marxa de partits.
1: No te'n vagis, Vicent, que encara tens que contar-nos coses.

0: dos jugadores del València que estan en les seues seleccions i a més estan sent protagonistes. Ahir va jugar Yasmin Emrabet en el partit de la jornada 3 del grup A de la fase de grups amb la selecció del Marroc, va ser titular, va empatar en este cas la selecció del Marroc, ha acabat primera del seu grup, i esta nit anem a estar pendents de Rebeca Elo, que juga amb la selecció de Costa de Marfil i que està pues, lluitant per eixa classificació de la següent ronda.
1: El València femení preparant ixe partit que tenen el pròxim davant el Birmingham a les instal·lacions d'Oliva Nova i també pendents de les seues jugadores internacionals. Com diem, Vicent Burguet, el filial del València femení, que ha renovat a 15 jugadores.
2: Sí, saben contar, pues contem hasta 15, perquè el filial del València femení, que encara la temporada del Ascens, a segona federació, l'equip de Víctor García, que ja afronta esa pretemporada, en 15 jugadores, molt bé, Robi, perquè, bueno, Júlia Catalán, Marina Morant, Noa Marchena, Elena Sánchez, Miriam Pablo, Gemma Pastor, Laia Lepuz, Cristina Tormo, Rebeca Andrés, Candela López, Blanca López, Sofía Sancho, Zara Bains, Saray López y Blanca Garrido. Son estos els noms del València femení B, a veure si podem veure algunes de les nostres jugadores en el primer equip.
1: Objectiu, també evidentment, dice filial del València femení, pues revalidar el títol de la passada temporada.
2: Si algo va bé, per a què tocar-ho, no? Perquè en Issa Sens i Issa bona temporada.
1: Pablo.
0: Sí, recordem que hi ha moltes de les futbolistes del femení del València en dinàmica de treball amb el primer equip femení en esta pretemporada i a poc, pues també ajudant a les de Miquel Crespo.
1: Bueno, pues, això ha sigut tot en este informatiu del València d'este dimarts 4 d'agost. Tornarem, pues, demà, així a la mateixa hora, per a contar-vos, pues, l'última hora del València, que ja diem avui ha tornat als entrenaments, amb aquesta notícia que vos hem contat, la lesió de Luis Rioja, que es perdrà el trofeu taronja a l'espera de conèixer l'abast de la lesió, i bueno, també que Dimitri Fulquier, és la bona notícia de l'entrenament d'avui, pues ja ha fet una part d'aquest entrenament. Demà continuarem contant-vos més coses així en l'informatiu del València.
3: Torna a escoltar este contingut a iVoox i Apple Podcast. Han escuchado una reemisión del informativo.
4: Hola, soy Jacobi. Sigue todos nuestros partidos en VCF Radio.
3: Van a escuchar una reemisión del programa ¿Cuánto sabes del Valencia?

0: Moments històrics del València.
1: I Espanyeta no sol és volgut per els jugadors que estàvem així, sinó, jo me'n recordo que en el Mundial d'Espanya tant els jugadors de la Real Societat, del Bilbao, del Madrid o tal, li cridaren com si fos de la família d'ells. O sea, que eren una persona entranyable, no? I ell dia, he sobrevivido a 40 entrenadores, perquè si quieres de veres que els jugadors normalment van passant, però ell sempre està ahí. I entonces per això jo crec que ha sigut tan volgut per el caràcter que tenia i perquè passaven els anys i els anys i ell estava ahí. És que tu has dit 50 anys, no?
2: 55.
1: És que és una vida, eh? És que són molts anys.
3: Una de les faenes menys reconeguda en el futbol és la d'utillero. I Espanyeta ha fet que els utilleros siguin
2: reconeguts,
3: però d'una manera increïble, gràcies a ell. Uh-huh. Ell anava a qualsevol camp d'Espanya i d'Europa i és que el coneixia tot el món. Tenim una anècdota que era un xiste que contava ell, que deia que anàrem, mos tocava una vegada una eliminatòria en Roma contra la Roma, crec que era.
4: La Roma, sí.
3: I anàrem a veure, pues coincidir en la visita d'Ixa que fem al pati de on és el Papa al balcó.
2: Vaticano.
3: Al Vaticano. I és el Papa en un altre al balcó i estem ahí i uno diu: ¿quién es ese que sale al lado de Espanyeta? Y yo contaba ahí y se morían de risa. Era molt volgut i conegut en totes bandes, en tots els vestuaris de li obrien les portes, però per lo que hi volguera.
4: Ah, él, a ver, de las anécdotas esas, es decir, pero más tal cual, bajabas del autobús y había gente, valencianos incluso, de estos que iban a los desplazamientos, que te seguían y se iban a Pamplona, de repente, a ver el partido. Y bajabas tú del autobús y bueno, te aplaudían, pero bajaba Espanyeta y...

0: era una ovación impresionante, es decir, era eso. Una persona, fíjate que si de Sol hemos hablado maravillas, porque se lo era tal cual. Si de Spañeta, yo creo que es inigualable.
1: VCF Radio, Amun Valencia.
2: El Valencia Club de Fútbol es l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut. Que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentia.
3: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'ha enxafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en aquest estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna. I que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el camp de Mestalla.
4: Hola, soy Pepe Lu. Vive con la emoción de VCF Media Radio todos nuestros partidos.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: I així estem un dia més en l'informatiu del València, l'informatiu d'UVCF Media Ràdio d'este dimarts 4 d'agost, on el València ha tornat avui, este matí, als entrenaments, així a la ciutat esportiva de Paterna, per a començar a preparar ja ixe partit, el trofeu taronja, d'este dissabte 9 de la nit a l'estadi de Mestalla, en ixe partidàs entre el València i el Newcastle. El València, que després de ixe estatge de pretemporada per terres angleses a Sant George Park, avui ha tornat pues, al tall per a preparar ixe partit, que és el, podríem dir, el més important de la pretemporada. És el trofeu taronja, el partit de presentació davant l'afició valencianista i el rival més dur, més exigent que va tindre el València en esta pretemporada. És el Newcastle, un equip de la Premier, un equip pues, amb grans jugadors, encara que en les últimes setmanes han perdut jugadors també importants, però així i tot és un gran equip i serà un bon test per al València de cara a lo que serà el debut, l'inici de la Lliga el pròxim 22 d'agost a Mestalla davant el Celta de Vigo. Bueno, pues ara vos contarem pues, com ha sigut la tornada als entrenaments del València. N'hi ha novetats que ara pues, comentarem i parlant de l'inici de la Lliga, ahir se va confirmar, la Lliga va confirmar l'horari del València-Barça. Quarta jornada de la Lliga, se jugarà diumenge 6 de setembre a les 4 i quart de la vesprada. Un dia i una hora que així a València pues, encara pot fer pues molta calor. Mira la que estem patint. Pues en estes últimes setmanes, en ixa onada de calor, pues anem a vore. Ixes 6 de setembre a les 4 i quart de la esprada. De fet, hi han hagut alguns aficionats que ens han que s'han queixat. Vorem un inici de la Lliga que ja ho contarem en el seu dia. Va ser molt dur i exigent per al València per aquest ajornament del partit contra el Betis. Ara també, coneguent l'horari del Barça, doncs van a ser quatre partits

0: els que va jugar el València en poc més de 15 dies, perquè començarem en eixe partit, dissabte 22 d'agost, davant el Celta de Vigo. El dimarts següent, el partit ajornat davant el Betis. El diumenge següent, 30 d'agost, a Riazor, davant el Deportivo de la Coruña. Ixe València-Barça, a Mestalla, diumenge 6 de setembre. Ja dic, un inici de lliga dur i exigent, on l'equip, l'entrenador i els jugadors pues, també se van queixar, no? Perquè, evidentment, el València, pues, en una setmana, té que afrontar tres partits que van a ser pues, importants, ja diem, per aquest ajornament de la lliga. Bueno, pues ara ho comentem tot, com cada dia, si l'informatiu del València, on avui també continuarem fent balanç a lo que ha sigut ixe segon estatge de la pretemporada del València per terres angleses, els noms propis que ens ha deixat el que fins ara està sent la pretemporada del València, en un Danjuma, protagonista, pues, golejador de l'equip en aquests tres gols que va marcar en dos partits, jugant de nou, de davanter de referència, en un Javi Guerra que també està tenint un protagonisme especial. L'altre dia va ser l'autor d'aquesta gran jugada que va donar-li el gol precisament a Danjuma. Un Javi Guerra que està jugant en aquesta posició de 10, de mitja punta, alliberat, com ja van veure la temporada passada, en la segona volta, on també pues, va rendir. I també pues, parlarem de les bones sensacions que estan deixant-nos els fitxatges del València, del neerlandès Justin de Haas, del japonès Sato i de Aliu Dien, a l'espera de que vinguin pues, més fitxatges i més incorporacions que anirem comptant quan toque. Bueno, pues, ja dic, tot això, de tot això i moltes més coses. Per cert, recordar que este dijous, a l'estai de Mestalla, n'hi ha una jornada molt solidària, una jornada de donació de sang, que com cada any pues, organitza la Fundació del València i el Centre de Transfusió de Sang de la Comunitat Valenciana, perquè fa falta sang. Els bancs de sang així a València necessiten pues, plasma i bueno, jo crec que és una bona ocasió per a aquell que vulga donar sang el dijous des de les 8 i mitja del matí fins a la 1 i mitja del migdia podrà donar sang i a més pues, també tindrà dos entrades per a aquest trofeu taronja del pròxim dissabte. Bueno, pues ara vos ho contem tot, com cada dia, en este informatiu, on també pues, repassarem l'actualitat de l'acadèmia, del Mestalla, del juvenil, que està jugant ixe torneig a La Palma, on ahir va empatar. Vam a jugar a l'altre partit, el València femení, que continua preparant també la seua pretemporada. Bueno, de tot això i moltes més coses, ja diem des d'ara. I fins a les 2 del migdia, que com cada dia podeu veure este informatiu per la app, per la web i pel canal de YouTube del València. Allà on estigueu, des de qualsevol part del món, se connecteu a la app o a la web o al canal de YouTube i podeu veure en directe este informatiu. I si no, després també queda gravat i a qualsevol hora del dia el podeu veure en la app del València. I també podeu escoltar-nos en el cotxe, també a través de l'app i per les aplicacions de CarPlay i Android Auto. Ahí també ja dic que podeu escoltar pues, VCF Media Radio pues, des d'on estigueu i a aquestes hores i tota la nostra programació. Pues anem allà, que tenim moltes coses que contar. Don Pablo Orx, com estem?
1: Molt bé, la veritat, amb ganes, no?, de fer tot el repàs a l'actualitat del València i, com sempre, recordar també que jo tinc que estar pedalada sempre, iVoox i Apple Podcast, també, per a quan no poden escoltar-nos en directe, tenen tots els continguts ahir, tant d'este informatiu com ja quan arrenque la temporada, pues la resta de programes, inclús els partits, els directes, els gols, ho tenen tot ahir.
0: I més coses.
1: Que n'hi ha molts aficionats que jo sé que els agrada allò de descarregar-se algun gol i posar-se-lo de ton en el telèfon, pues que sàpiguen que ahir ho tenen tot.
0: Pues en l'e-box
1: i Apple Podcast.
0: I Apple Podcast, ahí està, pues tots els nostres continguts, que també vos anirem comentant més novetats de cara a la pròxima temporada. Comencem, Pablo. L'equip ha tornat avui als entrenaments, així a la ciutat esportiva de Paterna, després d'aixer estatge de per terres angleses, per a preparar aquest partit del Trofeu Taronja. Anem a contar pues, com es troben els jugadors. Willy Ruiz Rioja no s'ha entrenat.
1: Sí, entrem en la fase final, per dir-ho així, de la pretemporada. Novament a la ciutat esportiva de Paterna. Avui han arrencat aquests últims entrenaments abans de l'inici de Lliga, amb pues, la notícia, no? De, en este cas, de Luis Rioja, que no s'ha pogut entrar amb els companys per unes molèsties. Anem a estar pendents de com està el jugador andalús, que ja ho hem vist, no? Durant la pretemporada, que torna a ser un dels fixes per a Corberán.
0: Luis Rioja, que va acabar en molèsties el partit davant l'Stoke City i avui no, pues, no ha pogut entrenar-se i estem pues, a l'espera de conèixer l'abast de la lesió per veure quin és l'estat físic de Luis Rioja. Segur se va perdre el partit del Trofeu Taronja, però ja dic que estem també a l'espera de conèixer l'abast d'eixa lesió, on avui el jugador sevillà no s'ha entrenat així en la ciutat esportiva Paterna.
1: Com diem, va ser qüestió d'esperar per a saber, no? Pues, fins a quan no va poder estar, però aquells que estiguen seguint-nos per l'app i per la web o per el canal de YouTube estaran veient les imatges de l'entrenament i estaran veient alguna cara que pues, al contrari que en el cas de Luis Rioja, és protagonista positiu en l'entrenament del dia d'avui.
0: Ja dic que Rioja és pues, la nota negativa. La nota positiva de l'entrenament en el dia d'avui és Dimitri Fulquier, que ja ha fet una part de l'entrenament així a la ciutat esportiva de Paterna i que està en aquest tram final de la seva recuperació.
1: Sí, la veritat que parlem de la fase final de la pretemporada i també podem dir que entra en una nova fase, no? Aquest procés de recuperació de Dimitri Fulquier i a poc pues, si tot va com està previst, va a guanyar presència en aquest treball del grup des del dia d'avui. Avui ha fet una part de la sessió per anar introduint-se progressivament en aquest treball i per això destaquem, no?, que és un pas més dins d'aquest procés.
0: Recordem que Fulquier ha estat vora 6 mesos lesionat. Va ser operat, va passar pel quiròfan el passat mes de febrer per aquesta lesió que ell arrossegava pues ja en aquests partits de Lliga, tenia moltes molèsties en el genoll esquerre i se va decidir que passara pel quiròfan allà pel mes de febrer. I ja dic, després de vora 6 mesos, pues avui l'hem vist ja pues, fer, com estava contant Pablo, una part d'aquest entrenament amb el grup. Les sensacions són bones, les que ha tingut Dimitri Fulquier en l'entrenament, però, com també estem dient, va entrar de manera progressiva en l'equip. O sea, entrenarà, pues, avui ha fet una part de l'entrenament, anirà pues, veient quines sensacions té, com va assimilant aquestes càrregues de treball. Està en la fase final, podem dir, de la seva recuperació, però veure a Fulquier ens alegra i molt.
1: Sí, la veritat que és una bona notícia, no? Sobretot després de pues, tot el temps que porta sense poder estar amb els companys, no sols en esta pretemporada, evidentment, sinó en el tram final de la passada campanya, i saber, no?, pues, que continua en aquesta evolució, que ja pot, encara que siga en fase inicial, pues, començar a treballar amb els companys. Jo crec que és bo per a ell també, des del punt de vista anímic, veure que està més a prop, no?, eixa tornada i poder ajudar, que jo crec que és el que volen tots els futbolistes.
0: I després, en l'entrenament d'avui, Justin De Haas, que també va acabar en molèsties el partit davant l'Stoke City, el neerlandès William Beast també pues, entrenar-se amb normalitat, ja comentàrem en el dia d'ahir que havia estat així, la ciutat esportiva de Paterna, tractant-se que eren pues, unes molèsties lleus i que anava a poder estar Justin De Haas per al Trofeu Taronja. Diacabí que també recordem ja contàrem des de l'estaix el passat divendres que no havia completat l'últim entrenament a Sant George Park i no va entrar en la convocatòria per al partit davant l'Stoke, també entrenant-se a normalitat.
1: Sí, ja són, pues, dins de les notes positives d'esta tornada al treball, pues, evidentment destaquen la de Fulquier, però també les de Mukhtar Akhavi i Justin De Haas, que ja s'han reincorporat, això sí, amb normalitat, amb aquesta càrrega de treball exigent d'aquestes altures de la pretemporada, i els hem vist, no? Pues, novament ja recuperats d'aquestes molèsties, participant i pues, agafant novament d'aquest ritme competitiu.
0: Tant De Haas com Di Akhavi estaran disponibles per al trofeu taronja, ja dic que no és el cas de Luis Rioja i tampoc de Fulquier, evidentment, que està pues, en la fase final de la seva recuperació i veurem si pot arribar per a l'inici de la Lliga, encara que anirà a poc amb el lateral de Guadalupe. Pepelu, que també pues, se va lesionar el partit davant el Castelló en un fort colp a la costella, avui en esta tornada dels entrenaments de l'equip també s'ha entrenat amb normalitat, també és una bona notícia perquè Roger no va jugar per precaució el partit davant l'Stock City, però també pot estar disponible per al tronxa.
1: Sí, al final recupera efectius Carlos Corberán de cara a aquest pròxim amistós, primerament per a treballar durant la setmana, però també pues, de cara a aquesta posada de llarg en el camp de Mestalla este pròxim dissabte, així que més alternatives, no?, les que té el tècnic de Xeste per a poder conformar aquest equip i per a seguir provant, per a seguir treballant, que al final és l'important en estos moments.
0: I per acabar este repàs a la infermeria de València en el dia d'avui, s'ha dit que, recordem, no va anar a aquest estatge de Sant George Park per aquesta lesió que se va pues, produir pues, abans del viatge cap a terres angleses. Continua el seu procés de recuperació, continua pues, al marge del grup, pues, bueno, està fent un treball de recuperació amb els readaptadors i amb els fisios a la ciutat esportiva de Paterna i tampoc s'ha dit que arribarà per al partit del trofeu taronja, esperem que estiga per l'inici de la Lliga.
1: Sí, en este cas pues, el seu procés va per un camí, per un ritme diferent, encara no podrà estar per a este cap de setmana per a jugar, però sí que l'esperem, no?, en el camp de Mestalla per a fer costat als companys i per a pues, tornar, no?, al col·lisor de l'avinguda de Suècia, que és algo que també esperem un poc tots, no?, en esta temporada especial, pues, que ja tornarà a estar tots junts en el camp de Mestalla i això ho podrem fer ja este dissabte.
0: Bueno, pues això en quant a l'entrenament en el dia d'avui, en eixa notícia, la lesió de Luis Rioja, que va acabar el partit amb l'Stock City en problemes musculars i ja diem, no estarà per al trofeu taronja i estem a l'espera de conèixer l'abast de la seva lesió. L'equip que continuarà entrenant-se fins el dissabte, el dia del partit, demà doble sessió de treball, matí i vesprada, dijous tornarà així als entrenaments i això va ser pues, el pla de treball fins, ja dic, aquest partit del pròxim dissabte davant el trofeu taronja per a, ja dic, anar començant i preparant bé el que va ser l'inici, el debut en la Lliga, el pròxim 22 d'agost en Mestalla davant el Celta de Vigo, on hem comentat en la portada, Pablo, i anem un poc a parlar de tot això, perquè evidentment, pues, després de confirmar-se ahir que el València-Barça, jornada 4 de la Lliga, se jugarà diumenge 6 de setembre 4 i quart de la vesprada, de la qual cosa no s'ha entrat massa bé pel calor, el València pues, tindrà que afrontar 4 partits de Lliga en poc més de 15 dies. Però anem per parts. Confirmar l'horari i la queixa també d'alguns aficionats.
1: Sí, perquè s'ha confirmat l'horari d'aquesta jornada 4 de la Liga eSports, en la que els nostres s'enfrontaran al Futbol Club Barcelona, un partit sempre especial, en el camp de Mestalla, diumenge 6 de setembre, a les 4 i quart de la vesprada. Per què la queixa dels aficionats? Pues perquè l'estadística diu que la temperatura a eixes hores, en eixes alçades de setembre, pues pot estar al voltant o per damunt dels 30 graus i implica que a més pues, per les hores del dia que són, gran part de l'estadi estarà al sol i no serà còmode per als aficionats pues, gaudir d'un partit, com diem, sempre, sempre especial, i pues, d'ahí el fruit de les queixes dels aficionats. Esperem que això tampoc afecte massa pel que fa als futbolistes, que sí que pues, és algo diferent, però entenc, no?, que la gent es queixi, perquè no, no és l'horari que podíem esperar, no?, per a, també per a este partit, tenint en compte pues, el que significa per a tots.
0: Recordem que el València, l'equip, els jugadors, l'entrenador, també se va queixar de aquests tres partits que tenia que afrontar el València en este inici de la Lliga. El dissabte 22 d'agost, davant del Celta de Vigo, després dimarts, dia 25, davant el Betis, el partit ajornat, i el dia 30, el partit de Riazor davant el Deportiu de la Coruña, que és curiós. El Betis, que demana l'ajornament del partit, juga divendres i el València juga dissabte. Té un dia més de descans. I clar, i ara, amb este partit, són quatre. I el València, pues, poc més de 15 dies, té que afrontar quatre partits, tres d'ells a l'estadi de Mestalla i un fora de casa a Riazor davant el Deportiu de la Coruña. En l'exigència que això té, i sobretot climatològicament, és el que estem dient. El mes d'agost, ja saben les temperatures així, que són pues, sofocants. I, clar, el cansanci que pot fer mella. I ja dic, va haver una queixa. I, de fet, el capità del València, José Luis Gallà, quan estiguem en l'estatge de Olot, a les instal·lacions del Royal Albert Training Center, ja ho comentava.
2: Un poco sorprendidos estamos, ¿no? Que nos metan al final tres partidos nada más empezar la liga. Es algo que creo que no se ha visto nunca. Al final, con el calor que está haciendo y todo, pues es algo que la verdad que es extraño. Y luego también, pero bueno, al final nosotros nos tenemos que intentar adaptar lo antes posible. Pero es importante empezar bien. Los dos partidos en casa, sobre todo, los dos primeros, arrancar bien la temporada, eso va a ser muy, muy importante.
0: Això ho comentava Gallà. Ja dic que quan van conèixer que el València tenia que jugar tres partits en una setmana, ara són quatre, en poc més de 15 dies. Bueno, pues, partits de molta exigència en un començament pues, que va ser pues, molt dur per al València. I jo crec que la queixa estava clara.
1: Sí, i a més perquè ho dia el capi José Gallà, que és important este inicio de Liga, porque a mes de estos cuatro partidos que estén parlando, que van a ser en cuestión de dos semanas, tres de ellos van a ser al camp de Mestalla, saben del que significa eso siempre para el equipo y de la importancia, ¿no?, de traer los puntos a casa. Por tanto, pues va a ser ese estrés competitivo que va a tener el equipo para iniciar la temporada en estos cuatro partidos. Recordemos el de la jornada 1 és el que va ser el segon en disputar-se, perquè amb aquest ajornament el València arrencarà la Lliga en Mestalla contra el Celta el 22 d'agost a les 7:30 de la vesprada, per a després jugar dimarts contra el Betis, els dos seguits a casa, el que diem de tractar de començar amb bon peu però amb pocs dies de recuperació, per a viatjar a l'altra punta d'Espanya, a jugar contra el Depor i després aquest partit contra el Barça, perquè diem, hi ha molta exigència i evidentment pues els nostres, ja pensant en això, el que volen és treure els màxims possibles en aquest inici de Lliga per a agafar la inèrcia, però pues, en compte, tenint en compte tots aquests entrebans que dona el calendari.
0: Bueno, pues n'hi ha que preparar-se bé i això és el que està fent l'equip en aquests dies i ja dic avui en la tornada al treball. Ja estem pues, en el tram final de la pretemporada del València, el dissabte i se trofeu taronja davant el Newcastle i encara quedarà un últim partit més de la pretemporada perquè el míster volia, pues, després de conèixer que s'havia ajornat aquest partit contra el Betis i en jugar el pròxim 22 d'agost, la pròxima setmana, disputar encara més un altre partit, com aixina pues, va ser, per a mantindre el nivell pues competitiu i que l'equip pues arribi en les millors condicions possibles a aquest debut de la Lliga. Contat això, Pablo, bueno, anirem contant també com estem en la setmana del trofeu Taronja, el trofeu per excel·lència del València, i el partit també jo crec que més important d'esta pretemporada pel rival, pues ja més dur, més exigent. El València fins ara pues ve d'enfrontar-se a dos equips de la Championship, de la segona divisió anglesa, com ha sigut el Derby County i el Stoke City, abans l'Eldense, que acabava de pujar a segona divisió, i el Castelló, un equip pues de segona, que també va estar a punt de pujar a primera, sense comptar el partit davant el Petro de Luanda, que va ser un partit pues d'entrenament. Este és el partit, tenint en compte la seriositat del rival, pues més exigent i més dur.
1: Sí, ja ho comentàvem ahir, no? Pues un poc fent balanç del que ha sigut la pretemporada fins ara, que anava creixent a poc la dificultat i intensitat dels rivals, i el que ens toca ara per aquest trofeu taronja, com no podia ser d'altra manera, pues és un rival d'entitat, com és el Newcastle United. Això sí, ara comentarem que no apleguen el seu millor moment, però no per això va ser un rival fàcil, a més tenint en compte el potencial que cada vegada més hi ha en la Premier League, en qualsevol dels equips, amb aquesta entrada de grans inversors, cada vegada són més grans projectes, els traspassos. Ara comentarem, l'últim que han fet ha sigut de UPA per a lo que és la Lliga Espanyola.
0: És cert que el Newcastle ha perdut jugadors importants, sí. Gordon, que s'ha anat al Barça, han perdut a Tonali, se para també que Bruno Guimaraes està en la rampa d'eixida, però així ni tot té jugadors importants de l'equip anglès.
1: Sí, a més, per exemple, perquè dia els últims moviments, pues, la incorporació del porter fins ara del Braga, de Lucas Hornicek, amb més de 30 milions d'euros per aquesta incorporació del porter. Es parla, no? Comentaves de la possible eixida de Bruno Guimaraes, però comences a veure els possibles substituts i les xifres que s'estan parlant, i explica ben bé, no?, el potencial, pues, evidentment, d'un equip que, tot i els canvis en l'estabilitat que està tenint, pues, té darrere pues, un fons, com és el saudí, que fa que pues, puga comptar amb uns jugadors d'un nivell estratosfèric.
0: Per cert, que el València és la segona volta que se va enfrontar al Newcastle, també en pretemporada. L'última va ser fa molts anys i va ser en St. James Park.
1: Sí, va ser en este cas amb el Newcastle com a local. En 2008 va perdre per 2-1 amb un gol de Joaquín Sánchez per als nostres. Esperem pues, que es puga completar la revenja en este trofeu taronja i que una vegada més, pues, com diem, el trofeu per excel·lència de la pretemporada valencianista es quede a casa en este any tan especial per al camp de Mestalla.
0: Bueno, pues anirem contant, ja dic, l'actualitat del nostre València, preparant aquest partit del trofeu taronja i del rival, del Newcastle, a les 9 de la nit. Pues bueno, també pues, contarem també en els pròxims dies el que va ser també aquest trofeu taronja, com sol ser habitual, el partit de presentació, quan van començar els actes. Bueno, ja vos anirem detallant, i això sí, Pablo, continuen havent les entrades a la venda per al trofeu taronja, que no entra en l'abonament, que no entra en el passe. Només des de la grada d'animació tenen el trofeu taronja pues, inclòs. La resta, pues, bueno, encara n'hi ha entrades a la venda.
1: Sí, estan les entrades encara disponibles, encara que, mira, acaba d'entrar ara al web mateixa, hi ha alguns sectors que ja no tenen eixa disponibilitat, perquè pues els aficionats ja estan adquirint amb bon ritme eixes localitats. Recordem que hi ha un preu especial, un preu reduït per als socis VCF, tant aquells que són abonats com els que no, perquè este partit, com diem, no entra en l'abonament, a excepció de la grada d'animació, com ja hem explicat dies enrere, i després un preu pues, diferent per a aquells que no són socis VCF, però la veritat que, com sempre, no, preus molt econòmics per populars, i sempre a mi m'agrada dir, i ho he comentat també estos dies en la ràdio, una bona oportunitat per estrenar-se en Mestalla i per a viure-ho amb la família.
0: Bueno, pues el trofeu taronja el dissabte a les 9 de la nit. Per cert, ja que estem parlant d'aquest trofeu taronja, ho hem comentat en la apertura d'aquest informatiu, en la portada: dijous, jornada solidària a Mestalla, donació de sang, que si aneu, també podeu tindre dos entrades per aquest trofeu taronja, Pablo.
1: Sí, és altra de les opcions, no?, que hi ha, que és ser solidari, a acudir a aquesta donació de sang del pròxim dijous a la llotja VIP del camp de Mestalla i, pues, una vegada... una vegada demostrada la solidaritat en aquesta donació de sang, pues, rebre la recompensa, no?, d'aixes dos entrades per al trofeu taronja. És un al·licient extra, una motivació per a, pues, aquells que siguen donants o que vulguin ser-ho i que aporten el seu gran de nena algo tan important, no?, com és el centre de transfusions.
0: Des de les 8 i mitja del matí fins a la 1 i mitja se passeu per Mestalla. La donació de sang serà al palco VIP en una... Bueno, com cada any, la Fundació del València i el Centre de Transfusió de Sang de la Comunitat Valenciana pues organitzen esta jornada per a donar sang que necessiten. Mm. Els bancs de sang de la província de València, pues ara també en l'estiu, pues, molta sang, i a més de ser solidaris, pues també podrem anar al trofeu taronja.
1: Sí, per a aquells que no ho hagin fet mai i que no sapien els condicionants, pues bueno, simplement és imprescindible per a poder participar en esta i en qualsevol donació de sang de les que es fan al llarg i ample de la nostra comunitat, tindre més de 18 anys, pesar més de 50 quilos i no acudir en dejú. No és una analítica, per a aquells que ho pensen.
0: Continuem en este informatiu del València d'este dimarts 4 d'agost, contant-vos més coses de l'actualitat valencianista. Ara parlarem també dels nous propis que estan deixant-nos esta pretemporada del València, que també poden ser importants la pròxima.
3: Hola, soc José Luis Gallà i espero que no falteu en la cita tots els partits en VCF Ràdio.
4: Este dissabte, el santuari del valencianisme tornarà a bategar ben fort. A les 9 de la nit, 54 edició del Trofeu Taronja, a Mestalla, València-Newcastle. Una important pedra de toc davant un equip potent de la Premier. Un partit per a preparar una temporada plena d'il·lusió on volem acomiadar-nos de Mestalla com es mereix. Des de les 8 de la vesprada et contem també els prolegòmens d'un trofeu taronja per al record. Connecta't a VCF Media Radio, l'app, el web o el canal de Twitch per a viure una velada plena de sentiment i valencianisme. Amb les veus de Josep Rovira, Víctor Barea i tot el nostre equip de comentaristes de luxe, este dissabte, 54 edició del trofeu taronja, a Mestalla, València, Newcastle. Escolta VCF Media Radio des de qualsevol part del món per l'app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe, a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo. Inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer. Forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única. La de dos iconos que comparten su ADN. Siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo. Sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean. Dando lo mejor de nosotros. Unidos. Tots a una veu. Porque somos una tierra de valientes. De esfuerzo. De sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia, Amunt TM.
5: Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Icono, la historia de un escudo, el templo de una leyenda, murciélagos en la grada, sentimiento en el pecho, suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno, porque aquí se vive... La terra de valentia.
4: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido. Zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. ¿Quieres ganar un abono doble en tribuna del Valencia Club de Fútbol y vivir la emoción de Mestalla? Con Divina Seguros puedes conseguirlo. Contrata antes del 10 de agosto un plan de ahorro y entrarás en el sorteo de este premio único. Porque si hay algo que en Divina Seguros queremos es que nuestros valencianistas confíen en la protección de lo más importante, su bienestar y su pasión por su equipo. Entra en divinaseguros.com e infórmate. Conéctate al sentiment. Conéctate a VCF Media Radio.
6: Bueno, yo creo que he tenido mis mejores años como delantero. Me siento cómodo jugar ahí también y bueno, yo puedo jugar donde me piden jugar. Yo sé también que puedo jugar muy bien como extremo. Pero bueno, yo creo que siento cómodo jugar como delantero también porque hay un poco más espacio, puedo correr un poquito más también y con mi velocidad para mí siento cómodo ahí también. Pero bueno, al final puedo jugar donde me piden jugar y estoy cómodo como extremo también.
0: És Arnau Danjuma, un dels nous propis que està deixant-nos esta pretemporada del València i sobretot ixe estaix per terres angleses i els dos partits que va disputar el València davant l'Stoke City, on va marcar Danjuma, i davant el Derby County, aquell partit d'entrenament que també pues, Danjuma va ser protagonista. Va marcar dos gols, tres gols en dos partits jugant de nou, de davanter de referència. I escoltàvem a Danjuma dient que ell pues, està a gust jugant de nou, però també pues, jugant en banda, no? Pues, per l'esquerra o en el fiquen. Però bueno, lo important és que Danjuma faça gols, Pablo.
1: Sí, i que estiga enxufat com ho està i com ho ha demostrat, no? En este stage a terres angleses, que recupere, no? Allò que en l'inici de la temporada passada pues, li va donar molt a l'equip quan està en ratxa, quan està pues, en eixa bona dinàmica. Esperem, no? Que puga tornar a enllaçar, pues, aprofitant d'esta inèrcia de la pretemporada, un bon inici de lliga i que bé siga en banda o bé siga en punta on necessite Carlos Corberán, pues, puga aportar al màxim. Ell ha dit que es troba còmode en punta perquè pues, té més espais i que per moments pues, li agrada aquesta zona, però que evidentment pues, també pot jugar en la banda, on ja sabem també que pot ser desequilibrant.
0: I el més important, i ho va comentar també en aquestes declaracions després del partit davant l'Stoke City, ell vol tornar a ser un jugador important per a l'equip, és conscient que la temporada passada pues, no va estar al seu millor nivell, però ha començat la pretemporada amb bones sensacions, marcant gols, i que continuï a ratxa.
1: Sí, perquè pues, el que volem, no, és que estiga cada vegada millor. També pues, recordem que durant la pretemporada va tindre unes molèsties i ara que ja està pues, en esta dinàmica competitiva, plegue al principi de Lliga i que pues, en eixa intens inici que anem a tindre, pues perquè no puga ser protagonista i puga donar-nos moltes alegries.
0: Jugant de nou, de davanter de referència, o jugant per banda. És cert que en aquests partits està lesionat, recordem Sadik, que se va quedar en València, i ha jugat de nou, també pues, Hugo Duro, han alternat ixa posició. Però bueno, també de cara a l'inici de la Lliga, és altra opció, que també pues, contempla el míster, ficar a Danjuma de davanter.
1: Sí, perquè ahir ja ho parlàvem, no? De fet, ho vam veure en el partit contra l'Stoke, ixe 11 prou titular que podien pensar que ja va perfilant Carlos Corberán, i vam veure ixa connexió també amb Javi Guerra, no? Que és un dels futbolistes importants de l'equip, com s'entenen bé, com és, els dos pues, saben trobar-se, i això també és important, no? Aixes sinergies que van donant-se en el terreny de joc.
0: Sí, perquè l'altre dia, en el partit davant l'Stoke City, va jugar de davanter, Danjuma, en les bandes per la esquerra va estar Sato, per la dreta va estar pues Luis Rioja, en la mitja punta pues Javi Guerra. Pues podria ser, ja dic que pues un 11 o un front d'atac de cara el inici de la Lliga. Anem a estar pendents també de Luis Rioja, de l'abast de la lesió, però bueno, estaria Sato, si no el mateix Danjuma per a jugar en banda, tindries a Hugo Duro i també s'espera que arribi Sadik per a l'inici de la Lliga.
1: Sí, perquè parlem també de futbolistes, ja que has mencionat més noms propis, com Rinosuke Sato, que té la capacitat de partir des de la banda per anar cap al mig, la mobilitat de Danjuma, que pot partir des de la punta d'atac i caure a la banda, pues, eixes aparicions també de Javi Guerra, un perfil més clàssic també de Rioja, però si juga cama canviada, que ho està fent, pues, pot anar cap a dins, i també és important, no?, eixa mobilitat, eixa capacitat, eixes alternatives d'anar canviant de posició, que sempre va facilitar trobar els espais en la defensa rival.
0: Per cert, has parlat de Javi Guerra, Pablo, un Javi Guerra que també en esta pretemporada està sent protagonista. Va fer la jugada d'eixe gol que va marcar Danjuma, però en eixa jugada made in Javi Guerra, com la que van veure algunes d'elles en la segona volta de la Lliga, un Javi Guerra pues en eixa posició de mitja punta, de segon davanter, de 10, com vulgueu dir-li, alliberat, però en arribada a l'àrea rival, i ahí pues també és una posició que ha consolidat i que també pues el míster, pues bueno, després de veure d'aquest bon rendiment, ha estat també treballant-la en esta pretemporada.
1: Sí, sobretot per el que comentes, per eixa paraula, no?, d'alliberat. Al final, ell partís des del mig del camp per davant d'aquest doble pivot, però pues, amb molta mobilitat, amb molta capacitat. Tal volta no és aquest mig a punta clàssic, no?, que podíem pensar-ho, en altres moments l'hem vist, o eixa persona que està, o sigui, jugador que està per darrere del punta, sinó que amb molta mobilitat pues, té la llibertat, no?, d'aparèixer, inclús, ho hem vist, recorrent molts metres per darrere de vegades del doble pivot, apareguent en l'eixida de pilota, ajudant, i estan sempre, no?, tractant d'estar pues, en eixos espais que ell sap ocupar per a superar línies i per a donar-li a l'equip pues, joc i opcions i eixes passades de gol com l'altre dia.
0: Danjuma, Javi Guerra, protagonistes en esta pretemporada, que portem de pretemporada del València, i que també podrem veure el dissabte en eixe trofeu taronja, on el València s'enfrontarà al Newcastle. Com podrem veure també pues, els nous fitxatges del València, que ja hem vist pues, en eixos, en estos partits de pretemporada. Sato, les bones sensacions que ens ha deixat el jugador japonès, Justin de Haas, el central irlandès, o el migcampista de Mali, Ali Dien. També van ser els al·licients de cara a aquest trofeu taronja, i a veure-los en Mestalla, en casa, els hem vist així, en l'Antonio Puigada, en el partit que va jugar el València davant l'Eldense, davant el Castelló, l'altre dia davant l'Stoke City, però ara ja en Mestalla, en casa, i davant l'afició, altre els al·licients, veure els nous fitxatges, que estan deixant bones sensacions, Pablo.
1: Sí, perquè al final així en el Puigades, pues, evidentment l'aforament és reduït, és el que és, i no va ser tanta gent els que el va poder veure in situ. Ara sí, al camp de Mestalla, pues, la cosa canvia. A més, per l'entitat del rival, no podem veure pues, un poc més en acció, algú més real, més pròxim al que seran aquests primers partits de Lliga, com es desenvolupen aquests futbolistes que estan cridats, no?, a anar guanyant en importància en l'equip, amb Sato, amb atreviment, amb aquesta capacitat, no?, de desbordar, d'aparèixer, d'aportar en atac i aquest treball defensiu, amb pues, tot aquest recorregut, aquest múscul, aquesta potència de Dieng, i la solvència defensiva que està mostrant Justin De Haas, acompanyant pues, a César Tàrrega en aquestes últimes aparicions, però amb el company que siga està fent bona pretemporada, donant bones sensacions, com la resta dels nouvinguts.
0: Bueno, pues, tot això és el que ens espera el pròxim dissabte, en ixe trofeu taronja, el partit de presentació del València a Mestalla, davant la seva afició, en ixe València a Newcastle. Estem repassant el que ha sigut l'estaix del València per terres angleses, i això és partits davant el Derby County i l'Stoke City, i, bueno, ese partido van el Stoke City, pues en el estadi, pues van con Eicher, pues aficionats del València, concretament una família anglesa i un aficionat alemany que van estar allí en el B365 Stadium de la ciutat de Stoke-on-Trent i bueno, es van conèixer i sobretot es van explicar pues els seus vincles valencianistes, perquè és una família anglesa i un aficionat alemany.
7: Estuve en un partido contra el Atalanta, también un amistoso de pretemporada. Desde entonces he sido un gran aficionado. Estoy aquí porque es un amistoso y queda relativamente cerca. Son 2 horas y media en avión, así que estoy aquí. Obviamente tenemos muchas ganas. Acabamos de volver de pasar una semana en el Valencia Club de Fútbol Summer Camp y los chicos tuvieron el placer de conocer a algunos de los jugadores. Estamos muy emocionados de verlos aquí en Inglaterra.
0: Les històries de fans valencianistes, esta família anglesa i esta aficionat alemany, que també es va deixar l'estadi de Sant Josberg i el partit davant l'Stoke City, Pablo.
1: A més, amb participació en el campus, del xaval de la família anglesa, ho han dit, que venien d'estar en el campus, i això ja és pues fer un pas més, no?, en eixa vinculació, en eixa estima pel València.
0: Per cert, Pablo, parlant d'aficionats, Omar Sadiq, la setmana passada, va sorprendre a un xiquet, precisament del campus, que tenia espectre autista.
1: Sí, en este cas a Cristian, un xiquet d'un dels participants en el campus que té TEA i que pues, va rebre, jo crec, una sorpresa d'un Omar Sadiq que la veritat es va portar de meravella i que va saber, no?, pues, donar-li esta sorpresa i fer molt feliç en este cas a Cristian, un dels participants en el campus.
8: Hola, soy Cristian, soy de Paiporta. Me gustaría conocer a Omar Sadiq.
9: ¿Y el que tienes atrás cómo se llama?
8: ¿Qué?
9: Mírate un momento.
10: No, gírate.
8: Sadiq. He venido al campus del Valencia, aprender a jugar, a hacer amigos, pero que te esfuerces mucho. Y yo te recomiendo este baile para cuando metas un gol. Este.
9: Okay. ¿Quieres que lo hago en Liga o mejor en Liga, no?
8: Sí, en Liga.
9: Seguro que voy a hacer, ¿ok?
8: Gracias.
9: ¿Y cómo hacemos?
0: Cristian Tornero, que bueno, estava feliç, encantat després de la sorpresa que li va donar Omar Sadiq i el repte que li va llançar Pablo de fer ixa, o sea, quan marqui un gol, i esa celebració tan especial, ¿eh?
1: Sí, però ja en un poc, si era en pretemporada o en Lliga, li va dir que no, que siga en partit de Lliga. A més, pues, evidentment, hem d'esperar a que recupere el bo d'Omar Sadiq i tant de bo, no, pues, puga fer pront eixa celebració i completar eixe repte que li ha llançat Cristian després de conèixer-lo gràcies al campus del València.
0: Pues esperem que se recupere pront Sadiq, que torne, i quan marqui un gol, pues ja sap, el repte que li ha llançat Cristian Tornero en esa celebración especial dice bye. Pablo, anem a donar també informació de servici públic. Hem contat que encara queden a la venda les entrades del trofeu Taronja, el recordatori per anar el dijous a donar sang a l'estadi de Mestalla, i també els abonaments de la pròxima temporada tan especials, és la deu en Mestalla, i bueno, pues els abonats del València volen tindre ixe record per a tota la vida i estan ansiosos per rebre el passe. Tranquil, que el passe ja està de camí en els pròxims dies, el tindran als seus domicilis.
1: Sí, de fet està plegant ja, alguns dels nostres aficionats ja, ja el tenen. Jo he de dir que l'he pogut veure físicament en aquest disseny tan especial. La veritat que està molt xulo. És, evidentment, pues, un abonament especial, com no podia ser d'altra manera, i és un abonament que pronte, si encara no ha plegat, pronte el tindran els nostres aficionats a casa. S'ha començat ja, pues, amb tot aquest sistema d'enviament i depenent de la zona de cada abonat, pues, tarda més o menys en aplegar, però tot el procés de distribució està en marxa i aplegaran els pròxims dies. Per aquells que no vulguin esperar-se o que, pues, no vagin a estar en casa, els apleguen a un domicili, estan de vacances i volen estar volen tindre-lo ja en el mòbil, que sàpien que en el portal del soci poden descarregar-lo per atendre en el passbook.
0: A mi m'ha arribat en el dia d'ahir. Me va arribar el passe, així està, el passe per a la pròxima temporada, pues així el tenim. Bueno, me va arribar ahir, pues en els pocs dies, el que encara no el tinga, tranquils, que vos arribarà. I si no vos ha arribat...
1: Format bueno, electrònic.
0: El format digital. El passe vos arribarà segur i el tindreu. I si no, pues per a l'inici de la Lliga, cas que no sé, vos hagi arribat, teniu...
1: O que esteu de vacances i teniu el passe assignat en casa.
0: Però també pot tindre-ho en el mòbil, el format digital.
1: En el portal del soci es fa per a poder descarregar-lo i que pues el tingui, no? En ixe format passbook en el dispositiu mòbil.
0: Bueno, pues continuem així en l'informatiu del València. Contamos més coses de l'actualitat. Ara l'acadèmia, el Mestalla, el juvenil, que el tenim de torneig, el València femení. Tot així era l'informatiu.
11: Hola, soy Hugo Duro. Escucha todos los partidos en la radio oficial del club.
12: Este dissabte, el santuari del valencianisme tornarà a bategar ben fart. A les 9 de la nit, 54 edició del Trofeu Taronja. A Mestalla, València-Newcastle. Una important pedra de toc davant un equip potent de la Premier. Un partit per a preparar una temporada plena d'il·lusió on volem acomiadar-nos de Mestalla com es mereix. Des de les 8 de la vesprada et contem també els prolegòmens d'un trofeu taronja per al record. Connecta't a VCF Media Radio, l'app, el web o el canal de Twitch per a viure una velada plena de sentiment i valencianisme. Amb les veus de Josep Rovira, Víctor Barea i tot el nostre equip de comentaristes de luxe, este dissabte, 54 edició del Trofeu Taronja, a Mestalla, València, Newcastle.
13: Arranca el partido. Fritos pasa a Pérez. Se va Pérez. Se desmarca Fritos. Consigue enviar la pelota al tacón de Pérez. Aparece de nuevo Fritos. Prepara el centro. No hay fuera de juego. Chuta Pérez. Gol de Fritos Pérez.
12: Las patatas del deporte valenciano. Valencianista, ahorra repostando con la tarjeta Bonus BP del Valencia Club de Fútbol. Si eres socio o aficionado del Valencia Club de Fútbol, puedes beneficiarte de un descuento directo al repostar carburantes BP Ultimate. Si aún no dispones de la tarjeta, puedes solicitarla totalmente gratuita en las tiendas de Mestalla y Colón. ¿A qué esperas? Aprovechate del ahorro. ¿Quieres cuidar de tu salud de forma natural? En Herbolario Navarro velamos por la salud natural del Valencia Club de Fútbol. Y también queremos cuidar de ti. Disfruta de nuestra alimentación ecológica. Productos sin gluten, cosmética natural y fruta y verdura de proximidad. Descubre nuestros complementos alimenticios, infusiones y vitaminas para alcanzar tu mejor versión. Visítanos en nuestras tiendas físicas o encuéntranos en herbolarionavarro.es. Herbolario Navarro, cuidando tu salud natural para que sigas disfrutando del fútbol muchos años más. ¡Amunt! Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra.
4: podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada!
14: VCF Radio, la Academia.
0: Anem con cada dia també l'actualitat de l'Acadèmia. Tenim el nostre juvenil, com ja vos contarem ahir, de torneig a La Palma, prestigiós torneig Cantepro, que va guanyar la passada temporada. ¿Y cómo va a ser el nostre debut, Vicent? Cuéntanos.
7: Pues el Valencia de Euge Rivera, el juvenil A, que viatja a La Palma per a intentar defendre ese títol del torneig Bonita Cante Pro Sub de Neu. Però bueno, ahir van començar 1-1 front a Las Palmas, equip local, en esa dificultat que sempre de enfrontar-se a un equip que juga pràcticament en casa, encara que no siga la seua illa. 1-1 el conjunt de Euge van començar pues en un gol de Vilchez en la primera part, d'evitar que van fer un molt bon primer temps, en una molt bona jugada de Rubén Torres, que per banda esquerra, en una segona jugada, rematava Víctor Vilchez en ese 10 a l'esquena, i finalment, en les últimes jugades del partit, pues Las Palmas que s'avançava, ficava l'estables el 1-1 en una jugada a balo parat.
0: Demà el segon partit, no?
7: Demà el següent partit, front al Sevilla, un Sevilla que va guanyar 7-1 el primer partit, però demà veurem es d'auge.
0: N'hi ha que dir que el juvenil Liceu d'Honor, estos tornejos, este Cantepro en Canàries i la setmana passada el Cotif, són tornejos, evidentment, que estan servint de pretemporada per a l'equip d'auge Rivera, pues que també estan pues, competint. Algo més de...
7: Sí, no, és el conjunt d'Euge Rivera que intentarà revalidar per tercera vegada consecutiva el títol de divisió d'honor i recordar que demà a les 8 hora insular, 7 hora peninsular, 7 així, juguen front al Sevilla, el podreu veure en stream de YouTube.
0: Del Mestalla, que continua també pues, preparant el seu pròxim partit de la pretemporada, que serà este cap de setmana a Terres Murcianes, després d'haver disputat ja dos partits. Dos victòries.
7: Dos partits, dos victòries. De moment tot com s'esperava, tot quadrat de moment. I el tercer partit front al Cieza, allí el dissabte a les 8 de la vesprada. Un rival que recordem és de Lliga, de Segona Federació, i ese canvi que ja vam dir que els equips de Catalunya s'aniren fora i els equips de Múrcia pues, estan dins front al Cieza a les 8 i la següent setmana tenim doble cita en el València-Mestalla, doble cita en el Antonio Puigades, front al Terol primer i després front al Nàstic de Tarragona.
0: N'hi ha que arribar bé l'equip d'Òscar Sánchez per a aquest inici que té de Lliga.
7: Sí, a banda, ja veiem que pues, bueno, hi ha molts jugadors del València-Mestalla en dinàmica de Corberan, de primer equip, que també això pues, li ajudeix per agafar ritme i a plegar ben rodats a Segona Federació. Recordem, el 6 de setembre, front al Mallorca B, pues comença la competició lliguera per als d'Òscar Sánchez i fins ahí pues, encara tenen marxa de partits.
0: No te'n vagis, Vicent, que encara tens que contar-nos coses del filial del València Femení, perquè el València Femení, Pablo, pues, també preparant el que va ser el pròxim partit de la seva pretemporada, van empatar la setmana passada davant el Barley, el Miquel Crespo, que continuen avançant en ixe treball. Conta-nos l'últim en el femení.
1: Pues el València Femení, que està en esta quarta setmana de pretemporada, pues preparant el pròxim duel, la pròxima cita, que serà el cap de setmana, el dissabte, en les instal·lacions d'Oliva Nova contra el Birmingham City, altre rival anglès per a les de Miquel Crespo, i pendents, pues també, conforme avança la pretemporada, de la Copa d'Àfrica, perquè pues estem atents de les dos jugadores del València que estan en les seues seleccions i a més estan sent protagonistes. Ahir va jugar Jasmine Mrabet en el partit de la jornada 3 del grup A de la fase de grups amb la selecció del Marroc, va ser titular, va empatar en este cas la selecció del Marroc, que ha acabat primera del seu grup, i esta nit anem a estar pendents de Rebeca Elo, que juga amb la selecció de Costa de Marfil i que està pues, lluitant per eixa classificació de la següent ronda.
0: El València femení preparant aquest partit que tenen el pròxim davant el Birmingham a les instal·lacions d'Oliva Nova i també pendent de les seues jugadores internacionals. Com diem, Vicent Burguet, el filial del València femení, que ha renovat a 15 jugadores.
7: Sí, saben contar, pues contemos hasta 15, perquè el filial del València femení, que encara la temporada del Ascens, a segona federació, l'equip de Víctor García, que ja afronta esa pretemporada, en 15 jugadores, molt bé, Robi, perquè, bueno, Júlia Catalán, Marina Morant, Noa Marchena, Elena Sánchez, Miriam Pablo, Gemma Pastor, Laia Lepuz, Cristina Tormo, Rebeca

0: també que Dimitri Fulquier, és la bona notícia de l'entrenament d'avui, pues ja ha fet una part d'aquest entrenament. Demà continuarem contant-vos més coses així en l'informatiu del València.
1: Torna a escoltar este contingut a iVoox i Apple Podcast. Han escuchado una reemisión del informativo.
2: Hola, soy Jacobi. Sigue todos nuestros partidos en VCF Radio.
1: La salud valencianista a VCF Radio.
3: Avui en el mòbil, en la mà, en una aplicació que és molt xula. M'ho estava comentant abans, però m'agradaria que ens explicara, no? A tots els oients d'UVCF Ràdio, a tots els pares, a tots els nanos, com és esta aplicació que t'ajuda també a tindre més informació des del punt de vista sanitari.
4: Pues sí, és una aplicació que neix d'una necessitat, i és la de intentar reduir en lo possible la mortalitat en els casos més greus de parades cardiovasculars, que sabeu que és un dels i temps sanitaris més cridaners en la nostra funció. A partir d'aquesta necessitat, des del cos metge de la UEFA, en uns col·laboradors que són companys nostres d'altres clubs d'Espanya, se va pensar en una aplicació mòbil senzilla on es podrà explicar de forma ràpida i visual què és el que hi ha que fer quan trobem en un camp de futbol pues un cas d'una parada cardiorrespiratòria.
3: És una aplicació que és per a qualsevol mòbil, no? Per als d'Android, per als d'iOS, per a tot tipus, qualsevol persona, no fa falta que sigui un metge, sinó qualsevol persona se pot baixar aquesta aplicació, que com se diu? Quin és el nom exacte? Què fem per trobar-la?
4: Bé, l'aplicació es diu CPR11, l'11 és evident, perquè estem parlant de futbol, i són 11 jugadors, i el que s'ha fet és aprofitar aquesta relació del futbol per fer una explicació en 11 senzillets passos que estan pensats no per a metges, que també, però que està pensat per a que qualsevol persona que estigui en un camp de futbol en el qual no hi hagi un servei metge, que són la majoria, pues, puga traure d'un problema greu a una persona mentre arriben els serveis sanitaris que puguen fer-se càrrec de la situació.
5: Hola, soy Luis Rioja y no te pierdas nuestros partidos en la radio del Valencia.
1: València Club de Futbol. Amb el racisme, tolerància zero. Valencianista ahorra repostando con la tarjeta Bonus BP del Valencia Club de Fútbol. Si eres socio o aficionado del Valencia Club de Fútbol, puedes beneficiarte de un descuento directo al repostar carburantes BP Ultimate. Si aún no dispones de la tarjeta, puedes solicitarla totalmente gratuita en las tiendas de Mestalla y Colón. ¿A qué esperas? Aprovechate del ahorro.
6: Hola, soy Joel Fontanet, jugador de Valencia Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del Valencia en VCF Media Radio.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació Te Dóna Vida, esta secció que tenim aquí a VCF Radio, la ràdio oficial del València, per a tractar temes de salut, d'hàbits saludables per a la pràctica del futbol i sobretot de l'esport en general. Sobretot el que volem és que este espai servisca de conscienciació de lo important que és cuidar-nos i sobretot fomentar els bons hàbits saludables en xiquets i en xiquetes. I avui encetem esta secció per a parlar de l'obesitat infantil, un problema que, la veritat, afecta a molts xiquets i xiquetes de València, de la comunitat valenciana, més del que pensem, eh? I anem a parlar de l'obesitat infantil i, sobretot, de com combatre-la amb el Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, que la veritat és que està fent un gran treball. Un servidor va ser testic de decepció en el mateix hospital, pues, del treball que estan fent. De fet, van rebre pues, han rebut un premi a nivell nacional pel seu programa PAIDO per a, bueno, previndre i combatre l'obesitat infantil. I amb la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, la doctora Empar Lurbe, els metges Isabel Torró, Julio Álvarez i també un enginyer que també participa en este programa, Pau Redon, pues van a ser els encarregats de ajudar-nos i d'explicar-nos pues, com previndre i com combatre l'obesitat infantil. I anem a començar avui amb la doctora Empar Lurbe, que és la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València.
2: L'obesitat infantil és un problema de salut actualment. Jo diria que per diversos motius. El primer de tots perquè és una patologia amb elevada prevalència. Què vol dir això? Que és un problema que se presenta en molta freqüència. A més, cada vegada hem vist en els últims anys que aquesta prevalència ha anat augmentant i jo diria que més allà, cada vegada, els xiquets no és que siguin més obesos, sinó que és més greu l'obesitat que tenen. És més, el grau que té és major, és a dir, augmenta la freqüència d'una malaltia com és l'obesitat i, a més, són més severes, el grau d'obesitat és major. Que, curiosament, menys d'un 1% estan primers. El 54% tenen el pes normal i la resta, és a dir, aquest 45%, tenen algun grau de sobrepès.
1: En la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, cap del grup de Ciberov, aquest programa premiat a nivell nacional, estem en Empar Lurbe. Empar, què tal? Bona vesprada.
3: Bona vesprada.
1: Bueno, pues anem allà. Estàs disposada ja i preparada a contestar a totes les preguntes dels xiquets, xiquetes, pares i mares?
3: Clar que sí, encantada.
1: Bueno, pues allà va. Primera pregunta.
4: ¿Qué es la obesidad y cómo la definimos en niños y adolescentes?
3: La obesidad podem dir que és una malaltia. I és una malaltia que avui a dia està sent un problema de salut pública. Per què diguem que està sent un problema de salut pública? Pues perquè cada vegada té més prevalència. És a dir, cada vegada és més freqüent en la població pediàtrica. I per tant, com a malaltia, pot donar complicacions a curt i a llarg plaç. Però què podem dir que és l'obesitat? L'obesitat és un trastorn metabòlic que se produeix en general, quan estem parlant de l'obesitat que afecta fonamentalment a la població pediàtrica, perquè n'hi ha una desproporció entre les calories que s'ingereixen i les calories que se cremen. I sempre n'hi ha un balanç favorable, se crema menys de lo que entra. Què vol dir això? Pues que mengem més de lo que se deuria de menjar en molta caloria i se crema menys, estem més sentats i una vida més sedentària i menys activa. A què porta això? Això porta a que n'hi hagi un augment de la grasa corporal, que és el que caracteritza la presència d'obesitat. Què diguem, com podem nosaltres saber si un xiquet té un pes normal o no té el pes normal? A diferència de l'adult, que n'hi ha un punt de tall per definir si és obès o no, en els xiquets n'hi ha una característica fonamental i és que els xiquets creixen i se desenvolupen. Per tant, nosaltres es pediatres, lo que fem es anar a un estables, que es lo que digan es percentils, que es que se gasten ara, en general son, es de la Organización Mundial de la Salud, que lo que fan es mos donen una distribución en función del sexe del xiquet, si es chic o chica, y segons la edad que tinga, en quin punt está un paràmetre que relaciona el pes i la talla, és a dir, l'índice de massa corporal. Si aquest índice de massa corporal està per damunt del punt de tall que nosaltres considerem com a pes normal, vol dir que aquest xiquet té un excés de pes per la seva edat i pel sexe.
1: Pues, Empari, crec que la pregunta ha sigut perfectament contestada. Segona pregunta.
5: ¿Con qué frecuencia aparece en los niños españoles la obesidad?
3: La obesidad es altamente prevalente. ¿Qué vol dir quan estem sentint que mos diuen que una patologia és altament prevalent? Pues que és molt freqüent. ¿I en quins datos estem encontrant-se a nivell de l'estat espanyol? Bueno, pues podem comentar els datos d'un estudi, que és el que se coneix com l'estudi Aladino, que va fer el Ministeri de Sanitat. Aladino, que respon a l'estudi que contempla l'alimentació, l'activitat física, el desenvolupament infantil i l'obesitat. En aquest estudi varen incluir-se xiquets de 6 a 9,9 anys i agarraren xiquets de totes les comunitats autònomes de l'Estat. En total, es varen incluir al voltant de 800 alumnes de 6 a 9 anys. I quina va ser la prevalència que se van trobar? Pues bueno, del total de la població que se va estudiar, un 55% tenien un pes normal. Menos de un 1% estaven prims, és a dir, estaven per baix del pes que es tocava. Però un 45% tenien un excés de pes. És a dir, uno de cada dos xiquets de 6 a 9,9 anys tenen algun grau de sobrepès. Si això ho dividim, com comentàvem al principi, en el que és sobrepès o el que ja alcança el nivell d'obesitat, de sobrepès n'hi ha un 26%. És a dir, aproximadament uno de cada quatre xiquets pesa més de lo que li toca. I d'obesitat estàvem en un 18%. És a dir, podíem dir que uno de cada cinc. Com podem veure, són xifres que són importants. No pensem en tratar, pensem en evitar, en previndre que això aparega.
1: Anem en la tercera pregunta.
6: ¿Hay diferencias entre distintas comunidades autónomas?
3: Pues sí, també hi ha diferències entre les comunitats autònomes. En aquest estudi, que estem agarrant una població similar, representativa de lo que és l'estat espanyol, n'hi ha comunitats autònomes que tenen molta més prevalència de l'obesitat que altres. Entre elles, per exemple, Canàries és una comunitat que té una elevada prevalència d'obesitat i de sobrepès, tant en xics com en xiques. On està la comunitat valenciana? Bueno, pues en el cas dels xics, la prevalència d'obesitat està al voltant del 20%, és a dir, uno de cada cinc, i del sobrepès està ja al voltant del 50%, si juntem sobrepès i obesitat, uno de cada dos. És a dir, obesitat, uno de cada cinc. Sobrepès i obesitat, uno de cada dos. En el cas dels xics, en la nostra comunitat. En el cas de les xiques, en el cas de les xiques, la presència d'obesitat està al voltant d'un 20%, uno de cada cinc. I el que és sobrepès i obesitat també estem al capdavant, perquè estem al voltant del 45%. És a dir, a nivell de l'Estat n'hi ha diferències i la comunitat valenciana pues, té aquestes dades que, des de luego, són preocupants, igual que la resta del país, en el que trobar que uno de cada dos xiquets tenen algun excés de pes pues, no deixa de ser un tema per a preocupar-nos.
1: Següent pregunta.
7: ¿Es más frecuente la obesidad en chicos o en chicas?
3: Pues si mirem el global de la prevalència d'obesitat, podem dir que els xics, n'hi ha més xics obesos que xiques. en el estudi este, que és de referència de l'Estat, quan parlàvem d'obesitat, un 21% dels xics són obesos. Les xiques, un 16%. És a dir, sí que n'hi ha diferència. Més obesitat en els xics que en les xiques. Sin embargo, si anem a la part del sobrepès, pràcticament són igual. Uno de cada quatre xics i uno de cada quatre xiques tenen algun excés de pes. És a dir, diferències en el sexe. En quant a sobrepès com a tal no en tenim, però en quant a obesitat, més xics obesos que xiques.
1: I l'última pregunta, jo crec que molt important.
8: ¿Cuáles son las consecuencias de la obesidad?
3: Lo primer que n'hi ha que pensar és que la obesitat té conseqüències ja a curt i a llarg plaç. I que probablement en la presència d'obesitat estem assistint a lo que antes pensaven que era patologia, que només era de l'adult, pues bé, està apareguent ja en els xiquets en presència d'obesitat. Quines són aquest tipus de complicacions? Pues lo primer, n'hi ha més hipertensió de la que n'hi havia abans. Abans, realment, xiquets hipertensos, puguem dir que se limitaven aquells que tenien una patologia de base i que això feia que pujara la tensió. Avui en dia, en presència d'obesitat, la hipertensió arterial és prevalent, és a dir, és freqüent, i això està ja posant a l'organisme en un risc, sobretot si tenim en compte que el xiquet és un organisme en creixement i desenvolupament. Quines altres alteracions podem trobar-se ja? Pues lo que se diu alteracions metabòliques. La diabetes tipus 2. La diabetes tipus 2 és una malaltia que era abans única i exclusivament de l'adult i ara, en presència d'obesitat, podem encontrar-la ja. També, pues l'augment del colesterol. Més coses que no s'han acabat així. Pues el tema de totes les alteracions que puguen tindre des d'un punt de vista psicològic. I què podem encontrar en els xiquets obesos? Pues tenen una baixa autoestima. Moltes vegades són xiquets en depressió i en ansietat que es porta a que puguin tindre fracàs escolar. I això ens té que preocupar a tots perquè és una època on l'aprenentatge és fonamental. Per tant, això jo diria que planteja dos problemes importants. El primer, un problema de salut pública. I el segon, la necessitat de tindre que intervindre d'una forma multidisciplinar i implicar no només a lo que són la part dels metges, dels pediatres que tenim que cuidar dels xiquets, però també a la societat, l'escola, els mitjans de comunicació. Això és algo que tenim que fer entre tots. I en esta filosofia és el que en l'Hospital General de València, en el Servici de Pediatria, està desenvolupat des de fa molts anys el programa d'atenció integral a l'obesitat infantil, que contempla tota aquesta intervenció multidisciplinar, en la que nosaltres tenim que aliar-se hasta en les noves tecnologies per a fer que aquests xiquets siguin capaços, primer, de no desenvolupar obesitat, i si la desenvolupen, fer que s'aborde d'una manera integral per a que revertisca i ser un ben de pes i tornen a ser xiquets que tinguin un pes completament normal. Sense dubte, un programa d'aquestes característiques pot facilitar aconseguir els objectius que tenien que proposar-se. Fonamentalment, tindre una joventut sana, xiquets i adolescents que siguin completament sans. Sense dubte, ha sigut entès la filosofia d'aquest programa que va rebre el Premi de l'Estratègia NAOS del Ministeri de Sanitat en el 2010 i que contínuament estem innovant-lo a fi de millorar la salut dels xiquets que tenim al nostre càrrec.
1: Pues sabis consell, els que ens ha donat la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General en Par Lurbe i, doctora, continuarem parlant així en el nostre programa, en la nostra secció La Fundació Te Dona Vida de la obesitat infantil.
3: Moltíssimes gràcies.
0: VCF Media Radio. 24 hores al dia parlant del València. Mateix club, nova era. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo. Inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer.
9: forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única. La de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, todos a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM. ¿Tienes una empresa? ¿Quieres crecer de la mano del Valencia Club de Fútbol? Únete al Business Club, el club de negocios que reúne al tejido empresarial en torno al Valencia Club de Fútbol. Adéntrate en nuestra comunidad formada por más de 400 empresas y disfruta de un calendario lleno de eventos exclusivos. Si estás interesado en hacer contactos, relaciones profesionales y oportunidades de negocio, no lo dudes. Apúntate al Club de Empresas del Valencia Club de Fútbol. Business Club, una forma diferente de pertenecer, una forma premium de crecer.
10: El partido del Valencia a VCF Radio.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació te dona vida per a parlar de salut i sobretot d'hàbits saludables per a futbolistes, per a xiquets de l'acadèmia, per als pares, per a tots, jo diria que per a tots, perquè la veritat és que esta secció està sent pues, molt instructiva, molt educativa, molt formativa i sobretot està agradant moltíssim, que això és l'important. I avui anem a parlar amb el doctor de l'acadèmia, en Juan Aliaga, sobre les vacunes. Doctor Juan Aliaga, bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada, Robi.
1: Les vacunes, per a què serveixen, com utilitzar-les, són molt importants, eh?
2: Sí, ja sabeu, sempre que arriba la tardor, des de les estaments governamentals, ja sabeu que solen començar les campanyes de vacunació generals contra la grip. Ja sabeu que dentro de la població que tenim hi ha certes poblacions d'especial risc, la gent major, la gent que té algun problema de salut, i jo inclouria dins dels grups la gent que practica esport, com ja parlarem després, si mos ho pregunten. I entonces la vacunació en ese grup de gent és molt recomanable. Nosaltres des dels serveis metges pensem que és una bona oportunitat d'aprofitar este moment, esta campanya que estan fent des de la conselleria, per assenyalar, ja que siga breument com fem així, els principals coneixements sobre este tema i en això intentar fomentar entre els xavals de l'acadèmia la pràctica tant de la vacunació general, que saben que hi ha un calendari que més o menys es segueix, com de certs hàbits que són fonamentals perquè tota la immunitat, les defenses que tenim pròpies, puguen estar a un nivell acceptable per evitar en lo possible tot el resto d'infeccions que no han poder acudir en aquestes vacunacions.
1: O sea, les vacunes també són importants per als esportistes i en este cas també per als futbolistes del València, així que és de l'acadèmia. Doctor, anem allà a les preguntes.
2: Anem-hi.
1: Primera pregunta.
3: Hola, soy Xavi Pascual Alfonso y quiero saber para qué son las vacunas.
2: Bueno, en concepte general, una vacuna és un producte que s'obté actualment des dels laboratoris que porten part d'un producte biològic patògeno. Normalment són bé bactèries, bé virus, inclús està intentant ser fer-se en alguns paràsits, com el del paludisme, la malària, i aquests productes inoculats en la persona, tant en forma oral com en forma subcutània, o inclús algunes intramusculars, provoquen una resposta immunitària del cos que el que vol és intentar que aquest virus o aquesta bactèria no infecte mai a la persona, és a dir, donar-li un escut contra la possible presència a posteriori d'un agent patògeno que li pugui incloure una malaltia important.

0: El millor de VCF Media. 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.
1: Para mí Mestalla es mi estadio y es un estadio súper especial donde hemos vivido grandes celebraciones y donde he disfrutado muchísimo.

0: Cor VCF, els millors consells de salut pels professionals del valencià.
1: I aixòs bons consells, avui ens apropa una de les doctores del València, Cristina Pérez. Què tal, com estem?
2: Bon dia, encantada d'estar així amb vosaltres.
1: Anem a parlar avui d'un tema que a mi em pareix, la veritat, que molt interessant. Conversàvem abans de començar esta conversa, valga la redundància, que hi ha